0: Coltes i Cat.
1: Hey, yo!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Ca l'Arí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco amb clau, mai firmo papers.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

0: món para. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, tu lloro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un la bubu.
1: La bubu.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortirà. Te'n trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redaccions i punts ja pas.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3cat.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes un
0: programa. Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. No et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Ràdio Arenys.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
1: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
0: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
1: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
0: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
1: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
0: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016. Ràdio Arenys.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? El diumenge de la setmana que ve serà ordenat de diaca en Lluc Juscafresa. Ell té 24 anys i emprèn aquest primer pas camí del sacerdoci. Ho celebrarem avui amb ell. També tindrem un comentari de mossèn Emili Galán adreçat a tots els oïdors veneçolans que escolten el programa. Mossèn Emili va estar 33 anys de missioner a Veneçuela. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Us convidava la setmana passada a aprofitar aquest temps que per a molts és un temps de lleure, a dedicar més temps a Déu, o si més no, a dedicar-li un temps. Com apropar-nos a Déu de manera personal? Hi pot haver diversos camins. Un, evidentment, és la participació en l'Eucaristia Dominical, que ha de ser per a tots el centre de la setmana. També ho podem fer dedicant una estona a la pregària o la contemplació, o bé fer una visita al Santíssim, o també amb el rés del Rosari. Un camí privilegiat és el contacte amb la paraula de Déu. Mai hem de deixar d'insistir en que la paraula ha de formar part indestriable de la nostra vida de creients. La paraula de Déu ens alimenta espiritualment, ens conforta i ens envigoreix. Així el Concili Vaticà II exhorta amb vehemència a tots els cristians el fet que aprenguin el sublim coneixement de Jesucrist en la lectura freqüent de les Divines Escriptures, perquè el desconeixement de les Escriptures és desconeixement de Crist. Es diu la Constitució Apostòlica Dei Verbum que la paraula de Déu ha d'acompanyar la pregària perquè s'entauli un diàleg entre Déu i l'home, a qui parlem quan preguem i a qui escoltem quan llegim les paraules divines. Es preguntava el cardenal Martini, ja fa uns anys, si aquest contacte amb la paraula es tracta d'un ideal del qual encara estem lluny, perquè estava persuadit ell que per un cristià d'avui, que viu en una societat occidental, en una societat complexa, difícil, secularitzada, és pràcticament impossible perseverar en la fe sense alimentar-se també personalment amb l'Escriptura. La paraula de Déu tancada en un llibre, sense interactuar amb el cristià, queda incompleta. Així ens ho diu aquest diumenge el profeta Isaïes. La paraula que surt dels meus llavis no tornarà infecunda sense haver fet el que jo volia i haver complert la missió que jo li havia confiat. Per tal que la paraula doni fruit, cal que compleixi la missió per la qual Déu la va inspirar. Arribar a nosaltres, ser llegida i proclamada, sols així pot ser verdaderament aliment espiritual. No llegim la paraula de Déu per augmentar la nostra cultura, sinó per entendre i orientar la nostra vida. Trobem en la paraula de Déu el sentit dels esdeveniments i conèixer aquest sentit ens ajuda a créixer en la fe. La paraula de Déu té també i el tindrà sempre un missatge actual com l'ha tingut al llarg dels segles. Disposar d'una estona per apropar-nos a la paraula de Déu és sempre enriquidor. Ens fa créixer en la fe i si podem seguir a Crist amb més força i coratge. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
1: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Marc Gafarot, expert en relacions internacionals. Bon dia, Marc.
4: Hola, Àngel. El futbol té en comú amb la religió que aixeca passions i fins i tot devocions. En el seu cas, aquestes són laiques. Mentre que en el de la religió, espirituals o transcendentals i amb poderoses derivades morals. també són generadors d'opinions contraposades i fins i tot controvertides per la reacció a voltes temible i vehement d'alguns dels seus seguidors o fans, mesclades aquestes amb episodis de joia o exaltació. Ambdós provenen del fons de l'ànima i recorden la famosa cita de l'Eclesiastès, que no només de pa viu l'home. D'aquesta manera, una certa prudència complexada per Carrinclona aconsella no parlar de religió ni de política en esdeveniments familiars o en llocs públics davant desconeguts. I d'una manera similar, podem afirmar que confessar a l'equip dels teus sentiments fora del teu lloc de confort pot tenir efectes letalment perniciosos en els àmbits més diferenciats. Si tots fóssim tan educats, tolerants i demòcrates com en repetides vegades expressem, no caldria prendre seriosament cap d'aquestes salvaguardes diplomàtiques. Però el fet és que el món és com és i l'home massa sovint no sap gestionar amb cura i menys encara mesura les nostres, d'altra banda, necessàries per evidents diferències. La religió, òbviament, aspira a la totalitat, car, per definició, gènesi, teoria i praxi considera que és l'autèntic i únic camí de salvació pels desventurats, per raons evidents, mortals. Dit això, formar part d'una religió, posem per cas el cristianisme, que és la meva, no t'impedeix en cap cas respectar la diferència d'aquell que professa un altre credo o confessió. I sense pretensió de caure en frivolitats, podríem continuar dient que molt avorrit fora un món on tothom defensés el mateix equip de futbol. I és que en aquests temps de semblant macroesdeveniment com és el Mundial de Futbol, tal vegada ve a tomb recordar l'opinió de George Orwell, qui a l'Anglaterra dels anys 30, tot observant aquella classe treballadora insegura, mísera i atemorida, que patia els efectes terriblement durs de la Gran Depressió, no dubtant pontificar, ell com a intel·lectual d'esquerres, que era el gran consol i potser per molts l'única satisfacció que tenien aquells homes de poder veure i seguir cada diumenge els seus equips de futbol. Era un consol, tal vegada fràgil, però com sigui un consol que ajuda a seguir creient en un mateix i en la pròpia existència. I aquí l'Esport Rei torna a unir-se amb la màgia, no pas opi, imbatible de la fe.
0: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: El diumenge de la setmana que ve, dia 19, Lluc Just Cafresa serà ordenat de diaca a 6:45 de la tarda a la parròquia de Santa Maria dels Torers de Banyoles. Serà una altra de les bones notícies de l'Església Diocesana. Tenim amb en Lluc, aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, Lluc.
1: Bon dia a tots.
0: Bon dia. Tu ets nascut a Banyoles, ets fill de Banyoles. Tens 24 anys i donaràs un pas molt important a la teva vida perquè has decidit doncs, ser capellà, sacerdot, i tot primer doncs, hi ha aquest primer pas, que és el del diaconat. Bé, la pregunta, Lluc, és òbvia, que és la que tothom et deu fer, la que t'haig de fer, i no és gens original, ni molt menys, que és per què has decidit fer aquest pas de ser sacerdot, de ser capellà.
1: Doncs bé, mireu, és un pas que es fa després d'uns anys de discerniment, uns anys que vas contrastant la teva vida amb la voluntat de Déu i veus que a través de diverses coses que t'han passat a la vida, de persones que t'has trobat, doncs és el que Déu et demana. I per això fas aquest pas doncs, d'anar caminant cap al sacerdoci, cap al presbiterat, i el diaconat doncs, és un pas ja, el pas previ i molt important.
0: Tu tens 24 anys, presenta't una mica, Lluc, tu a la vida civil que has estudiat?
1: Vaig estudiar un any de veterinària i després vaig entrar ja al seminari.
0: I, o sigui, vas fer l'any...
1: Això, vaig estudiar el batxillerat científic i vaig estudiar a Banyoles i després veterinària aquest any a la Universitat Autònoma de Barcelona i després ja vaig entrar al Seminari Major Interdiocesà, que també està a Barcelona, i fent els estudis de teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya.
0: Perquè són 5 anys, no?, els estudis de teologia? De...
1: Sí, són 5 anys d'estudis de teologia i el seminari són 6 anys, perquè abans de començar els estudis de teologia pròpiament fas un any que es diu el propedèutic, que són un any més de signatures introductòries per adaptar-te a la vida i dinàmica del seminari.
0: I ara estàs a l'últim any, ja?
1: Sí, ja he acabat, de fet. Ja he acabat, els estudis.
0: Com t'ha anat?
1: Molt bé. O sigui, ara que has acabat els 6 anys i mires enrere, doncs estàs content del camí recorregut i de com Déu t'ha anat acompanyant a través de tantes persones que has trobat en el camí, de companys, de formadors, de professors, de gent de les parròquies, doncs, si mires enrere amb molta gratitud.
0: Bé, si has estudiat veterinària, vol dir que t'agraden els animals, tens un carisma franciscà o no?
1: Bueno, més m'agraden els animals, però m'agrada molt la natura, per tant, és un carisma franciscà, benedictí, molt evangèlic, no? En el sentit de casa meva venim de pagès i això ho portes a dins, aquest respecte, aquesta estima per la creació, per la natura, pels animals. O sigui, és un carisma franciscà, benedictí, evangèlic, molt... O sigui, que el portem, com tanta gent de casa nostra, molt a dins.
0: Suposo que això també ho predicaràs un cop siguis capellà, no?
1: Sí, i tant. Ara que tenim aquestes notícies dels incendis que... Sí. Sí, que afecten a les Gavarres i tants de llocs de casa nostra, doncs el respecte per la creació, per la natura, bueno, ja ho han anat dient també els papes, el papa Francesc, el papa allò també hi insisteix, hem de tractar molt bé la creació, no la podem maltractar.
0: Lluc, falta només una setmana per ser ordenat de diaca, com t'hi estàs preparant?
1: Doncs hi ha una preparació immediata, que és aquesta preparació més potser de les coses pràctiques de cara a l'ordenació. Aquesta preparació immediata doncs, és molt fàcil perquè tens tantes persones que et donen un cop de mà i que t'ajuden amb tanta il·lusió també ho vas preparant conjuntament amb altres persones.
0: Què és aquesta preparació pràctica? En què consisteix?
1: S'ha de preparar la celebració, els cants, de preparar que les coses litúrgiques estigui tot ben preparat perquè després no sortir cap imprevist que dius la celebració ha de ser digna, ben feta. I també hi ha una mica la preparació, doncs, després d'haver-hi una mica de pica-pica, de piscolabis per la gent que vindrà, doncs, que també ho puguem celebrar acabada l'Eucaristia d'aquesta manera.
0: Què et diuen els amics i amigues?
1: Estan contents, molt contents. Sobretot comparteixen l'alegria d'aquest dia. I com t'ha anat acompanyat al llarg d'aquests anys, doncs també amb ells els fa il·lusió. els que són creients ho entenen i se n'alegren, i els que no són creients, doncs, potser és més difícil entendre-ho, però ho respecten molt. I això és el que els hi valoro més.
0: Serà 6:45 de la tarda aquí a la teva parròquia, no? La de Santa Maria dels Torers.
1: Sí, exacte. Encara fa una il·lusió especial poder-ho fer a la parròquia de casa, on vaig fer la primera comunió, on vaig rebre el sagrament de la confirmació i on vaig estar els 3 primers cursos com a seminarista. Per tant, poder-ho fer-ho a casa amb tanta gent coneguda, amb tants amics que ho tenen al costat i els serà més fàcil venir, doncs fa molta il·lusió, sí.
0: En aquests mateixos moments estàs al servei de la parròquia del Mercadal de Girona. Què n'estàs aprenent?
1: Doncs mireu, com que en aquests anys de seminari he estat a 3 realitats ben diferents, perquè vaig començar a Banyoles, que és una parròquia així d'una ciutat tirana gran, però encara que conserva molts elements així de poble. Després vaig estar 2 anys al Maresme, que és una realitat ben diferent, però alhora molt, molt enriquidora. També trobes tanta gent tan col·laboradora i tant que estan al servei de la parròquia. I a Girona, doncs, és una realitat encara diferent, perquè el Mercadal és una mica aquest santuari que està al mig de la ciutat de Girona, perquè passa molta gent de pas, que venen a l'Eucaristia, a vegades són de fora Girona, venen i s'hi troben a gust i participen de les celebracions. Per tant, és una realitat molt diferent. I aprens, sobretot, a una mica adaptar-te a les noves situacions que la vida et va presentant.
0: Sí, la parròquia del Mercadal és una parròquia urbana, però és el que dius tu. És una parròquia que atrau molta gent que no és de Girona, també, no? Que treballa a Girona i que entra un moment, encara que sigui fer la visita al senyor o fer una pregària.
1: Exacte. Els matins està oberta la parròquia i molta gent entra en un moment, fan una petita pregària, la visita al Santíssim, i com que cada matí hi ha missa a les 9 del matí, doncs ja és una mica aquest lloc de referència que molta gent que saben que han d'anar a Girona a treballar o que han d'anar al metge o que tenen algun encàrrec a fer, doncs diuen anem a missa al Mercadal i després fem el que hem de fer. Per tant, és una mica això, aquest punt de, si es pot dir així, entre cometes, aquest punt de pelegrinatge a la ciutat de Girona.
0: Què et diuen els feligresos?
1: Doncs trobes reaccions, totes de molta alegria, però diverses. Algunes, els que coneixen més què significa el diaconat, doncs ja no t'ho pregunten, però d'altres et pregunten, bueno, això de diaca, què és ben bé? Què seràs? Seràs capellà o ja podràs dir missa? I bueno, és una ocasió també per explicar el que és el diaconat, que és potser un pas cap al presbiterat una mica desconegut. I surt que tenim els diaques permanents, el nostre bisbat, que encarnen aquesta vocació al diaconat i ajuden a que la gent posi rostre el que és un diaca.
0: Doncs mira, Lluc, explica als oients del nostre programa de ràdio què és el diaconat. Jo ho dic sempre molt fàcil, que és doncs, un pas previ al sacerdoci, no? Pot ser permanent o no permanent. El que no és permanent doncs, és un primer pas al sacerdoci, en el qual podràs administrar quasi bé tots els sagraments, menys el del perdó i consagrar, no?
1: Exacte, i l'unció dels malalts tampoc. O sigui, com tu has dit, és el pas previ al sacerdoci, però és una vocació. És una vocació que per això tenim diaques permanents que ja no s'ordenen de preveres després, sinó que exerceixen el do del diaconat. I com a diaca, doncs, pots... Sobretot hi ha 3 grans àrees que estan molt entrellaçades. La primera és el servei de la paraula, o sigui, proclamar l'Evangeli i les celebracions de la missa. I això també et porta que també els diaques poden predicar, o sigui, poden fer la homilia. Després hi ha el servei de l'altar, que és ajudar el mossèn durant les celebracions, el que presideix. I d'aquí es deriva també doncs, que pots assistir a matrimonis, pots presidir la celebració del baptisme. I el tercer àmbit, que és el que ho lliga tot i el que és molt important, doncs és la caritat. Si mirem el llibre dels Fets dels Apòstols, on es posa, ja ens diu allà l'elecció dels 7 primers diaques, doncs són això, per atendre els pobres, perquè els apòstols, quan les comunitats cristianes creixien molt, ja no podien arribar tot i van instituir els diaques per poder atendre els pobres i tenir aquesta ajuda en el servei de la caritat, que és tan important en l'Església.
0: el dia que pot ser permanent o no, tu no seràs permanent, perquè tu vas camí del sacerdoci, però en canvi ara fa poc ordenaven de diaca amb en Marc Sureda, que també el teníem aquí amb nosaltres en el nostre programa de ràdio, que aquest sí que serà permanent perquè està casat, eh? I també és una molt bona notícia, no, Lluc?
1: Home, i tant, estem molt contents. Aquest estiu hem tingut l'ordenació d'en Marc, que ha sigut un motiu de goig. Marc, tants anys vinculat a la catedral, en el servei i les celebracions, doncs ara podrà continuar vinculat com a diaca. I bé, tenim aquest testimoni dels diaques permanents, que ho deia una mica abans, doncs que són un bon testimoni de servei, d'entrega, d'ajuda també als mossens, a les parròquies, que a vegades estan atabalats amb tanta fe i no arriben a tot, i tenir la vocació i el do del diaconat permanent, doncs és una ajuda que hem d'agrair molt.
0: Podríem dir que ara estàs fent com una mena de pràctiques, no?, aquí a l'Església del Mercadal de Girona. Com aculls els feligresos? Què els hi dius? Els assessores?
1: Clar, o sigui, nosaltres, com que estem a Barcelona entre setmana, el contacte que tenim més amb la parròquia és el cap de setmana. I el cap de setmana, doncs, sobretot, hi ha dos àmbits on podem acollir la gent. El primer és en la catequesis, acollint els pares, acollint els nens, a vegades no portant un grup, però sent allà, rebent-los amb un somriure, ajudant-los a fer una petita pregària. Això és el que fem potser més en la catequesi. I el segon àmbit és d'acollir la gent en les celebracions. I a vegades això, doncs, si la gent arriben més justes i després acaben la celebració de l'Eucaristia i marxen, doncs el contacte de tu a tu és més complicat. Però bueno, sempre trobes algun moment per acollir els altres, perquè ells es facin conèixer, tu et fas conèixer amb ells, i bueno, sempre es van teixint aquesta xarxa de relacions que l'Església és tan bonic que som això. L'Església és comunió, i per tant ens necessitem els uns als altres, i caminem tots junts. I bueno, i en la parròquia és un dels llocs on es pot teixir més comunió. Per tant, bé, és això, acollir la gent a vegades només... No hi ha un manual per acollir la gent, és tractar amb amabilitat, amb senzillesa, amb proximitat, una mica a l'estil de Jesús, que és com Jesús tractava la gent.
0: Em penso que ara ja m'has respost a la pregunta que et volia fer, que és com ha de ser el sacerdot avui?
1: Ah, doncs sí, una mica sí, hi ha respostes a l'estil de Jesús. O sigui, al llarg de la història de l'Església, la manera de ser capellà, doncs, ha anat canviant, però sempre hem de ser l'estil de Jesús. De fet, a l'ordenació, el dia 19, si Déu vol, les preguntes que et fan unes preguntes abans d'ordenar-te, que et pregunten sobre la fidelitat a la pregària, sobre, en el cas dels que no són casats, del celibat, sobre si vols exercir el ministeri del diaconat. I l'última, que la resumeix una mica tot, es diu: vols imitar Jesucrist? Tu respons: sí, ho vull fer amb l'ajuda de Déu. Per tant, amb l'ajuda de Déu, saber imitar a Jesús, que va passar pel món fent el bé i no va voler ser servit, sinó que va venir a servir els altres, i sobretot els pobres i els més petits. Per tant, el capellà, a dia d'avui, cadascú amb la seva autenticitat i cadascú amb el seu estil, però ha d'imitar Jesús.
0: Ara que deies que estaves preparant tot el que serà la litúrgia del diumenge de la setmana que ve, en la qual seràs ordenat de diaca, recordem, a 6:45 de la tarda a Santa Maria dels Torers, també tens la lletania dels sants. Quins sants has escollit que hi siguin en la lletania dels sants, en la litúrgia?
1: O sigui, he escollit els que ja venen en el ritual, evidentment, que ja són alguns els que ja no es trien, els que ja venen així, que són els apòstols, alguns diaques importants a la història de l'Església, Sant Francesc d'Assís, recordem que era diaca. O sigui, tots aquests, Santa Teresa de Jesús, els patrons del nostre bisbat, Sant Feliu, Sant Narcís, aquests ja venen posats pel ritual. I jo només n'he afegit un parell, o sigui, Sant Lluc, que és el meu patró, que és evangelista, per tant, va en el grup dels primers deixebles dels apòstols. I he afegit també Santa Bernadeta de Lourdes, ella que va ser una noia que no ho va tenir fàcil a la vida, però que sempre va saber confiar en Déu amb alegria, amb confiança. he afegit aquests dos, perquè la llista ja és prou llarga, i si s'afegeixen molts, després també s'allarga molt la celebració, i el 19 de juliol imagino que farà calor, per tant, tampoc es tracta d'allargar-ho excessivament.
0: Que no se t'enfadi Sant Martirià, eh?
1: No, Sant Martirià, en principi, també, com a patró de Banyoles, està inclòs, perquè no ha hagut d'afegir. No, no.
0: Molt bé.
1: No, perquè si no, també, pobre Sant Martirià, se suspendria.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, Lluc, moltes gràcies per estar amb nosaltres, moltes felicitats, que vagi molt bé la celebració. Recordem que serà el diumenge de la setmana que ve, dia 19, a 6:45 de la tarda, a l'església de Santa Maria d'Hostorers, en la qual seràs ordenat de diaca en vista ja al sacerdoci. Moltes gràcies, Lluc, que vagi bé i felicitats.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Tot seguit escoltem un missatge que ens adreça mossèn Emili Galán, que és el rector de Palamós i que va estar de missioner a Venezuela des de l'any 1990 fins al 2023. Bon dia, mossèn Emili.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Bé, com que sabem que hi ha molts d'oïdors d'aquest programa de ràdio que són de Venezuela, doncs res millor que vostè, que hi va estar-hi doncs, de missioner, tal com dèiem, ens faci un comentari adreçat a ells arran dels terratrèmols que ha patit aquest país aquests passats dies. Quan vulgui, mossèn Emili.
1: Estimats germans i germanes de la meva estimada Venezuela, us parlo amb el cor a la mà i la veu entretallada pel dolor. Com a missioner que va passar 33 anys de la seva vida caminant al vostre costat a La Guaira i especialment a Playa Grande, sento cada una de les vostres ferides com si fossin meves. Les imatges del terratrèmol ens colpegen l'ànima, el pols, els ensorraments i la pèrdua de tantes vides estimades ens omplen de dol. Sé molt bé que la tragèdia plou sobre mullat. Sé que la nostra estimada terra ja havia patit la ferida profunda del desbrossament de l'any 1999, que vaig viure en primera persona amb vosaltres i que porteu 26 anys patint una asfixiant tragèdia política i econòmica que us ha intentat robar fins i tot el pa i l'esperança. Com em dol, Venezuela. Però avui des de Girona on us recordem i preguem per vosaltres sense parar. Vull dir-vos, no us rendiu. Tot i que avui ens faltin persones estimades, ens faltin mans i ens falti ajuda, que mai no ens falti la fe. Les estructures de pedra i els edificis poden caure, però la dignitat, la fortalesa i l'ànima del poble veneçolà es mantenen dempeus, fermes com una roca. Esteu fets de la fusta dels qui saben renéixer de la cendra, de tornar a brillar sota qualsevol cel. Porteu els colors de la vostra bandera a la pell i la força de Déu al cor. Que el cansament no us robi l'esperança. Un poble que no deixa de somiar mai deixa de tenir futur. No esteu sols. Des d'aquest costat de l'oceà, us abracem, preguem per vosaltres i treballem per ajudar-vos. Venezuela s'aixecarà i tornarà a brillar. Que Déu us beneeixi i us doni la força per aixecar-vos avui i sempre. Molt de coratge. Una abraçada a tots.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge dia 12, missa Figueres pels damnificats de Venezuela. Serà a les 12 del migdia a la parròquia de Sant Pere. A plec de Sant Benet a Tossa de Mar a la 1 del migdia, celebració de la paraula, després dinar popular i música. Concert música que arriba al cor a Caldes de Malavella a les 8 del vespre a la parròquia. Actuacions d'Anna Frigola, Esbeta Trusca i Sílvia Castillo. Dimarts que ve, conferència titulada Dalí i Gaudí, art, espiritualitat i creació, a 6:45 de la tarda amb Armand Puig a l'església de Sant Pere de Figueres. Dijous que ve, solemnitat de la Mare de Déu del Carme a Olot, serà a l'església del Carme, al matí misses a 9:45 i a 11:45. A les 7 de la tarda, rosari i missa, i a les 11 de la nit, cant de la Salve, res del Flors Carmeli i visita la Mare de Déu. També recordem que hi haurà el dijous que ve processons marítimes de la Mare de Déu del Carme en diferents poblacions. La de Llafranc, a les 6 de la tarda, presidida pel nostre bisbe Octavi. I dissabte que ve, dia 18, pujada a Santa Magdalena de Codó, al santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. Serà a les 6 de la tarda, sortida a peu des del santuari de la Mare de Déu. Un cop a l'ermita, pregària. Recte final d'Església Viva. Anem a saber quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 12 de juliol. Amb nosaltres mossèn Rafael Felipe, rector de Palafrugell, Calella, Llafranc, Llofriu i Mont-ras. Benvingut, mossèn Rafael.
3: Bon dia, Àngel.
0: Bon dia, quan vulguis.
3: Déu continua sembrant. Déu no es cansa mai de sembrar la seva paraula. Cada dia la deixa caure amb generositat en el camp de la nostra vida. Encara que sovint trobi un cor dispers, preocupat o tancat. Però ell no deixa de confiar en nosaltres. Espera pacientment que la llavor trobi un espai on arrelar. Quan l'acollim amb senzillesa, la paraula creix silenciosament, gairebé sense adonar-nos-en, i transforma el cor. Aleshores apareixen els fruits que venen de Déu: l'amor, la misericòrdia, la bondat i l'esperança. El Senyor continua sembrant. Només ens demana un cor obert per rebre el seu do.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin ara les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. I és que des del passat 5 de juliol i fins a aquest divendres, fins ahir, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que en la tercera onada de calor hi poden haver pics màxims a principis d'aquesta setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. Precisament a tot això busquem la previsió del temps de cara a avui dissabte, després que, com dèiem, ahir es posés punt final a aquesta onada de calor, tot i l'esperat repunt de demà diumenge. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem un nou cap de setmana del mes de juliol amb certes novetats aquí a Catalunya. De fet, a les properes hores no descartem que pugui caure algun ruixat aïllat i de ben poqueta cosa a l'interior de les Terres de l'Ebre i també a punts del Pirineu. Repetim, ben poqueta cosa amb un matí que serà molt assolellat amb alguns núvols ben enganxats a la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i també de les Terres de l'Ebre. Amb un migdia, les temperatures en conjunt retrocediran una miqueta, però no ens en fiem perquè tot el litoral i prelitoral, amb un augment de la humitat, la sensació de xafogó serà molt accentuada. I una tarda on tindrem molts més núvols al Pirineu, algun ruixat acompanyat de tempestes podrà deixar notar, sobretot a la zona de l'Alt Ripollès. Ho anirem seguint, que tingueu molt bon dia.
1: El passat vespre els bombers van donar per controlat l'incendi de Sentmenat, tot i que hi han continuat treballant amb 21 dotacions que s'han anat desescalant durant aquesta nit. El foc va començar dilluns i ha afectat unes 200 hectàrees. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el pla de prevenció d'incendis, tot i al final de l'onada de la segona onada de calor, ahir divendres, com en dèiem, les temperatures no deixaran de ser altes aquest cap de setmana. Aquest dissabte tenim activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 47 municipis de 13 comarques catalanes. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
4: Coplejant amb Caral Pedemonte.
5: La violinista Carla Sanuy arranja una sardana de Jordi Molina pel seu TFM a la Coderts University of the Arts i hi posa la veu també. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. La violinista vigatana Carla Sanuy arranja el Silenci del Far per al seu treball de final de màster a la Coderts University for the Arts i parlem amb ella i escoltem el tema. Aquest és el programa 495 i tenim més titulars. El grup usonenc Obeses es fusiona altre cop amb la Copla Berga Jove per la Festa Major de Vic, actuant plegades en el directe del darrer disc de la banda L'Ai al Cor. I Ripoll, l'únic municipi català governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, serà capital de la Sardana 2028. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ja ha presentat l'informe anual que analitza l'estat de la cultura i les arts de Catalunya, revisant els principals tendències, dades i polítiques culturals, també el sardanisme. El Pony Pisador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. I el primer disc de Pòquer de Canyes ja té data d'estrena. Es presenta el 24 d'octubre amb els seus 4 tenoristes. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.
4: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
5: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Rotterdam, i així us ho expliquem.
4: Notícies. Educació.
5: I és que la sardanista vigatana Carla Sanuy ha presentat a aquest final de curs un treball de final de màster basat en la sardana El silenci del far de Jordi Molina. Ha estat a la Universitat de Rotterdam. És una estudiant de màster de violí de Codarts i properament començarà els seus estudis al Conservatori d'Utrecht. Per al seu treball de fi de màster ha fet un arranjament de la sardana El silenci del far de Jordi Molina per a violí i veu, interpretant i cantant ella mateixa. Després la podrem sentir. Va escollir aquesta obra perquè, com a sardanista i músic, sempre s'ha sentit molt vinculada a aquests dos mons, però mai no havia trobat la manera d'unir-los del tot. També volia donar a conèixer una part de la cultura catalana fora del país i alhora era una manera de sentir-se una mica més a prop de casa. L'escoltem en declaracions al Coblejant. Ella és Carla Sanuy.
6: Vaig decidir arranjar El silenci del far d'en Jordi Molina per diferents motius. Un dels motius era que jo volia escollir una sardana contemporània d'un compositor que estigués actiu, perquè així jo podia parlar o entrevistar el compositor sobre la partitura original. El segon motiu era que volia tocar una sardana que a mi m'agradés molt i que hagués ballat, i amb les violetes recordo que vam ballar El silenci del far a la final de Banyoles l'any 2023, si no recordo malament. I el tercer motiu és que jo volia escollir una sardana que tingués segones veus i melodia acompanyament, evidentment, però que no tingués moltes segones, terceres veus, perquè això em dificultava molt el tema de com arranjar-ho per un violí sol, no? Llavors, crec que El silenci del far és una sardana molt bonica, que té segones veus, harmonies molt boniques i que, a més, m'agradava molt i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Jordi Molina. Per tant, era la sardana perfecta per arranjar.
5: La música ens explica que l'arranjament ha passat per moltes versions i ha evolucionat molt al llarg d'aquests dos anys de màster. Un dels elements que hi ha incorporat és la veu, dèiem ara. És a dir, tocar i cantar a la vegada, influenciada per artistes com Jana Pelser, Charles Young i altres músics que combinen la veu amb els instruments de corda. D'aquest procés ha tingut l'oportunitat de treballar amb alguns d'aquests artistes, compartint amb ells la tradició de la sardana i escoltant les seves impressions sobre aquest gènere musical. Les seves opinions i la seva manera d'entendre la música, ens explica Sanuy, de la sardana també han estat una font d'inspiració per continuar transformant l'obra. Més enllà de l'arranjament, una de les coses que més il·lusió li fa és haver contribuït a fer conèixer la sardana a Holanda. Alguns companys de classe ara escolten sardanes, ens explica, diversos professors i músics s'han interessat per aquest gènere i fins i tot alguns d'ells n'han après a ballar. També ha reinterpretat el paper del flabiol, inspirant-se en les reflexions i els comentaris de persones que abans de conèixer aquest gènere mai no havien escoltat una copla. Li interessava saber què els transmetia la música de copla sense saber res sobre aquest gènere. Mirar la nostra música des d'una perspectiva externa ens explica l'ajudada a descobrir-la i a explorar noves possibilitats sense perdre'n l'essència. Carla Sanuy Danés és violinista, actualment establerta a Rotterdam, on cursa aquest màster d'interpretació de violí sota el mestratge de Frederike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterban. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la Colla Riallera de Vic dins del grup Alaví Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la Colla Violetes del Bosc, que ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far per recordar-la i després l'arranjament per a violí i veu de Carles Sanuy. Ho escoltem. Això és El silenci del far de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella al violí i ja la veu, l'escoltem.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I donem un tomb per Catalunya.
0: Connexions al territori.
2: Comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu aplec de la sardana a la pesquera de Santa Rosa a la vora l'Estany amb les cobles Sol de Banyuls, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop l'aplec va tenir una vigília divendres amb la Cobla Band Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de cobla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Cobla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigvert amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @coplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Cobla Montgrins a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar, aquest dissabte a la nit, els amics de la sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les cobles participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca, de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Cobla Montgrins.

0: doblejant.cat.
1: I anem amb la política.
2: Notícies. Política.
1: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria de cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions, estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un

0: informa que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa al sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del Conca sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més notícies.
1: Notícies.
0: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Treserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll continua a Tres Terres és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar Ripoll Ciutat Pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, ciutat pubilla de Montserrat Pujolar.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Cubesa es torna a fusionar el rock amb la copla a la Festa Major de Vic. La banda osonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc, Clar i el Cor, en un concert multitudinari a la plaça Major de Vic, acompanyada de la copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Una trentena de músics van pujar a l'escenari per oferir un espectacle que va combinar les noves cançons del grup amb sardanes emblemàtiques, en una proposta que uneix la força del rock amb el so tradicional de la copla, tradicional o no tradicional. Aquesta col·laboració, estrenada l'any 2019 al Festival amb So de Copla de Palamós, es consolida així com una de les apostes més singulars de la copla fusió en els últims temps. El concert també va servir per presentar en directe aquest nou disc dels Obeses, Clar i el Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup osonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Sare, Joan Pau Comelles, Bufa l'Ordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte amb campionat gran categoria IB. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la Copla Berga Jove amb Obeses, Obeses i Copla Berga Jove. És aquest tema, Ens en sortirem a la veu, Arnau Tordera. L'escoltem.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Moltes gràcies.
1: Això era Ens en sortirem, d'Obeses i la Cobla Berga Jove.
2: L'agenda.
1: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada a Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres, a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics a Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Cobla Canigó Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora la Mediterrània serà Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana a l'Escala, hi haurà la ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, una ballada a 12:00 i 8:00 del vespre. I també a 5:00 PM, festa del Carme a Camprodon, amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Cobla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:50 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonge i Sant Antoni de dijous que ve, Foment del Montgrí, ballada, i també a 10:00 PM a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve a 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal del Llobregat, i també dijous que ve a 10:00 PM festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00 del vespre. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escarp, ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit, el festival Recòndit, concert amb Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. I també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Cobla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora, divendres que ve, a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenívola de Gramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu. I també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la Sardana de Bellvís amb una ballada amb la Cobla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb una ballada amb la Vents de Riella, i seguirem també a Viladecans amb una ballada 8:15 amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve, 39è aplec de la Sardana vora el mal de l'Hospitalet de l'Infant amb una ballada doble de la Reu Jove i la ciutat de Cornellà, i 8:00 de dissabte que ve a Tàrrega hi haurà una ballada amb la Cobla Tàrrega. També a 8:00, 24è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Codines amb les Cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I dissabte 18 de juliol a 8:00 també hi ha ballada Andorra a la Vella amb la Cobla Vents de Riella. També a 8:00 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la ciutat de Granollers, i a Olot hi haurà la principal de Banyoles a 9:00 de la nit. Dissabte que ve també a 10:00 ballar de Lloret de Mar amb la Ciutat de Girona i també a Roses amb la Principal de Cassà. I també dissabte que ve a les 10 hi haurà sardanes d'Artés amb la Bellpuig Cobla i també a les 10 a Caldes de Malavella amb la Mediterrània. També a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada i passem a diumenge. Diumenge 19 de juliol, perquè arriba el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb les coples Ciutat de Girona, Bellpuig, Copla i Juvenívola de Sabadell a 2:11 i a 2:05 de la tarda. També a les 11 del matí de diumenge que ve a Vilafant hi haurà els Rossinyolets i diumenge que ve a les 11 també hi haurà una ballada a Santa Margarida de Montbui amb la Reus Jove. També a les 12 a Castellserà hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 a Olesa de Bonesvalls hi haurà la Copla Catània. Diumenge que ve a la tarda, a les 6, 8è aplec de la Sardana de l'Estany amb les coples Ciutat de Cornellà i Marinada i a les 7, a Quart, una ballada amb la Copla Montgrins. També a les 7, a Parets del Vallès, la Mediterrània. A les 7, a Sants Montjuïc, la Baix Llobregat. També a les 7, a Sant Andreu de la Barca, la Ciutat de Terrassa. I diumenge que ve a les 7 hi ha també el 43è aplec de la Sardana del Vendrell amb les coples Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve, 2 de 8, a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la Copla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc, a Malgrat amb la Principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Juvenívola del Gramunt, a Cervera amb la Vents de Riella, a Calella amb la Verga Jove i a les 8 del vespre a Palamós hi haurà la Principal d'Olot. A les 8 a Gramunt hi haurà la Vila d'Olesa i a Calonge i Sant Antoni a les 10 de la nit la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Dilluns 20 de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, a les 9 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Juvenívola de Sabadell, a les 10 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les coples Mil·lenària i la Principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol a les 9 amb una ballada amb la copla Mil·lenària. Seguirà dissabte al matí a les 10 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Seguirà dissabte al vespre amb el campionat Copa Catalunya, concurs de sardanes amb la Principal del Llobregat i diumenge al matí a 2:15 hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. També diumenge al vespre, a les 9, hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquest festival de la sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita per al lluïment de la tenora que escoltem i que és de 1982. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert en un dels seus temes on hi ha base de sardanes s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donaré més detalls. Anem a escoltar, però, un d'aquests temes de Pòquer de Canyes. És l'adaptació del tema de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del poni pisadores, els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera a menjar-se un gelat.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, entrevistes, política arenyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip. A Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrem a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Tot just l'endemà d'ingressar i després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que la tercera onada de calor hi poden haver pics màxims a principis de la setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. El govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. La presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha remarcat que la persona que se situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. D'altra banda, en plana municipal, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, organitza aquest cap de setmana una trobada de modelisme ferroviari. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'embalat municipal obre portes a les 10 del matí a una nova edició de la trobada de modelisme ferroviari de Santa Maria de Palautordera. La cita reuneix mòduls procedents de Fornells, de la Selva, Caldes, de Malavella, Blanes i Palautordera, formant un gran circuit de trens a escala H0 al voltant de tot el recinte. La trobada, que va començar l'any 2013, arriba enguany a la 7a edició. Roger Santromà, president de l'Associació Modelista Ferroviària Baix Montseny, ens explica l'objectiu.
3: L'objectiu de la jornada és que els que no tenen maquetes a casa i no poden fer circular els seus trens i els agrada els trens puguin jugar amb els trens aquí amb el circuit que hem muntat perquè podem jugar-hi entre tots.
2: La trobada serà oberta al públic i es podrà visitar durant tot el cap de setmana, avui de 10 a 2 del migdia i de 4:45 a 8 del vespre. També estarà obert demà de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Gràcies, Paula. En plana esportiva, la selecció espanyola de futbol jugarà a les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1 amb un altre gol in extremis de Miquel Merino. El combinat espanyol amb 9 catalans s'enfrontarà als francesos dimarts vinent. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Bon cap de setmana. Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys.
1: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
5: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
4: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
5: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
4: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
4: Reserves al 930 234 522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
6: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la Cuina, el teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina! Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
7: A Bojos pel Cine.
8: Bojos pel Cine.
7: Et recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal. Els Bojos pel Cine et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, el Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
9: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb Mirada de Dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia. Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Lizondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.
7: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll,
0: et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
10: Ràdio Arenys, la primera també amb bona música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrem a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc, tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, fins ahir, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que en la tercera onada de calor, que comença de fet demà, i poden haver pics màxims a principis de la setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. A tot això, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que ahir. 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana al marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril de l'any 2027. Les subvencions aniran des del 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. D'altra banda, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns aquest mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. D'altra banda, pel que fa al trànsit, un accident a la P7 provoca ara mateix retencions de fins a 7 quilòmetres entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona amb un carril tallat. A tot això, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella ganivetades a les Gavarres el juliol de l'any 2019. La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi. A tot això, en esports, la selecció espanyola de futbol jugarà a les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
8: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
7: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
8: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
7: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
8: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
7: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
8: Info i reserves al 93 131 1100.
7: Visiteu www.elportinyol.com.
9: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
10: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
9: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
10: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
9: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
10: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
11: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
10: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
11: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
12: Munt Bikes a Arenys de Munt.
11: La teva botiga de bicicletes de referència.
12: Treballem amb les millors marques.
11: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
12: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà les trobaràs a la nostra web.
11: Finançament a 24 mesos.
12: Munt Bikes.
11: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
12: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
11: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
13: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
14: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
15: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
16: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
15: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
16: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
15: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
16: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
15: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
17: L'Agenda. La vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda. La revista d'Arenys.
18: Ràdio Arenys.

0: Molt bon dia i bona hora, una setmana més. Temps era temps, amb dissabte, que ara descansarem uns quants dissabtes fins al mes de setembre. Però el dijous, els dijous, a partir d'aquesta setmana que ve, no, l'altra, que serà, aviam, el dia 21. Doncs començarem, farem el programa Temps era temps. Avui estem aquí l'insubstituïble.
1: Sí.
0: Eric, però que com que se'ns en va a Mèxic, jo ja li dic que em posi dintre la maleta i me'n vaig amb ell, però sí. Diu que no hi quepo.
2: No, i tant, alguna cosa podem fer.
0: Sí. Doncs el trobarem a faltar, però bueno, el temps passa molt de pressa i si Déu vol al setembre tornaràs a estar aquí, oi, carinyo?
2: I tant que sí.
0: Molt bé, rei. En Pau, que està allà fora
1: fent les notícies de les festes.
0: Exacte, de les festes i de tot el que passa al poble. I a al poble, de fet. El meu amor Joan Cintes.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: I la Rosa Montné, per passar-ho tots molt i molt bé. Altres estan les cadires, de moment, buides. Després, potser es desperten i ve algú més. La Xerín, és estrany que no estigui aquí, perquè ahir em va dir que vindria. Suposo que deu haver fet... Bueno, suposo que vindrà, encara sí. Que sigui una miqueta més tard. I bé, aviam... jo, la setmana passada, ja vaig fer un record, un memorial cap a la gent de Venezuela. I realment és molt trist. I un altre, avui, tristament, s'ha de comentar doncs el que ha passat a Almeria. Que també, que diuen... Estan dient que per negligència, molts que no van voler creure, no van voler marxar i tal, allà no hi ha arbres. Bueno, en fi, és igual, perquè veritablement aquesta setmana ha sigut una setmana un terrible. Llavors, després les guerres i tot això. Llavors, començarem el programa amb una cançó premonitora que en Serrat va escriure, em sembla que va ser als 70... que és Pare, a partir del 70, si no va ser el 70, el 71, però Pare, que realment era molt premonitora del que està passant en aquests moments. Començarem amb això, un record per tothom que ho estigui passant malament pel que sigui en aquest món, però després... agafant-se allò de que diuen que el que viu plora i riu, doncs donarem la volta i posarem cançons, les que ens demaneu, els que truqueu, i les que tenim més o menys triades, per alegrar-nos a la vida. Per tant, malgrat sigui una cançó com és premonitora i tal, en Serrat sempre dona gust d'escoltar-lo. Escoltem Pare.

0: Bueno, molt bé. Vale. I ara pues, tindrem un record per una de les cantants que ens ha deixat aquesta setmana, que és la Jennifer Rush, que, pobra, ha degut passar malament últimament, perquè estava bastant fumudeta, pobra, i ens va deixar grans temes, i un dels temes que ens va deixar va ser aquesta de Power of Love, que tothom la coneix, i qui és el que no l'ha ballat? Pues un record per ella.
1: Eso.
2: De la nata sale el queso.
0: Sí.

Molt bé, doncs després d'escoltar la perla, ara pel Joan del carrer Sant Josep o pel Josep del carrer Sant Joan, continuo sense saber d'on, posarem a la Mònica Naranjo amb Desátame, és? Pues Desátame. Vinga, endavant.

0: Doncs després de la Mònica Naranjo, aviam, 795-7912, que estem en festa major, que ahir veu anar a ballar, que veu anar a concert i tot això, o a les barraques o a la fira, però que el programa sigui, sisplau, truqueu, que ja està bé. Que el telèfon després... Aquí és que hi ha una cosa. Hi ha dies que a les 11 encara no hem pogut posar cap cançó i hi ha dies que s'adormen i no hi ha manera. Bé, doncs ara, per precisament parlant de les barraques, ahir hi va haver, jo com que vinc davant mateix, estic la mar de distreta, hi ha la fira... i davant mateix els focs, després les barraques, i ahir hi havia el doctor Prats. Sí. Va venir un amic del meu net que em va explicar el per què hi havia el doctor Prats, que feia 11 anys que havien vingut i van tornar...
1: No, però ahir les barraques celebraven el 25è any.
0: Ell va dir, celebraven que feien 11 anys que havien vingut aquests, els 25 anys de les barraques, els 400 i pico d'anys a l'església. I no sé quantes coses més em va dir, perquè aquell nano és una enciclopèdia. I a mi el doctor Prats doncs també m'agrada, la veritat. I jo estava a casa, i mira que tinc l'esquena com la tinc, però t'asseguro que no m'hauria... Així com no vaig anar al concert, no m'hauria costat gens baixar, perquè convida a moure't, I després la gent cridant, els joves cada vegada cantant la cançó que tocaven, i la veritat és que va ser agradable. Van estar i va haver música allà fins a les 4 de la matinada. Però jo me'n vaig anar a dormir a quarts d'una i tinc la sort de que em quedo clapada i no sento res.
2: No em vas enterar.
0: Fins a les 6 del matí que ha vingut el... No, a les 5 i alguna cosa, ha vingut el meu net a dormir. I diu, si no dormo, si d'aquí una hora no estic dormint, me'n vaig cap a Arenys amunt perquè ja hi haurà autobús. I sí, se n'ha anat a les 6. O sigui que... Bé, doncs parlant del que dèiem del doctor Prats, escoltarem Caminem Junts. És una cançó que m'encanta, o sigui que arribita l'ànimo i caminem junts.

0: Molt bé, molt bé. Va ser estupendo veure tan jovent i l'ambient que hi havia, la veritat, és que molt maco. I tenim a la Carme al telèfon. Hola, amor meu, com estàs?
1: Hola, bon dia. Bé, mira, esperant-te.
0: Ah, clar, aquí no té dutxa, aquí no es dutxa ningú que no sigui...
1: No.
0: De 10 a 12 prohibim dutxar-se.
1: Ah, això mateix. A les 12 puc entrar a la dutxa. Molt bé, Rosa. Tens molt bon ambient, eh?
0: Has vist el vídeo que et vaig enviar?
1: Oh, sí, noia, que distreta estàs.
0: Sí.
1: Que distreta estàs.
0: Mira, quan vam comprar aquesta casa, el pis aquest, quan vam donar la paga i senyal, vivíem en una casa que hi havia... Teníem un jardí molt gran, que era un turó. O sigui, quan obries del primer pis de la casa, que a baix hi havia el menjador, la cuina i tot això, i a dalt hi havia quatre habitacions. I la nostra donava el turó aquest, el jardí. Era una muntanya, era molt maco. I l'Antonio ens el sigui... El dematí, quan vaig obrir la cortina i es va veure allò, em diu, ja t'acostumaràs a viure sense jardí? I li vaig dir, tindrem un jardí diferent cada dia i, a més, no ens costarà res de mantenir.
1: De
0: i de veritat...
1: Molt bé, de manteniment, que costa molt, eh?
0: Que hosti, costa molt. I tant. A l'espectacle, és no, a cada moment, no, canvia a cada moment, vull dir, el color del cel.
1: Sí.
0: I quan hi ha festes, ja te n'enviaré perquè la meva neboda van estar a casa i van gravar els focs. Ja t'enviaré també un vídeo dels focs que també es fan davant de casa meva. O sigui, que xata...
1: Estàs ben distreta, eh?
0: I a casa meva tinc un lletrero quan entres i un rètol que posa que casa meva és casa vostra. O sigui, que si vols
1: que
0: venir...
1: Maco, la cançó del Cisa, que maco.
0: Que si et vols venir ja ho saps, vale, carinyo?
1: Ojalà puguis venir.
0: Home.
1: Home, tot és factible, tot és possible.
0: I tant.
1: Però, bueno... Silvan a la seva, Rosa, però...
0: ¿Me lo dices o me lo cuentas?
1: No, te lo digo y te lo cuento, las dos cosas.
0: Bueno, jo no torno a dir el que he dit moltes vegades, perquè hi ha que s'ofèn, però ja t'ho diré en privat, eh? Lo de que quan torni a néixer...
1: Sí.
0: Quan tornem a néixer ja sabem com ho hem de fer.
1: Això mateix, jo tinc gravat i no burro, perquè tens tota la raó del món.
0: Doncs sí. I com estàs, carinyo meu? Com te trobes?
1: Bueno, mira, m'han tret la mocina i m'han donat... Bueno, prenc opium, ara. Pastilletes petites d'opium.
0: Sí.
1: A veure si... Home, és que porto 8 anys de mocina, m'estic posant com una vaca lexera, eh?
0: Ja.
1: De la lírica i de la mocina i estic que no puc caminar, vull dir que no em puc caminar, que no em fa res. I ara m'han donat, òpio, ara acabo d'esmorzar i m'acabo de... Bueno, una de tantes d'elles.
0: Sí.
1: A veure.
0: Aviam.
1: Em va agradar molt la doctora de la Clínica del Dolor. I tu allò que m'has dit és bé de no fer-t'ho, eh?
0: No. Pensat que no. De moment...
1: Molt bé. De moment, això mateix.
0: Ja ho veurem, però no... Vaig tenir tant la sensació de que em volien vendre una moto...
1: Sí,
0: mira, no la compro.
1: És que hi ha coses que es veuen venir.
0: Sí. De veritat, potser em vaig equivocar, però en principi ho deixem estar. I, bueno, a part d'això... Bueno, és el que diem. Bona, si tens el mal però no tens dolor, doncs pues mira, ja està.
1: Sí.
0: Però el que tot és tenir dolor.
1: Però
0: vaja, tu segueixes tan bonica com sempre, tan preciosa, amb aquest cabell tan fabulós que tens. És que ets molt maca, Carme, ho has sigut sempre.
1: No, sóc vistosa, maca no.
0: I qui ho té el néixer, ho té el créixer. Maca, molt maca per fora, però més maca per dins.
1: Per gràcies.
0: Ets una campiona.
1: Mira, mira, et diré una anècdota, només aquesta anècdota, perquè aquí tens el temps just.
0: Tranquil·la.
1: Aquí la clínica del dolor
0: sí.
1: Estava assentada, clar, com hasta que no sortís el meu número, i ve una clienta que em comprava al mercat i fa 30 anys que no estic al mercat.
0: Imagina't.
1: Diu, Carme, quina alegria veure't.
0: Clar.
1: I dic, sí, i dic... Diu, no te'n recordes? I li dic, sí. I ja tant. Vaig quedar sorpresa. 30 anys sense veure i em va reconèixer.
0: Sí, sí.
1: I em va fer molta gràcia. Però espera't, que entra aquesta senyora a la seva consulta i quan criden amb un altre nom, una altra noia, s'aixeca, diu, amb aquesta senyora l'has conegut, jo aquí no m'has dit res. I en giro i ve una altra clienta. Sí. I dius, escolta, com és possible que cap de 30 anys encara em conegui? No seré tan total.
0: No, és que estàs molt maca, Carme, de veritat.
1: No, maca no.
0: No, escolta, maca, que no et torno a trucar si em portes la contrària, eh?
1: No, maca tu i maca jo.
0: Escolta'm una cosa, carinyo. La setmana que ve, avui és l'últim dissabte de la temporada que fem el programa. Llavors, la setmana que ve no n'hi haurà, però a partir del dia 23... O sigui, el dia 23, que serà dijous, faré el programa, no sé si el farem o el faré, perquè dependrà de si tenen ganes de venir els que estan per aquí, la tècnica o el tècnic que hi hagi, segur, perquè sense tècnica no funcionem,
1: no,
0: sense tècnic.
1: No, sí.
0: Però el dia 23, si Déu vol, que serà un dijous, els dijous, tots els dijous, de 10 a 12, tampoc et podràs dutxar. Des de...
1: Però a partir de les 12...
0: Des del 23 d'agost, de juliol...
1: De juliol.
0: Fins a l'última setmana d'agost, perquè després ja al setembre, si Déu vol, tornarem al programa normal de cada dissabte.
1: Molt bé.
0: Però vaja, de totes maneres estem en contacte diàriament, no...
1: Hombre, i tant.
0: Estaràs al dia, carinyo?
1: Sí, senyora.
0: Molt
1: sí, senyora.
0: Bé, reina meva. I quina cançó vols?
1: Mira, corazón, em vaig apuntar una llista, però...
0: Vale.
1: Ja ho sé, però corazón del Diango.
0: Oh, que maca.
1: Soc una romàntica, filla meva, que vols fer dir?
0: Ho som, les dues.
1: Molt.
0: Veus, l'Eric ja la té a punt, ja m'ha aixecat el dit dient-me que ja la té. És molt maca aquesta cançó.
1: Sí.
0: I l'Eric és una mona, ara se me'n va.
1: Ah, sí, que em va dir que se'n va
0: a Mèxic. Se'n va tot el mes d'agost. Hi vas, carinyo?
2: Sí, gairebé tot el mes d'agost.
0: Tot el mes d'agost, perquè ja té...
1: Però el setembre el tindrem, no?
0: El setembre, si Déu vol, diu que torna. De tota manera, allà té els pares, però sobretot clar, hi té una iaia o una àvia
1: que
0: bueno, estan enamorats l'un de l'altre. Que deuen tenir les iaies, oi, carinyo?
1: Ai, sí. Jo, àvia.
0: Jo tenia iaies, sí. Tenia un avi, un iaio i dos iaies. I a la iaia, a la meva iaia, la tinc amb un quadre a casa, amb un escrit, és superguapo.
1: Que maco.
0: Doncs sí, és molt, molt bonic.
1: Que maco.
0: Bueno, Carmeta, pues res, amor meu, ja demà estem en contacte, una altra vegada.
1: Sí, senyora, molt bé.
0: Tens algun plan per aquest cap de setmana o no?
1: Sí, tinc plan. Vaig a celebrar el cumpleaños del meu net, que va ser el dia 2.
0: Molt bé.
1: I al meu fill no li anava bé i anem a dinar.
0: Molt
1: I
0: bé.
1: Jo estic amb asiàtica, però estic amb coses calentes. I, bueno, i la doctora em va donar una medicació, però el que tu dius és molt forta, no em podia punxar perquè... Que anem a dinar a casa a Sador de Lugo amb el meu gendre, el meu net...
0: Molt bé.
1: I anem a dinar allà.
0: Molt bé, estupendo. Això que has dit de l'asiàtica, Nosaltres tenim un company que es connecta des de Terrassa. El que passa és que ara fa uns dies que no ens truca perquè no està a Terrassa. Va haver de deixar la casa a la filla, perquè la filla la seva té obres i total que ells s'han anat a un altre lloc, no?
1: Sí.
0: I no ens truca, no sé per què, però no ens... Bueno, sí, sí que sé per què, deu ser que no li deu anar bé. Però explica sí. acudits. I un dia ens va explicar un acudit que deia que era un noi que se'n va anar de Gresca i bueno, va trobar una xineta i s'ho van passar a la mar de bé, no?
1: Sí.
0: Bueno, arriba a casa seva, se'n va a dormir i l'endemà, quan s'aixeca, li diu a la seva mare, diu, ui... Diu, em fa un mal l'esquena, i li diu la mare, diu, això és l'asiàtica. Sí. I diu ell, diu, i com és que la meva mare sap que he estat amb una asiàtica?
3: No, clar.
1: És bo, aquest és molt bo, eh?
0: Doncs això,
1: és bo, eh?
0: Aquesta és l'asiàtica, vale, carinyo?
1: Vale,
0: vinga, en amor, un petó molt fort.
1: Que poses un cap de setmana molt bo.
0: Igualment, amor meu.
1: Ens anem escrivint.
0: I ara demà anem parlant, vale?
1: Això mateix.
0: Vinga, estimo.
1: Salutacions per tots els teus companys.
0: Moltes gràcies.
3: I per tu també.
1: Vale. Gràcies, moltes gràcies.
0: Adéu, reina
1: meva.
0: Adéu, amor. Doncs per la Carme i per tota la gent que sap estimar, el Diango ens interpreta Corazón.
3: Corazón, corazón.
0: Corazón.

0: ens explicar una altra vegada que a partir del dia 21 tindrem programa de 10 a 12 del matí, els dimarts i els dijous, i seran, el dijous serà pràcticament temps era temps, també els dos programes tindran les línies obertes i podran trucar. O sigui, que els que esteu per Valladolid o els que esteu per on estigui, si voleu, podeu trucar. Tu, si estàs a Mèxic, també pots trucar, carinyo?
1: I tant.
2: Depèn de l'hora, oi?
3: Sí. Segurament serà per la matinada.
0: Per la matinada. Llavors ho tindran més malament, a no ser que vagis de gresca. Però vaja, que qui vulgui trucar. Llavors, el programa dels dimarts serà més monogràfics de cantants famosos com l'Elvis, com els Beatles, com jo què sé, com Charles Aznavour, com Gilbert Bécaud, o sigui, una miqueta de tot arreu, però explicant una miqueta d'on venen. Ah. I posant cançons. Jo crec que serà un programa molt bonic d'escoltar perquè ens portarà molts records, que és del que es tracta. I després, ja dic, el dijous serà més o menys com temps era temps. Val? I bueno, i ara ja estem arribant a les notícies. De totes maneres, ja ho sabeu, 93-795-7912. Feu el favor de trucar, que estem de festa major. Però vaja, la gent, entre els de les barraques, els de la fira, els del concert, els del ball, està tothom dormint. Doncs, vale, a dormir.
4: Perquè la nit és jove.
0: I tu a quin lloc de Mèxic vius, carinyo?
3: A Sant Lluís, potser.
0: Ah, molt bé. Com si em digués Sant Pere, perquè com que no ho conec...
3: Sí, no, tothom diu el mateix. Està més cap al centre.
0: Però és molt gran, Mèxic, no? Perquè la ciutat de Mèxic té...
5: Ui, té molts milions d'habitants, té.
0: No sé quants milions. Quants milions d'habitants, segur?
3: Em sembla que a l'últim cens va indicar que eren uns 19 milions, 20, una cosa així.
0: En una ciutat,
3: Sí, sí, la meva és petita. La meva té 1.300.000 persones.
0: 1.300.000 persones i és petita.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ja té llavors el revòlver.
0: Home, a mi la veritat és que les pel·lícules mexicanes m'agraden molt, sobretot La Màscara.
5: Sí, aquí ha calat molt
0: La Màscara del Zorro, a l'Antonio Banderas.
5: La música i tot aquí ha calat molt aquí.
0: Sí, m'agrada
5: molt aquí.
3: Jo m'he adonat en aquest programa, Jo m'he adonat en aquest programa d'això.
0: Sí,
5: no, encara
0: sí. Bé, fins ara.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor de l'estiu, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. A tot això, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que ahir, i 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca al nivell 3 per perill molt alt. En informació de darrera hora, en successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp. L'avís del telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'onze de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar quatre ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. D'altra banda, en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, Les Garrigues i la Plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament, Renfe recuperava avui el servei ferroviari habitual de les línies R14, R13 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. També en mobilitat, en aquest cas en carretera, un accident a l'AP7 provoca retencions de fins a 9 quilòmetres entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona, amb un carril tallat. També hi ha densitat i gairebé també 9 quilòmetres de retencions a la mateixa AP7 entre Mollet i la Roca del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. El darrer punt, en plana esportiva, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1 amb un altre gol in extremis de Miquel Merino. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
8: Ràdio Arenys.
9: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
10: Marta.
11: Ei, hola, com estàs?
10: Superbé, cada dia em sento millor.
11: I el secret?
10: Doncs ho tens ben a prop.
11: Sí?
10: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
11: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
10: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
12: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
13: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
14: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
13: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
14: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
13: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
14: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
13: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
14: Info i reserves al 93 131 11 00.
13: Visiteu www.elportinyol.com.
15: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
16: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
15: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
16: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
15: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
16: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
17: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
18: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
17: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
19: Munt Bikes a Arenys de Munt.
17: La teva botiga de bicicletes de referència.
19: Treballem amb les millors marques.
17: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
19: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
17: Finançament a 24 mesos.
19: Munt Bikes.
17: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
19: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
17: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
20: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 30 00.
21: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
22: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
23: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
22: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
23: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
22: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
23: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
22: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
24: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
25: Ràdio Arenys.

0: quedat lluny.
1: Ai, ja tornem a estar aquí. I tenim alguna trucada? Doncs tenim una... Així m'agrada que els oients siguin molt obedients i truquin. Amb qui parlem, sisplau?
2: Escolti, molt bon dia a tu.
1: Hombre!
3: Li
1: estava dient...
2: Anem a veure, perdoni. Perquè això de que els oients són obedients, una servidora, a la primera vegada que ho has dit, ja he marcat.
1: Ja,
2: però fins la 4... No ha tocat.
1: Vale, vale.
2: És que... ha posat l'Eric i llavors ja m'he oblidat de tot, eh?
1: Aleus, clar.
2: Ja ha posat l'Eric i jo m'he oblidat de tot, ja. Si era la tercera, si era la quarta...
4: Què tindrà aquest Eric?
1: Que jo li he dit també, ell, dic, la Glòria no ha trucat. I em diu, em sembla que és una de les que està al telèfon. Dic, vale, vale.
2: És una.
1: Sí.
2: Bueno, jo fa el rei que us escolto. La Txerina ha escoltat la veu, dic, no sé si és o no hi és.
3: Sí, estic aquí. És que no em deixa parlar.
2: Txerina, no t'ha escoltat la veu en tot aquest...
1: Calles, tia.
4: Que té molta raça.
3: No nada, la raça no em deixa dir ni piu. Estic aquí com un pajaret.
1: Com un pajaret.
3: Valent
1: pajaret està feta.
2: Jo pajaret, això encara no ho
3: veia
2: clar.
3: Ara veus una paraula que ho entens avui.
1: De veritat que entre ella i el Porras...
3: Bueno, mare meva, senyor, Déu meu, senyor.
1: Joan Cintes, pobret meu, s'hi posa de quan en quan.
4: Deixa-ho anar també, pobret meu.
1: Però si no em dius
4: res, no em dius res, noia.
1: El Porres està calladito.
2: Hola, Porres.
4: Bon dia. Sóc el senyor Josep Porres.
3: Que bona és la Porres.
4: Oh, boníssima. Què vols provar alguna vegada?
2: No, a veure, jo
5: n'he
2: escoltat la veu del Joan, tampoc no hi és, avui el Joan.
5: Sí, que estem en ressaca.
4: Sí, clar, d'ahir.
2: Primer bon Sant Zenon, eh? Visca Sant Zenon, glòria Sant Zenon. Ja ho entenc, que la ressaca deu comptar, clar.
1: Això és el que penso, hi ha tantes coses per fer, que esclar, s'acumula la feina. Has vist el vídeo... Has vist el vídeo de les barraques i la fira?
2: Sí, reina.
1: Que xulo.
2: Sí, reina, una guapada.
1: I el vídeo...
2: I
1: el vídeo que estem ballant, els Cintes amb la Txerín, i què, els he dit, canvio de pareja, i hi havia el Leandre...
2: La ressaca, ja ho entenc, és que davant de tantes d'això... La ressaca l'heu de tenir, eh?
5: Sí.
2: Però a veure, Txerín, una cosa. Txerín.
3: Digues, bonita, digues. Guapa.
2: Jo és que t'he vist ja aquest dematí que passejaves amb la Mafalda.
3: Ja no ho he vist. Ai, que
2: llavors,
3: mona.
2: La Txerín potser no està a la ràdio i és perquè està fent el passeig amb la Mafalda.
3: Ho he vist. Ai, quina gràcia, gràcies, Glòria, bonica.
2: No, com no escoltar-te la galaveu no m'ha arribat. A veure, potser cap aquí a Mataró no ens arriba prou bé.
3: Ai, que mona.
1: No, ha vingut una miqueta més tard, però molt poc, eh? 5 minuts més tard, però després se n'ha anat perquè estava patint per com havia deixat el cotxe. Perquè no podia entrar el del costat.
3: Que mono!
1: I quan ha anat ella, ha tingut d'entrar ella per l'altra porta. O sigui que... Aviam que la vegi.
3: Que mono, Glòria! Que mono!
2: Està fent un passeig amb la Mafalda.
3: Ai, que rico!
1: Ets una artista, Glòria.
3: Que mono!
1: Ets una Glòria.
2: Aquest modelet que portes, Txerín, m'agrada molt, eh? Perquè jo sé que aquest modelet és teu, eh?
3: Sí, que és meu. Sí, jo dic, mira, que aquest jersei és veritat. I me'l vaig comprar l'any passat allà a Mataró i no me... Oye, molt mona, eh? I la Mafalda mirant-me, que rica.
2: Home, jo reconec que si estés per la muntanya amb la Mafalda fent una volteta, doncs també estaria bé.
3: És que és tan mona. La Mafalda és moníssima i la Glòria...
1: La Glòria.
2: Ara sí que l'hem dita grossa.
1: És intel·ligent.
2: Adiós.
1: És artista i és gloriosa. O sigui que...
2: Per això és...
1: La gran dissenyadora gràfica del programa Temps era Temps.
2: És que està bona la Mafalda. I també és simpàtica. Fixeu-vos que està amb tothom.
1: Sí.
2: Quan es va enterar que era el cumple de la Maricín, escolta'm tu, amb la Maricín també, amb el Joan, Sant Joan, amb tots, perquè aquesta Mafalda és que coneix a tothom.
1: A tothom.
2: És que és molt bona, la Mafalda.
1: I la Glòria de Mataró...
2: També.
1: És el més atent del món mundial.
2: No, perdoni, una d'això. La Glòria d'Arenys que viu a Mataró, eh?
1: Perdó, sí, és veritat.
3: Ai, que bona.
2: La Glòria de Mataró, no.
1: Perdó. Perdó, perdó.
2: Sí, que jo estimo molt Mataró, eh?
1: Sí, sí, sí,
2: Mataró,
1: sí, clar, llavors, clar, clar.
2: Però jo sóc la Glòria Drenys, que viu Mataró.
1: Sí, sí, home, bé, és que... Sí. És, vaja, que com deia...
4: Sempre estàs a la Glòria, tu.
1: Com sí. deia el Raimon...
2: A la Glòria des de que em va néixer.
1: Com deia el Raimon, qui perd els orígens perd la identitat. Ah, eh? O sigui, això no s'ha de perdre mai.
2: Pues els orígens, sí.
3: Glòria!
2: Sí. Digui, digui.
3: Ah, digui, digui, porta el que tingui. Escolta, en què t'anava a dir? Que ja la tinc en els records posada. Que ja he posat aquesta foto als records. Vale, ja l'estic enviant
1: una cosa que jo no sé
3: a la meva família. Com que no saps fer, jo tinc un WhatsApp meu de mitjato y mío y lo pongo todo ahí. Ah, y vale, lo que me envía la Glòria de la Mafalda, tot ho poso allà.
1: Jo
3: i ho miro i quan em mori agafen el telèfon i diria, mirarem lo que té la mama aquí i veurem a la Mafalda i a la Xerín
2: de
3: la Glòria fent la volteta, menjant, cuinant i de tot sí. això.
1: Molt bé, molt bé.
2: Amb el nostre Joan dels Acudits també va menjar coca, eh? Des d'aquí una abraçada al Joan dels Acudits, des d'aquí una abraçada Joan.
1: Sí, sí, Joan, sí. Que el tenim... Saps què passa? Que com que ha hagut
4: de...
2: Ho he escoltat que deies.
1: Doncs està la cosa que no... Fa 3 o 4 setmanes que no truca.
2: No, ja fa
1: Mira,
2: flor,
1: el Porras, en aquests moments, està parlant amb la Xerín. Oh. No, la Xerín l'està escoltant.
2: Però a veure, Porras, que no ens entenem.
1: Però és que no calla, ni són de l'aigua, aquest tio.
4: És que són coses molt íntimes.
1: Doncs espera't que el pagot estigui pagat, nen.
2: Ah, sí, si són íntimes, ja no dic res. No. Jo pensava que parlàveu de música.
3: No, parlàvem, no. Com que jo he dit que quan jo em mori, que els meus fills miraran el telèfon i diran, mira, a veure què té la mama aquí, i diu ell, diu, no em moris, que encara no te toca morir-te.
1: No, és que no toca. No, és que no t'has de morir mai.
3: Ah, no?
2: No,
3: sí, por Dios.
1: No. Clar. Vull dir, no et moris, que no et toca. No et moris perquè no t'has de morir mai.
4: Té que fer moltes actuacions mai. Encara, eh?
1: Encara, i tant.
2: I tant.
1: Molt bé,
2: això
1: molt
2: bé. Això volem al públic, eh?
1: I el Jordi, com el tenim?
2: També el tenim. Sí, també molt bé, gràcies.
1: També bé, eh?
2: Amb molta calor, és que ara... No, és que s'ha d'anar a la platja a primera hora, a la platja, fer el banyet i cap a casa.
1: Ah, molt bé.
2: I llavors va bé, eh? És el que fem, i és ideal, tu, el banyet i cap a casa. Que
1: bé,
2: que
1: bé.
2: Oh, com està l'aigua.
1: Sí. Jo encara no hi ha... Jo he fet 3 estius amb aquest. Espero que t'anari, que no hi he anat per problemes amb les cames i tal.
2: Bé,
1: I mira que el tinc lluny, jo, el mare.
2: Que el tens a prop, que el tens a prop. Mira,
1: Pues bueno, perquè a vegades les circumstàncies obliguen,
2: sí,
1: però...
2: Obliguen, mira,
1: és el que hi ha.
2: Bueno, però és que tu només surts, si mires la vista, ja et veig com si fas el banyet.
1: És que no cal que surti.
2: Allà, no cal, el balcó, des de dintre.
1: Des de dintre, no cal ni que surti.
2: No cal ni que surtis, exactament, sí, senyora. Pues bueno, pues quan se pugui, sí, va.
1: A mi m'han passat moltes coses molt bones en aquesta vida, per descomptat. Penso que sóc una persona afortunada. El que viu plora i riu, i això és inevitable.
2: Totalment cert.
1: Però he tingut 25 cases. Realment estic...
2: Déu-n'hi-do, reina.
1: Estic on em vull morir, de veritat, perquè és un premi a la meva varietat... d'això, domiciliària, com si diguéssim.
3: Però com que, hables de bien, mare meva?
4: Sí.
3: Rosa.
2: A veure, Rosa,
4: oh!
2: I que llavors penso una cosa, que llavors tu i jo estarem més a prop, en recorda-te'n.
1: Sí.
2: Eh?
1: I tant.
2: Quan els ullets ja estiguin, doncs tu i jo estarem més a prop, llavors.
1: Pues sí, senyora.
2: Del que estem ara. Del que estem ara en aquest moment, que sí. També estem a prop.
1: I tant.
2: Però encara estarem més, reina.
1: Sí. És una meravella. Arenys...
2: Bueno, però ja farem alguna tertúlia des d'allà, també.
1: Oh, i tant, farem el programa des d'on sigui. Programa celestial.
4: Des del més allà.
1: Programa celestial, clar que sí.
2: Renoi, tu.
1: Molt bé, carinyo. I,
2: pues molt bé, macos.
1: I quina cançó vols que et posem?
2: Pues bé, pues que a mi aquesta cançó m'agrada molt, i com que jo m'estimo el meu país, pues els Catarres en País Estrany.
1: Va, molt bé.
2: M'encanta la música, m'encanta la lletra i el país, per favor.
1: Doncs ahir, de veritat, si haguessis estat amb el doctor Prat, la veritat és que et convidava a moure't, eh? I la gentada sí, que hi havia al jovent va ser molt, això, molt maco, sí. Molt xulo, de veritat. Bueno, amor meu...
2: Bueno, doncs, macos, doncs una abraçada per tot, aneu amb la conta, amb la calor, i el banyet quan pugui ser, si ja està, i queda un mes
1: sí, fresquet. Sí, no trigaré gaire, si Déu vol. I una cosa...
2: I que veu de festa major, doncs pues, molt bé,
1: sí,
2: com ara té.
1: Clar que sí.
2: A macos.
4: Sí. Avui tenim els mongrits.
1: Molt bé.
2: Ah, molt bé.
5: Sí, bueno, molt bé. Avui els mongrins.
2: Qualitat. Sí.
4: Ahir la Salvatana, doncs,
5: avui els mongrins.
4: Un concert molt guapo.
2: El programa, ja vaig pensar, vaja, qualitat.
5: I de taloners ja sortirem nosaltres.
4: Sí.
2: Pues ben fet, pues jo per mi sí, ja podeu, eh? Ja passeu algun vídeo que es pugui veure.
1: És estrany.
2: Molt bé, maco. Vale. Pues una abraçada molt gran, adéu-siau.
1: Doncs carinyo, per tu i per tots nosaltres i per tot el món mundial... país estrany. Vale? Un petó pel Jordi, un petó pel Jordi. Un
5: abraçó.
1: Adéu. Doncs país estrany. Aquest país estrany és tan...

0: Molt bé. I després d'aquesta preciosa cançó, escoltarem a la persona que tenim al telèfon, a la Ramona, a la nostra Ramona d'Arenys de Munt. Hola, amor, bon dia.
1: Bon dia, bon dia. És un plaer sentir aquestes
0: cançons, eh? Ai, que sí, carinyo. I sentir-te tu, i sentir-te tu encara més plaer.
1: Oh, i moltíssimes gràcies i a vosaltres.
0: Molt bé, carinyo meu. Com estàs?
1: Bé, bien, sí? Bé, no?
0: Bueno.
1: Sí, anar fent, i és bueno. Molt.
0: Bueno, narinant. Ah, eh?
1: Mira, ara t'anava a dir, tant que sí, dia a dia i ja està.
2: I ja. Estàs aquí o a Tarragona?
0: No, està
1: no,
0: aquí.
1: Aquesta setmana aniré a Tarragona.
2: Ah, aquesta bé. Setmana aniràs.
0: Molt bé. Bé, ja he sentit que a partir de la... Bueno, que avui és l'últim programa d'aquesta temporada i ja no tornem el dissabte fins al setembre, si Déu vol.
1: Bueno,
0: perquè però... l'Eric se'ns en va a Mèxic.
1: I clar... Ja li he dit que
0: no deixi
1: de la seva família
0: estimada. Això mateix. És que és tan maco, de veritat. És que l'han de estar esperant amb candeletes, perquè és un amor. Vaja, jo l'enyoraré molt, de veritat. Eh? Ja me l'estimo molt. Molt bé, reina meva.
1: Molt bé. Doncs mira, per en Cristian Nomás Bolero.
0: Només boleros, vale, molt bé.
2: Mira, aquesta li agrada molt també a l'Adelina.
0: Sí, vale.
1: Això mateix.
2: Vale, molt guapa.
1: Doncs mira, que acabeu de passar un bon estiu, si no ens... Bueno, per poc que pugui telefonaré.
0: Molt bé, carinyo, molt bé. Perquè estarem els dijous i els dimarts. Estaré.
1: Sí. Vale.
0: Vale?
1: Molt. Moltíssimes gràcies. Una abraçada per tothom.
0: I bon viatge cap a Tarragona. Mira, a on vas de Tarragona, tu?
1: A Tarragona mateix.
0: A Tarragona mateix. Doncs jo, si Déu vol... Si el tiempo lo permite, l'autoritat no lo impide, que us deia abans, aniré el dimarts a Miami. Hombre! Ens acaba d'arribar el Cristian, el gran ausente! Que guai! Imagina't, el rebrem amb la seva cançó, amb una de les seves cançons,
2: sí,
0: tio! Que bé! Que bé! Sí, senyor, que guai. Pues mira, ens acaben de demanar Nomás Boleros.
2: Nomás Boleros, ara mateix.
0: Que tenim a la Ramona. Tenim a la Ramona al telèfon. Saluda-la, sisplau.
3: Hola, Ramona.
1: Hola, guapo.
3: Com anem? Quant de temps, no?
0: I tant.
3: No t'oblidis de mi, demana sempre cançons meves.
0: Molt bé, quina alegria. Bueno, doncs, Ramona, carinyo, si ja ho saps, dimarts i dijous a la teva disposició. Ai, gràcies. Mira, el Cristian m'acaba de portar dos didals, un d'Itàlia i l'altre de Menorca. Perquè, saps, jo en tinc més de 1.000 de didals a casa meva. I la gent, quan els veu, em diu, que fas col·lecció de didals? I jo dic, no, faig col·lecció de moments que algú s'han recordat de mi.
1: I tant.
0: Eh? O sigui, que se n'han recordat. Ah, haurem de fer una altra foto, eh?
3: Ah, sí, eh?
0: Vale? Home. Molt bé, doncs Ramona, carinyo, bon viatge i bona estada a Tarragona. No. I fins quan vulguis, vale? Vinga.
2: Adéu, guapa, adéu.
0: I per tu, i per l'Adelina, també. Nomás Boleros.
4: Com jo,

0: Val, doncs ara tirarem de Christian, sí. El que ens queda. Tenim, i primer que res, quina vols posar?
1: No, tenim el tècnic, és de Mèxic, no?
0: Sí, senyor, i que se'ns en va de vacances.
1: Ah, sí? Molt bé, li dedicarem perquè se'n recordi de nosaltres.
0: Vale.
1: Doncs... México, va.
0: México.
1: Vinga.

0: Vale.
1: Bueno, ja està.
0: Vinga, va, noi.
2: Ja hem anat a Mèxic i hem tornat, no?
0: Vale, vale. Això és el que ha de fer el setembre, tornar.
2: A mi m'agrada molt Mèxic, eh? He anat moltes vegades a Mèxic. M'agrada molt.
0: Demana, o sigui, dedica, demana fer el que vulguis, perquè darrere, si
1: canta,
0: no, ens estoven.
1: Canta.
2: No
1: canta,
2: sé, voleu
1: morena.
2: Recordar aquella de l'altre dia, em dones força.
0: Vale,
2: que,
0: doncs em dones força, sí. I li dediquem, sí, també a la Montserrat Danès, a la Glòria, a la Delina, a la
3: Glòria Estefan,
0: a la Montse de Can Fita, a tothom, a tot el grup de
1: la Madalena Fita, que també li encanta.
0: També, doncs, amb tota, per tothom, ai, em dones força per Cristian.
2: Això mateix.

0: Vale. Se está acabando el tiempo.
1: Molta força.
0: Bueno, no pues... hemos aplaudido al Cristian, ¿eh?
1: Claro. Bueno, pues ahora posa el gos, que és l'última que vaig gravar. És la... Si vas a... al YouTube, és l'última. I aquesta fa temps que no...
2: Oh, gos, que maco. No aquesta també. Li dediquem al Manel i a la...
1: Ah, ai, sí,
2: i,
1: al, sí.
2: I a la Dolors, que ell, bueno, ell sí. demanava sempre, sempre. La, bueno, la cameretera.
0: La cameretera i aquesta, eh?
2: I un dia jo li vaig dir que en comptes de la cameretera li posem aquesta i va trucar per donar sí. les gràcies, quina cançó més meravellosa i tot això. O sigui que Manalet, si ho estàs Manel. Escoltant, per tu, la Dolors segur, i per segur. Tot...
1: Gos, melodia desencadenada, bueno.
2: Vinga.

0: Bueno, doncs bueno, ja hem arribat a l'hora aquella de bueno, dir. Sí. No us diem que la setmana que ve tornarem a estar aquí, perquè tornarem, si Déu vol, els dissabtes, al setembre.
1: Molt bé.
0: Llavors, el Cristian, l'Eric, ja haurà tornat de Mèxic, haurà passat unes vacances meravelloses, i tornarem a estar aquí, els que vulgueu venir.
1: Clar,
0: no. Així com has vingut a l'últim programa, també pots venir al primer de la temporada.
1: Bueno.
0: I ja sabeu que a partir de la setmana que ve, no, l'altra, els dimarts i els dijous, jo
1: seràs tu.
0: Faré programa. Qui vulgui venir, doncs ja ho sap, està convidat. El programa que estic preparant, jo em sembla que us agradarà. I també podreu trucar i tot això. Mentrestant, donar les gràcies a tots els oients, de veritat, i a tota la penya, a tots vosaltres, la meva gent, els meus nois, la meva estimada Xerín, i a Ràdio Arenys, que és
2: i el Follonero.
0: La millor del món, el Follonero. El Porras.
1: Perquè ara, quan estava el Josep...
0: Sí, no paraven. Però, bueno, no has vist el vídeo que vaig penjar, que estan ballant?
1: Sí.
0: L'endemà havia tingut 100 visites, Vull dir, molt bé. Bé, doncs, si Déu vol, estarem aquí els que vulguin venir, l'Eric, el Pau per allà fora, i la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt, molt, i molt bé, i em sembla que encara queda un minutet, oi? Sí, doncs posa el Passi-ho bé, de la Trinca, no la tens, no té de tiempo de buscar-la. Què tens aquí?
3: El cap de setmana, guapíssimes,
0: ja
3: sabeu, bones vacances.
0: Dimarts i dijous, de 10 a 12, a partir de la setmana del 20. Amb la Rosa Montner, que tots ens ho passem molt, molt i molt bé.
2: I tot queda molt bé.
0: Això mateix. Vinga. Adéu.
4: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Diverses afectacions al trànsit en aquesta hora a carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. Segons les primeres informacions, s'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc dels fets i estan treballant en l'excarceració de dos ocupants del turisme que ha impactat amb el bus. Per la seva banda, l'autocar portava una quarantena de passatgers que haurien resultat il·lesos. Paral·lelament, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat també 4 dotacions dels bombers. I a aquesta hora es manté un carril tallat a la P7 a Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes. Provoca retencions de 9 quilòmetres des del Papiol. També hi ha retencions de 5 quilòmetres a la C32 entre Castelldefels i Sitges, en sentit Tarragona, i densitat a l'AP7 entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. També en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament, Renfe recuperava avui dissabte el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la Plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre 10:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació, però sense èxit, i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana al marc de la negociació pels pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte, en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre. La resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.

Veïns de Mar, amb Joan Puig.

parla en Joan Puig, veïns de mar, el magnífic dia de juliol, 11, dissabte, fantàstic. És d'aquells programes avui que realment m'agraden. Complicats, potser, per algun tema, però ja m'agrada també les coses una mica de repte. Et dic com sempre que aquest programa sí que el com té és aquesta gent que té una sèrie de valors i una mitja cultural bastant per sobre lo normal, i almenys ho demostren quan, després del programa, rebo els inputs amb gent que hi està d'acord, gent que no hi està tant, però sempre amb educació, amb correcció i amb ganes de millorar, com el de la setmana passada, que vam estar amb la Noemi, que realment va tindre molta repercussió. Jo no sé què passa, però avui, entre el teletrepai i totes aquestes coses que es fan de lluny, hi ha molt poca gent que trepitgi el terreny. Hi ha molt poca gent que vagi a l'emissora de ràdio, hi ha molt poca gent que vagi al carrer. No sé, hi ha coses que l'estar a peu d'obra s'està perdent. Una de les coses que s'està perdent és, per exemple, la persona que hi ha hagut aquest esborall, que tothom diu del Putxet, d'acord, és del Ferrocarrils de Català, del Putxet, però és el districte de Sarrià-Sant Gervasi, al barri de la Bona Nova. Vull dir, no fa falta ser un crac per veure-ho. Però el que sap més greu és que ja es porta més d'un any amb aquest mateix tema, on cada 50 metres hi ha un detector de moviment sísmic, i el que a un li sap molt, molt de greu és que siguin les monges mercedàries, que són molt bona gent, que vegin coses estranyes, que hi ha escletxes, que ho diguin a l'Ajuntament i que l'Ajuntament no faci el més absolut cas fins que s'acaba esfonsant. Penseu que és una zona on la densitat de població és molt alta i on el desnivell, sense ser molt pronunciat, hi és bastant. És a peu de muntanya. No sé, esperem que no sigui un Carmel 2, com va passar en el seu moment, que va ser tot un desastre i que les coses s'arreglin. S'arreglin com aquí a Arenys de Mar, que escolten que una de les platges emblemàtiques que tenim és el de la Musclera, que és del tot recomanable, i a la vegada és una de les que en el seu moment em va agradar més, i que ara ens trobem que és un canvi de parvetzina dels que venen de l'Àfrica, i que la Policia Nacional la setmana passada va detenir a 7, ja no amb drogues, sinó que feien el canvi de benzina per les lanxes aquestes ràpides. Esperem que la Musclera torni a ser el que és realment una platja per tothom. I des d'aquí també felicitar per la bona tasca que fa en aquests esdeveniments i amb altres, també molt importants, la Policia Municipal d'Arenys de Mar. Des d'aquí, felicitats. I en aquest Mundial de Futbol també hi ha hagut una frase d'un jugador nòrdic que m'ha arribat al cor i que jo us la tinc de dir, perquè venint d'un jugador de futbol sembla així una mica estranya, però que me la vaig apuntar en seguida. Mai saps el que ha de passar. Tens de viure sempre el moment. Genial. Escolteu, els que som d'una generació dels 80, ni la música dels 60, ni dels 70, ni dels 80, és per tancar els ulls, perquè entre les tres cançons que heu ballat més en tota la vida, segur que aquesta gent dels 80, una és aquesta.

Bonnie Tyler. Quins records. Quin Honis. Quin 1800. Quin Don Quijote. Quin 4. Quina època. Realment, com han dit, que després de 75 anys de vida s'ha mort, d'alguna manera també quelcom d'una generació també s'ha mort amb nosaltres, no? És una cançó que segur que molta gent sí que l'ha escoltada, però aquells que l'hem viscut com una cosa molt directa ens ha frapat. Per això l'hem posada i en guardem una també pel final, que són les coses. Li va sortir malament una operació a les cordes vocals i això és el que li va donar després la fama, els èxits i la glòria. Bé, nosaltres estem preparant una entrevista amb una persona que m'aprecio moltíssim, que està a la Villa y Corte, és a dir, a Madrid, i que estem intentant, amb l'Eric, que és un crac, intentant localitzar, perquè n'hem fet una altra que ens ha estranyat, que no intentarem potser al final a veure si ens surt o si no que ens truquin, perquè a més ens tenim de veure per altres coses que també estan passant. Recordem que tenim el telèfon de la ràdio, si us voleu posar en contacte, i que també recordem que tenim el correu electric al veïnsdebar@radioarenys.cat, on te podeu deixar els vostres suggeriments i les vostres, i si voleu algú que li fem una entrevista, algun massatge, també sereu benvinguts. Recordar-vos també, si teniu la gent demà, que l'últim diumenge de juliol, el dia 26, el nostre estimat poble veí, Arenys de Munt, fem la reinauguració d'una font centenària. I aquesta és la font que hi ha a la riera amb el Panagai, del 1926. I es farà tota una sèrie de performances, i es farà tota una sèrie d'actes, i ens agradaria molt que vinguéssiu. I si a més dieu que ho heu escoltat aquí a Ràdio Arenys, doncs tenim un petit detall per vosaltres. No sé, en qualsevol cas, penseu que és el dia 26, a les 12 del migdia, a Arenys de Munt, a la font que hi ha amb la riera i justament amb el Panagai. Farà 100 anys que en el seu moment es va construir. Escolta, passem a la següent cançó, intentem fer aquest joc de paraules. Gràcies, Eric.

0: l'informatiu cap de setmana.
1: Bon dia, avui és dissabte 11 de juliol del 2026. Som el primer dia del cap de setmana, és la una del migdia i fins a dos quarts de dues us explicarem el més destacat d'aquesta jornada, el nostre municipi i el Maresme. Comencem avançant-vos els principals titulars. La nit de divendres a dissabte ha estat tranquil·la a Arenys de Mar, malgrat l'activitat de festa major que registra el nostre municipi. Així ho ha constatat la policia local, que no ha hagut de fer front a cap incidència greu. La música i el correbars són avui els protagonistes d'una tarda de dissabte marcada pel concert, audició de sardanes i ball popular de l'orquestra Mungrins, i on també hi haurà música per infants de la mà de Rigui per Xics. L'espectacle de màgia de Joaquim Matas tancarà les activitats de Sant Zenon aquest diumenge al vespre, un dia que estarà marcat també per altres propostes com la Fideuà Popular i el Correaigua de la colla de Diables Socarrimats, que es farà al migdia, i la trobada i cercavila de gegants, que es farà a la tarda. Tenim també alguns dels titulars més destacats de la setmana, perquè una delegació aranyenca està participant a la Mostra Internacional de Puntes de Peniche, a Portugal. S'hi han desplaçat la presidenta de l'Associació de Puntaires Flor d'Alba, Maria Bernat, i la directora del Museu d'Arenys, Neus Ribas, que tindran un estand propi fins al diumenge. L'Ajuntament asfaltarà el carrer Sant Pere amb el pressupost d'aquest any, una actuació que es pot dur a terme gràcies al romanent alliberat. Des d'Alcaldia també recorden que s'arreglaran els carrers Bonaire i Sant Ramon. I la Generalitat ha presentat als operadors del Port d'Arenys els estudis fets recentment que avalen la construcció d'un martell a la bocana. El Club Nàutic, detractor d'aquesta obra, espera estudiar-los detalladament per continuar demanant que no es perdi la condició de port-refugi. I finalment, pel que fa als esports, ens fixarem en la tarda de pesca del Club de Pesca Mar Esport. A més, també sentirem el balanç de la temporada per part de l'aranyenc Marc Campeny, futbolista de l'Europa.
0: L'informatiu cap de setmana.
1: La nit de divendres a dissabte ha estat tranquil·la a Arenys de Mar, malgrat l'activitat de festa major que registra ara mateix el nostre municipi. Així ho ha constatat la policia local, que no ha hagut de fer front a cap incidència greu. El caporal del cos policial, Mariano Hernández, ha explicat a Ràdio Arenys que no hi ha hagut fets greus ni incidències destacades aquesta passada nit, marcada pel correfoc dels Diables Socarrimats i els concerts a la Riera i la platja de la Picòrdia. Només hi ha hagut algunes queixes de veïns a causa dels sorolls fins a altes hores de la matinada.
2: El balanç que tenim des de la policia és bo, és un balanç positiu. Les activitats han funcionat com estava previst, no hi han hagut problemes destacables ni situacions complicades, sempre dins de la normalitat del que són aquests esdeveniments tan grans i amb tanta afluència de persones. El balanç és molt positiu. La veritat és que ha anat molt bé.
1: Aquest dissabte i diumenge són els dos darrers reptes que té la policia local, que està vivint uns dies exigents marcats per l'alt nombre d'activitats i la celebració d'actes molt concorreguts i que en alguns casos inclouen música i acaben passada la mitjanit. Des del cos, el caporal Hernández contempla un dissabte més complex, ja que el correbars té un recorregut molt llarg. En canvi, espera que el diumenge sigui una pila calmat de Sant Zenon.
2: El correbars per nosaltres, des del punt de vista, des del prisma de la policia, per nosaltres és una activitat complexa, però és un recorregut tan llarg que necessitaríem tants policies que no els tenim. Diumenge ja és un comiat de festes, és més fluix en activitats, gegants, amb els geganters és molt fàcil amb ells, fa el seu recorregut, vull dir, no és una activitat tampoc que comporti perills, és una qüestió pura de trànsit, de mantenir el trànsit a ratlla amb l'activitat. Diumenge serà un bon dia així que anirà baixant l'activitat, serà un bon dia per acomiadar la festa major.
1: La policia local d'Arenys suma un total de 39 efectius. Durant l'any 2025, aquests agents van intervenir en més de 19.000 serveis i van interposar més de 7.000 denúncies. A més, es van dur a terme 111 detencions a Arenys entre aquest cos policial i els Mossos d'Esquadra. La música i el Correbars són avui els protagonistes d'una tarda de dissabte marcada pel concert Audició de Sardanes i Ball Popular de l'Orquestra Montgrins, i on també hi haurà música per a infants de la mà de Rigui per Xics. La primera activitat a començar serà la 15a edició del Correbars Arenys de Mar. Ho farà a les 5 de la tarda al pati del Calissai i continuarà recorrent el municipi amb l'acompanyament d'una xaranga. Des de l'organització, Toni Carrasquilla explica que, tot i que poden vendre només uns 400 tiquets pels participants, a la pràctica aquesta quantitat de persones es pot arribar a duplicar gràcies a l'assistència d'aquells que se sumen al Correbars, aprofitant que es tracta d'una activitat a l'aire lliure.
3: Nosaltres fixem un límit de poder vendre fins a 400-450 tiquets, que ens ve limitat això per l'Ajuntament, però després, clar, com és una festa, és un esdeveniment públic que es du a terme a la via pública, la gent s'hi pot sumar i nosaltres sempre animem a que la gent que no pugui comprar els tiquets s'hi sumi amb nosaltres a fer la festa i tot. I bueno, fa 2 anys enrere, si no m'equivoco, nosaltres vam agafar un dron per fer uns vídeos, i aquest dron tenia la capacitat de comptar així aproximadament la gent, i a la plaça de l'Església crec que va arribar a comptar unes 800 persones.
1: En el cas de la zona nova coberta de la Riera, aquest espai serà l'escenari d'una triple oferta per part de l'Orquestra Montgrins. Els empordanesos, de fet, protagonitzaran un concert a les 7 de la tarda, una audició de sardanes a 8:45 i el ball popular a partir de les 11 de la nit. D'aquesta manera, hi haurà espai tant per a les sardanes i la música de cobla clàssica com per l'orquestra de ball i més versàtil, amb un estil més modern i que incorpora versions pop, swing i temes populars. En aquest sentit, podem escoltar un fragment d'una de les seves interpretacions.

0: No, i no serà aquesta l'única proposta musical de cara avui al vespre. De fet, Rigui per a Xics es farà seva a la placeta a partir de les 7 del vespre amb un espectacle musical i teatral que aspira a interpel·lar els més petits, però també persones de totes les edats. Així ho explica l'aranyenca Noemí Silà, integrant de Rigui per a Xics.
1: No és només un concert, hi haurà música, però també hi ha teatralització, està cuidat al mil·límetre i també està pensat no només pels més petits de casa, sinó perquè les persones adultes també puguin venir i gaudir del concert, que ens passa molt, que no només ve públic infantil, també venen adults, i crec que això, aquesta és la idea de l'espectacle familiar, no? Que pugui agradar tant a petits com a grans.
0: I després de la nit de divendres, avui arriba el segon i últim dia per a les barraques de la platja de la Picòrdia. El comiat musical anirà a càrrec del pop festiu de Sexeni, de la festa de versions de Brou i la música en directe de Lia Jensen. Recuperem un fragment de la cançó Els teus ulls que et mirin, de Sexeni, amb el seu accent de la terra ferma.

0: Les activitats vinculades a la Festa Major continuaran diumenge, en el que serà el darrer dia d'un Sant Zenon atapeït d'activitats des de dimecres passat i fins demà a la nit. Precisament, l'espectacle de màgia de Joaquín Matas tancarà les activitats de Sant Zenon aquest diumenge al vespre, un dia que estarà marcat per altres propostes com la Fideuada Popular i el Corraigua de la colla de Diables Socarrimats al migdia i la trobada i cercavila de gegants que es farà a la tarda. La primera activitat protagonista serà una doble proposta innovadora de la mà de la colla de Diables Socarrimats, que suma el Corraigua, el vermut musical i la Fideuada Popular que es desenvoluparan a partir de les 12 del migdia a la plaça Lloberes. Des de l'organització, Laia Saborido explica la seva aposta per la xeringada popular o Corraigua, que està previst que duri una hora.
1: La idea és una mica refrescar, que tothom pugui portar les seves xeringues o aparells per remullar, tothom està convidat a portar-ho. També dic que convidem a tothom a anar amb samarreta blanca perquè hi haurà una sorpresa, res que taqui, res que no surti, però convidar a que tothom porti una samarreta blanca i que tothom pugui participar, passar-s'ho bé i remullar-se.
0: Ja més tard, a partir de 6:15 de la tarda, començarà l'activitat vinculada als gegants d'Arenys i les colles convidades. La plantada inicial, al davant del cementiri de Cinera, amb el protagonisme d'en Tallaferro i la Flor d'Alba pel seu 70è aniversari, donarà pas a la cercavila posterior des d'aquest punt fins al Calissai, on seguirà la celebració amb la mostra de balls. Des de la colla de geganters d'Arenys de Mar, Gemma Jiménez ens parla del recorregut i el nombre de colles convidades que seran presents al nostre municipi.
2: I aquest any acabem la Festa Major amb la trobada de gegants i farem un recorregut similar al de l'any passat. Començarem al cementiri, baixarem per la Pietat, Sant Pere, Sant Rafel, Frederic Marès, al carrer de l'Església, i acabarem al Calissai, on els gegants es quedaran allà perquè la gent els pugui anar a veure. I aquest any tenim 5 colles convidades.
0: Finalment, a les 9 del vespre, hi haurà l'espectacle de màgia de Joaquín Matas, que formarà part, per primer cop, del programa de Sant Zenon. Durant aproximadament una hora, la part nova coberta de la Riera serà el punt on es podrà veure l'actuació d'un mag amb molta experiència i amb una proposta basada en la interacció amb el públic assistent. Ràdio Arenys ha parlat amb el mag de Ripollet sobre el seu espectacle.
3: Màgia molt participativa, molta col·laboració del públic per totes les edats i, a més, serà màgia molt de tu a tu. No, no és una màgia amb aparells així de grans il·lusions, sinó que és màgia de fer pujar el públic, amb molta interacció i, sobretot, un repertori molt potent que porto fent més de 30 anys. És un espectacle en constant evolució perquè, al final, el que faig és incorporar els jocs que més m'agraden del meu repertori, també adaptar-lo a l'espai, que hi haurà molt públic i llavors coses més petites doncs, queden fora, però jocs que funcionen molt bé.
0: Entre els dies 8 i 12 d'agost. A més, prèviament, s'han fet altres actes aprofitant la proximitat amb la Festa Major, com ara la 18a Milla Urbana d'Arenys de Mar, que es va recuperar i dur a terme diumenge passat, després de 14 anys d'absència. La 1:13, i ho recordem també que en clau esportiva el Club de Pesca Mar Esport ha viscut avui, fins fa escassos moments, el seu segon matí de pesca. Un dels monitors, Àlex Abril, ha explicat a Ràdio Arenys com han ajudat a preparar aquells participants menys familiaritzats amb la pesca esportiva sobre com poder gaudir i treure profit de l'activitat.
4: Se'ls explica una miqueta pues, el que és el plom, els hams, les línies, com agafar la canya, com recollir, com tirar una miqueta, la sensació quan piquen els peixos, de dir, mira, ara t'han picat, recull, o deixa que mengin. Bueno, els expliquem una miqueta coses molt bàsiques, però bueno, perquè almenys puguin treure i agafar quatre serrans, quatre sarts, quatre varades, i que vegin una miqueta i estar allà en contacte.
0: La mateixa entitat acull avui, a partir de les 4 de la tarda, la 51a edició de la tradicional Tarda de Pesca, que està pensada perquè hi participin joves i infants fins aproximadament les 8 del vespre.
5: L'informatiu cap de setmana.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar?
7: Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únic

0: en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
1: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
0: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Ràdio Arenys. Serveis informatius.
8: Passem al resum del més destacat de la setmana, perquè una delegació arenyenca està participant a la Mostra Internacional de Puntes de Peniche, a Portugal. S'hi han desplaçat la presidenta de l'Associació de Puntaires, Flor d'Alba, Maria Bernat, i la directora del Museu d'Arenys, Neu Ribas, que tindran un estand propi fins diumenge. Gemma Roig.
9: Des d'Arenys de Mar s'hi exposen peces procedents del fons dels museus d'Arenys, així com treballs elaborats per les artesanes arenyenques. Maria Bernat ha explicat aquesta setmana que l'edició d'enguany s'ha optat per mostrar les creacions més innovadores.
10: Intentem portar sempre alguna cosa que sigui diferent. Portem, per exemple, aquelles tires, diem-ne, que vam fer amb cordill, que va venir el Tarmo Torstom, aquest noi finès que ens va fer un taller, no sé, les flors, aquelles margarides immenses que vam fer fa un parell d'anys. Vull dir, anem portant coses que són diferents, que se surten del tradicional. Vull dir que els ventalls de punta són preciosos, però també els hi ha amb disseny modernista, que trenquen molt i són diferents.
9: Durant la trobada també es fan demostracions en directe de la tècnica arenyenca per donar a conèixer la manera de treballar de les artesanes. A més, la cita es converteix en un espai d'intercanvi d'experiències on tots els participants poden conèixer altres tècniques i compartir treballs. Tot plegat s'acompanya d'altres activitats complementàries com ara desfilades i exposicions. I al marge d'aquest viatge a Peniche, l'Associació Flor d'Alba ha tornat a organitzar el taller d'estiu de puntes que es fa cada dimarts i dijous al seu local situat al carrer de l'Església. Es tracta d'un taller obert a tothom, tant per les persones que vulguin refrescar la tècnica com per aquelles que també volen aprendre-la. A més, cada dimecres, les puntaires surten al carrer a fer boixets a la Riera, just davant les galeries.
8: L'Ajuntament d'Arenys de Mar asfaltarà el carrer Sant Pere amb el pressupost d'aquest any 2026, una actuació que es pot fer gràcies al romanent alliberat. Des de l'alcaldia també recorden que s'arreglarà el carrer Bonaire i el Sant Ramon. Núria Torrents.
11: Fins ara el govern tenia el projecte redactat, però no preveia que es pogués arreglar aquest carrer que discorre entre la Pietat i arriba al carrer Sant Rafel. Ara, amb el nou canvi fiscal del govern espanyol, assegura que es podrà fer entre finals d'aquest any i el següent. Així ho ha anunciat l'alcalde Stanis Fors en una entrevista al programa La Ràdio.
12: Una subvenció que jo vaig aconseguir de la Diputació, tira endavant el carrer Bonaire, amb una part de l'Ajuntament, amb una part de diners municipals. Amb aquest romanent d'ara hem incorporat Sant Ramon. I ara sí que li puc dir que no sé si el ple del 31 de juliol, però el del setembre segur, amb renovables i amb uns diners de l'Ajuntament, també renovarem Sant Pere. Per tant, aquest any acabarem Bonaire, acabarem la part baixa del carrer Sant Ramon i començarem i acabarem el gener-febrer tot el carrer Sant Pere,
13: Val.
12: Que és molt important. És un carrer molt de pas, amb unes voreres molt trinxades.
11: També Forç preveu que amb el romanent alliberat podran renovar el carrer Bonaire i Sant Ramon, i una qüestió relacionada amb les energies renovables. Finalment, l'alcalde ha mostrat la seva voluntat de fer efectiva la compra del casal Sant Vicenç.
8: i la Generalitat ha presentat als operadors del Port d'Arenys els estudis fets recentment que avalen la construcció d'un martell a la Bocana. El Club Nàutic, detractor d'aquesta obra, espera estudiar-los detalladament per continuar demanant que no es perdi la condició de port refugi. Oriol Leo.
13: S'han aportat dades de batimetria, geotècnia, qualitat de les sorres i caracterització de la meteorologia mitjana i extrema que, en vent i onades, pot afectar el port d'Arenys. Margarita Díez, directora de la zona portuària Centre de Ports de la Generalitat, ha destacat que tots els informes han estat favorables a la construcció del martell i es podrà complir amb els quatre objectius: garantir la seguretat del port, minvar l'afectació d'onades interiors, crear un gran passeig sobre el dic de Llevant i tenir un nou amarrador per a grans embarcacions.
14: Garantir la seguretat del port, quan hi ha temporals de llevant, i per una altra banda l'agitació interior, que aquesta està més afectada per les garbinades, que estem notant que cada cop són més freqüents. Un cop vist aquests dos objectius fonamentals, vam dir, home, si es pot adaptar aquest dic per poder fer un passeig i que tothom pugui gaudir del mar i fer-ho adaptat també per persones de mobilitat reduïda, seria un gran objectiu. I per últim, el que preveu el pla especial, que era poder aprofitar aquest tram final del dic per amarres de grans eslores.
13: Aquest nou espai per a grans vaixells està previst desenvolupar-lo en una segona fase del projecte. Segons Ports, això representa una solució integral que abasta tot el dic de Recer, pensat per a tota la població, amb nous elements i amb una variació en la inclinació del martell. Hi haurà un passeig enlairat de 3 metres d'amplada i es farà una nova rotonda al final de la zona del Varador. Una de les opinions més crítiques amb el martell l'encapçala el president del Club Nàutic, Carles Ubach. Al seu entendre, el projecte incorpora millores, però treu al Port d'Arenys la qualificació de port refugi, un port al qual s'hi pot entrar quan hi ha temporal.
15: Es va dir que la bocana és ampla. És veritat, la nostra bocana de 160 metres doncs és una bocana ampla. I si és un martell, doncs continuaria sent ampla, però el gran problema és que aquest martell, tot i que estigui, que l'han canviat, és a dir, és d'agrair que per lo menos, tot i que no s'ajusta al pla especial, però ja l'ajustaran, s'obre més, és a dir, és millor, però això no impedeix que les embarcacions doncs, petites o a vela tinguem que acostar-nos més al costat d'on te trenquen les onades i tal. Aquella pregunta que ningú ens ha contestat, diu, en condicions de mal temps, la bocana amb el martell construït és més segura o més perillosa per a les embarcacions que volen entrar a port, especialment els velers.
13: Ubach també ha lamentat que durant la reunió amb Ports de la Generalitat no es van deixar plantejar alternatives a la construcció del martell.
16: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
17: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
18: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
17: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
18: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
17: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
18: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
17: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: La 1 i 23 minuts, i en esports, el Club de Pesca Mar Esport organitza avui, a partir de les 4, la tradicional tarda de pesca que ja arriba a la 51a edició. A la prova hi ha dues categories, de 6 a 12 anys i de 13 a 16, un torneig que acostuma a reunir entre 60 i 80 participants. Es pesca en canya des del port i només es permet una canya i un ham per concursant. Els pares o acompanyants només poden ajudar els participants per agafar el peix amb el celebret o treure-li l'ham un cop fora de l'aigua. A més, Àlex Abril, que és un dels monitors, explica que hi haurà adults destinats a ajudar aquells infants que ho necessitin.
19: Nosaltres n'hi ha uns quants, estarem com uns quants monitors per allà a la vora, donant un cop de mà, bueno, com sempre fem, donem un cop de mà, si hi ha algú que no té molta idea, doncs nosaltres els hi donem un cop de mà, els expliquem quatre cosetes, portem també una miqueta d'esquer, bromegem la zona de si hi ha algú que no s'ho bromeja, bueno, els hi donem un cop de mà perquè agafin i s'ho passin bé.
8: En aquest cas, es donaran trofeus als tres primers de cada categoria i el peix més gros. La cita, que pot allargar-se fins a les 8 del vespre, comença avui a les 4 de la tarda a les instal·lacions del Club de Pesca Mar Esport. I passant al món del futbol, l'arenyenc Arnau Campeny ha fet balanç al programa Arenys en Joc sobre el curs 2025-2026 al Club Esportiu Europa, que competeix 2025-2026 al Club Esportiu Europa.

0: així s'ha donat.
1: Fundat l'any 1907, l'Europa és un club barceloní molt arrelat a la Vila de Gràcia i que jugava els seus partits al barri de la Sagrada Família. Des del seu ascens a Primera Federació, disputa els seus partits al camp de Can Dragó, a Nou Barris.
2: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: Graus centígrads ara mateix a Arenys de Mar. Continua, per tant, la calor i connectem amb els companys de la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país. Hola.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poquet cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus, al Pla de Lleida les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda, els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia, clarament, un repunt de les temperatures. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 11 de juliol del 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Eric Morales, així com també Oriol Leo, Gemma Roig, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig. Tornem el dilluns a la 1 de migdia amb més informació. Que acabeu de passar un bon dissabte i fins la propera.

0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per aquest cap de setmana. La farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge és la farmàcia del Mar, situada al carrer de Vall, número 18. La fracció de recollida selectiva que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre és l'orgànica. En el cas de demà diumenge es recull altre cop orgànica i també envasos. Pel que fa a les platges d'Arenys, hi ha bandera groga a la Picòrdia i també al Cavalló. I continua tallat el trànsit al carrer de l'Església, que fa 3 setmanes va viure l'esfondrament de gairebé tot l'edifici de l'antiga rectoria, que estava en obres. Finalment, demà, de les 9 del matí a les 2 del migdia, hi ha deixalleria mòbil a la plaça Mare Paula Montal.
1: Ràdio Arenys. Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
2: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Esperem que esteu gaudint molt d'aquestes festes de Sant Zenon, que ja se'ns acaben aquest cap de setmana. Cuideu-vos molt, ja sabeu, amb la calor, hidrateu-vos molt. Ja sabeu que tenim 2 refugis climàtics, Arenys. Un està ubicat en aquest edifici del Calissai, que funciona de dilluns a divendres, no me'n recordo els horaris, però ho podeu consultar, i l'altre

0: És la biblioteca que funciona a les tardes de dilluns a divendres. En qualsevol cas, hidrateu-vos molt i tingueu molta cura, especialment la gent gran i la gent més petita. Avui, els que ens esteu veient en directe, ja esteu veient que tenim el nostre convidat a estudi. Ell és el Marcelo Lasagna, qui donem la benvinguda i les gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, a tu.
0: Gràcies
1: i
0: per
1: a l'audiència.
0: Sí,
1: que
0: esperem.
1: Que ens està escoltant i veient.
0: Sí. Doncs ja sabeu que nosaltres us saludem des de la part tècnica, al capdavant dels controls, l'Eric Morales, i jo mateixa, la Imma Ranera, al capdavant d'aquests micròfons de Ràdio Arenys. Recordar-vos, com sempre, que si voleu que tractem algun tema en especial, ens podeu fer arribar un correu a saviaverda@radioarenys.cat. Mireu, us presento el nostre convidat d'avui, que de debò veureu que és un plaer tenir-lo amb nosaltres i que, com que se'ns quedarà curta la mitja hora, jo ja avanço que és possible que li demanem en un futur que torni. Però veiem. Mireu,
1: encantat,
0: el Marcelo
1: encantat.
0: És doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell és nascut a Xile. També és màster en Estudis Internacionals i diplomat en Filosofia de la Ciència i Sistemes Complexes. Ell és cofundador, junt amb la Carmina Sánchez, de Protea Becoming Adaptative a Espanya i de Lead to Change a Xile. També és membre del Complexity Institute a Itàlia i fundador de la Complexity Network a Espanya, que és una xarxa de professionals que treballen en la transformació organitzacional, perdoneu, des de la perspectiva de la complexitat. De manera que ja podeu anar intuint de què anirà avui la nostra conversa. En Marcelo ha estat professor durant 14 anys a la Universitat Pompeu Fabra i també ha estat director de l'Escola Virtual de Governabilitat de la Universitat Oberta de Catalunya. També ha impartit classes a la Universidad Adolfo Ibáñez a Xile. Fa 35 anys que treballa en projectes de transformació de les organitzacions, tant públiques com privades, i ha treballat per organismes com el Banc Mundial, la UNESCO, el Banc Interamericà de Desenvolupament, l'Agència Espanyola de Desenvolupament, la Unió Europea, entre d'altres, i ha acompanyat a més de 100 empreses i serveis públics en els seus processos d'innovació i transformació. En Marcelo, a més, és autor del llibre ¿Por qué colapsan las organizaciones? Les organizaciones, perdó que l'estava traduint ja al català, que us ensenyo aquí, acabat de publicar i que recentment s'ha presentat a la Casa del Llibre de Barcelona. I avui volem parlar amb en Marcelo de complexitat i d'incertesa, que són dues característiques que acompanyen l'actual crisi climàtica en la que estem immersos. Marcelo, en el teu llibre, que se centra en aquesta necessitat que tenen les organitzacions de ser capaces de transformar-se per adaptar-se a les circumstàncies en les que les organitzacions actuen en cada moment, per no col·lapsar. I sabem que els esdeveniments acostumen a anar sempre per davant, però per què creus que és tan difícil aquesta transformació en general? No, ara no parlem de,
1: sí,
0: del tema.
1: Sí, en general.
0: Tema,
1: sí. Bueno, primer una precisió, que jo sóc candidat a doctor.
0: Perdó.
1: Per això surt la C allí.
0: Ah, PhD, sí, sorry.
1: Sí, sí. No,
0: sí,
1: no passa
0: perdó,
1: res,
0: perdó,
1: no
0: fallo.
1: Passa res.
0: Candidat a doctor, però serà
1: sí.
0: Doctor.
1: Sí. No crec, ja no, ja.
0: Ja no
1: tinc,
0: tens
1: tinc
0: ganes?
1: Tinc la tesis escrita, però no la tinc, no la he defensat mai.
0: Et falta tot això de les publicacions,
1: sí,
0: en revistes
1: sí.
0: I tot aquest...
1: No, ja està escrita. Bueno,
0: ja està,
1: jo ja m'he desenamorat de la tesi doctoral.
0: Molt
1: bé. Escrita de los anys 90.
0: Vale,
1: ha passat massa anys. Bueno, per què costa? A veure, en primer lloc, la tesi del llibre és que vivim en un entorn d'alta complexitat, que no vol dir que abans no havia complexitat. Sempre ha hagut complexitat. És a dir, sense complexitat seríem res, no haguessin evolucionat. De fet, la complexitat és una condició de vida, d'habitar un ecosistema, i mentre més complexitat, la resposta d'aquests éssers que estan dintre d'un ecosistema és afegint complexitat, no? El que passa que nosaltres, els éssers humans, el que hem fet és viure un període de temps en una il·lusió d'estabilitat. Hem cregut que la dinàmica externa era molt estable, era controlable i era predictible. Això el que ha permeat la visió del management, de les institucions, de l'economia inclòs, de l'hogar. Abans, als anys 30 o 40, influït per el taylorisme, feien propaganda perquè les dones sí, que treballaven a casa, compressin electrodomèstic. I tot això pensant en que era una forma d'estar en un món tecnologitzat, en un món sense complexitats, no? Doncs, per tant, la complexitat és una condició que ha estat sempre al costat de nosaltres. Què passa ara? Passa que ha hagut una acceleració de les disrupcions tecnològiques, uh-huh. una acceleració de tot, no? Amb les xarxes socials, ja una empresa no pot explotar de por vida, per exemple, la seva proposta de valor, no? Perquè els canvis estan inclòs en els comportaments de la gent. Això passa a nivell de la política, que la volatilitat i la fidelitat dels mm-hmm. votants per als partits també va canviant permanentment. Doncs en aquest món no es toca viure. I el tema que costa de canviar és perquè culturalment s'ha incorporat aquesta estabilitat i ens va atenaçar. Per tant, la plasticitat neuronal organitzativa ha quedat esclerotitzada, per dir-ho d'alguna forma. Mm. I, per tant, el canvi i la transformació constant és un incordi avui per les organitzacions.
0: Perquè
1: no?
0: ens vam ben acostumar, diguem-ne, a aquest entorn que pensàvem que era estable i que no canviaria mai. És curiós el que dius, no?, d'aquesta plasticitat neuronal, diguem-ne, que queda dintre de les organitzacions com a apaivagada, o sigui, ha quedat com inutilitzada, i més quan científicament hem descobert que les neurones del cervell, mentre mantinguem la nostra plasticitat del cervell, doncs hi ha neurones capaces, diguem-ne, de prendre aquestes funcions de les neurones que ens desapareixen.
1: Exactament, absolutament.
0: Això, científicament, està ja comprovat, no? De manera que deixa'm avançar ara una mica cap a la sostenibilitat, perquè el teu llibre fa referències constants a la natura, no? És un sistema, diguem-ne, del que tots formem part, i tens frases com, per exemple, les organitzacions empresarials es poden veure com sistemes vius, on la capacitat adaptativa, la interdependència i la resposta a l'entorn són vitals per la seva supervivència i l'èxit. Què és el que ens ensenya la natura que no som capaços d'aprendre i de replicar?
1: Precisament la capacitat adaptativa. O sigui, la natura, per essència, és adaptativa. Diguem, l'expansió de la vida en aquest planeta és un exercici de creació, d'adaptabilitat i d'innovació constant. Ja Plató ho deia, diguem, la maestra de l'aprenentatge és la natura, no? I en aquesta il·lusió que hem viscut, no hem mirat la natura. Diguem, tota la visió cartesiana del món, inclús la visió que va incorporar Newton, no? A través de les seves lleis del moviment dels planetes, que tot era controlable i predeïble, i, bueno, i la visió aquesta que va néixer amb el Renaixement, no obstant, el Renaixement és una aportació molt important, que l'home, el ser humà, és la mida de totes les coses. Doncs, i això va portar a veure que la natura estava fora de nosaltres i que nosaltres érem un observador extern. En conseqüència, amb aquesta visió, la natura es va convertir en la proveedora de recursos. Però el problema és que els recursos no són finitos. Uh-huh. Uh-huh. No són per tota la vida, no? En conseqüència, allà està el gran problema que tenim avui.
0: No som capaços encara d'assumir, d'acceptar que aquests recursos, que són finits, no poden substentar un consum, o millor dit, un creixement infinit, que és una mica el que tendeix l'economia, diguem-ne, de manera tradicional, o si no, l'economia, el sistema empresarial, etcètera, etcètera, doncs, evidentment, han de tenir cap a aquest benefici. Ho parlem moltes vegades aquí, al programa. La sostenibilitat sempre té tres potes, la social, l'econòmica i la mediambiental, i les tres han d'anar en paral·lel, no? I de la mediambiental, a vegades, sembla que no hem sigut prou conscients. Llavors, aquesta complexitat s'afronta amb respostes complexes, o és bo... En Xavier Marcet, el pròleg del teu llibre, diu que cal simplificar-la, però sense afegir complexitat. Llavors, la complexitat requereix respostes complexes?
1: Sí, absolutament. És a dir, jo crec que allí hi ha una... Ja entenc perquè en Xavier ho diu, perquè molta vegada la complexitat es veu com una condició que no és intel·ligible. Doncs ell, la visió que té és que per comprendre la complexitat l'hem de fer intel·ligible.
0: L'hem d'explicar de manera intel·ligible.
1: Sí, intel·ligible, i per tant això és la simplificació. Però per mi la simplificació està associada al món reduccionista. Clar, que un problema, per exemple, que jo he participat en mesa de treball convocada per la CEGIP, la Secretaria General Iberoamericana, sí? La mesa de desperdici alimentari, per exemple, que jo no vaig com a expert en aquest tema, sinó vaig com una persona que té una visió des de la complexitat. Doncs, si la cadena de subministrament dels aliments té una sèrie de fites i una sèrie d'actors. Productor, magatzematge, distribució,
0: comercialització
1: sí. i el consum, per exemple. No? Bueno, si fem coses només a nivell del consum, estem alterant tota la xarxa i probablement crearem externalitats negatives. Si estem fent només a nivell del transport, lo mateix. Per tant, hem d'actuar en tot, en tota la cadena, no? O hem de tenir-lo en compte en tot. Per això, la mirada transversal, que no és interdisciplinària, que no és el collage dels advocats pensant això, els economistes allò, el filòsof allò, el politòleg allò, no. És una mirada transversal endavant dels problemes. I avui, el 98% dels problemes que tenen les empreses i les organitzacions públiques són problemes complexes, que no es poden resoldre des d'una mirada vertical. O sigui, el problema de la seguretat només competeix a interior. El problema de la pobresa, de l'habitatge, només al departament, a la conselleria rectora d'aquest tema, no. En absolut. Això és són mirades transversals. Però el problema que tenim és que les organitzacions, i sobretot les públiques, estan acostumades a treballar en forma vertical.
0: I suposo que això s'ha d'afegir també una altra constant a les administracions públiques, que és una qüestió molt relacionada amb els pressupostos i amb els diners, i amb aquests compartiments estancs de que cada departament té el seu pressupost, defensa el seu pressupost, no vol perdre el seu pressupost, de manera que aquesta transversalitat podria obligar, potser, a començar també a fer trasbassaments, no? O a que el pressupost es veiés des d'un altre punt de vista, no tan estanc per compartiments, i pogués tenir una flexibilitat que permetés major adaptabilitat, no? Però estem en un món on encara funcionem amb fronteres polítiques i geogràfiques,
1: no, fronteres
0: que
1: tot.
0: Tampoc no ajuden, diguem-ne, a prendre decisions.
1: La frontera és important en biologia, que es diu la clausura estructural, perquè permet donar-li identitat a una cosa. Si no, aquesta frontera, en aquest ser viu que es diu immaculat, seria una cosa amorfa, no? Per tant, això és afrontar. Però tu, com a ser viu, interacciones amb el teu entorn. Doncs les teves fronteres són permeables, són poroses.
0: Com les de la natura, que no entén d'aquest tipus de fronteres, perquè no li serveixen per res, diguem-ne. Llavors, com que si li servissin per alguna cosa, segurament la pròpia natura hagués establert algun tipus de fronteres diferent.
1: De fet, jo tinc un article que es diu La membrana, i la membrana compleix el rol, un rol no només de deixar... Bueno, de fet, hi ha un capítol, un apartat dintre del llibre que es diu La membrana, no? Que quan parlo de la part ecosistèmica. I la seva funció no només és la connexió amb l'entorn, sinó que és de metabolisme, no? És clau per al metabolisme d'un sistema. Un sistema que sigui gos o l'empresa que sigui o l'organització pública que sigui, no? Entonces, a darrere del meu llibre, diguem, l'aport que vol fer és un canvi de paradigma en com veiem i com comprenem les organitzacions. Perquè la visió que ha predominat durant final del 19...
0: Des de la Revolució Industrial, no?
1: Més o menys de la Revolució Industrial, perquè sobretot final del 19 i començament del 20, i gairebé tot el segle XX, és veure les organitzacions com màquines. I per això jo tinc un article que es va publicar a la Harvard Deuto Business Review el mes passat, que es diu de rellotges a gats.
0: Ah, sí.
1: Sí, sí. I que té que veure amb aquesta visió, que hem de, el paradigma organitzacional hem de veure'l d'una altra manera. I les organitzacions són molt importants. Pensa que
0: nosaltres ens organitzem.
1: Estem. La ràdio és una organització. Tu treballes en una organització. Tot el món està en una organització. Una família és una organització. Per tant, és un patró que està molt vinculat a la característica del sapient, que és l'eusociabilitat, no? El viure conjuntament. Però, clar, hem de fer organitzacions que permetin que la gent es pugui realitzar, que permetin que la gent pugui desplegar la seva creativitat, no? Sentir-se creatiu, jo crec que és el gran propòsit que hem de tenir tots a la vida.
0: Sí, el que passa que malauradament a vegades les circumstàncies no acompanyen a molta gent, que no li queda temps al dia per sentir-se gaire creatius quan igual han de tenir un o dos treballs.
1: És així.
0: Hi ha que ens estem tornant proletariat, és a dir, que treballem per ser pobres, que és bastant trist. Al llibre tu menciones aquesta llei universal de l'aprenentatge, si no ho dic malament, que dius tota persona, empresa, organització o societat per sobreviure ha d'entendre almenys a la mateixa velocitat a la que canvia l'entorn i si vol progressar a més velocitat. És a dir, i en un moment on ja tot ens dona la sensació de que està molt accelerat, perquè no sé si per bé o per malament, però és la realitat, vivim en un món on tot està molt accelerat i el que passa ahir, avui ens hem oblidat perquè han passat tres coses noves i demà tornarem a estar amb les mateixes, com podem fer que aquesta llei universal de l'aprenentatge la puguem assolir? És a dir, que realment puguem innovar de manera que anem més ràpid. Que...
1: Això té que veure amb un risc que viuen les persones, sí? Que viuen les organitzacions, els països, els ecosistemes, no? Que és que el risc és quedar-se obsolet, que sigui l'obsolescència, és el risc, no? I aquesta obsolescència mesurat a nivell de persones humanes és no estar creant valor per la que tu fas. Un professional d'avui pot adquirir uns coneixements, unes eines per desenvolupar-se en el món del treball i de cop i volta això canvia radicalment. Per tant, la capacitat d'aprendre i desaprendre és clau, no? Com podem superar tot això? Perquè, diguem, el gran desafiament que tenen les empreses, organitzacions, equips i persones és no deixar-se arrossegar per el canvi. Doncs, per fer-ho, la proposta que fa el llibre és desenvolupant capacitat adaptativa. I la capacitat adaptativa es pot desenvolupar a partir de 5 habilitats. Primer, l'anticipació. L'anticipació et garanteix que el canvi no t'arrossega, sinó que tu pots intuir cap a on va la cosa, no? Cap a on va el canvi. No tens la boleta de cristal que te dirà, mira, d'aquí a 2 anys passarà això.
0: Però no la té ningú, això. Aquesta.
1: No la té ningú.
0: De manera que...
1: Però abans sí, eh? Perquè, clar, en el món... Sí. El món mecanicista, la predictibilitat, totes les organitzacions que aposten només per l'eficiència, si vols parlem d'això després, el que volen és control i predictibilitat, no? I això té el problema que redueix la variabilitat.
0: La incertesa.
1: Sí, exactament.
0: Que segurament té també molta relació amb aquest món, diguem-ne, amb aquest canvi, amb aquest increment de les temperatures, que ja sabem que deriva de les emissions de CO2, que ja sabem que deriva de la crema de combustibles fòssils, i tot això ens està portant doncs aquestes temperatures que estem gaudint, i ho dic, evidentment, de manera irònica. Però, clar, la complexitat genera incertesa i l'incertesa acostuma a generar por i la por ens paralitza. I això afecta tant a nivell de societat civil com a nivell d'organitzacions. Com aquesta adaptabilitat també ens ajuda a superar aquesta por que ens paralitza?
1: Bueno, la por té que veure amb la saviesa de saber conviure amb la incertesa. I això és un tema cultural. Clar, és en un món de molta estabilitat, el cultiu de la incertesa era zero. Uh-huh. Perquè tot és, ja sabe, diguem, sé que demà el sol sortirà per l'est, no? Havia una certesa absoluta. Bueno, la hi ha, encara això és així. Però hem de tornar a cultivar totes aquestes habilitats que estan vinculades a conviure amb la incertesa. Jo crec que avui tots els professionals, les empreses, les organitzacions, han de saber que el món en el qual està és un mar d'incertesa que només està trufat d'arxipiélags de certesa, no? Però mira, jo, a tota la gent que ens està escoltant ara, i t'ho dic a tu també, uh-huh, si agafem una línia de temps des de fa 300.000 anys, uh-huh, fins ara, és a dir, la trajectòria evolutiva del sapiens, uh-huh, més o menys, uh-huh, 300.000 anys, el 98% d'aquest temps hem viscut amb incertesa. Sí, sí. Absolutament. Doncs és avui, en aquest 5%, aquest 2% de temps, és que ens hem acostumat a viure, no?
0: Clar, és que
1: entonces,
0: per això...
1: Gent... Exactament. Però clar, això és una actitud. I si la gent està acostumada, això és per el que parlàvem, és plasticitat neuronal. Uh-huh. Sí, no uh-huh, tot ho podem tenir, no? Els nostres pares volien que treballéssim tota la vida en el mateix lloc. I això passava abans, avui no passa.
0: I abans tampoc no passava. abans clar, que ens acostuméssim
1: no
0: a... Abans que haguéssim fet fora aquesta incertesa, perquè ens molesta, no?, l'incertesa, perquè ens porta aquesta por i aquesta paralització, llavors vam aconseguir erradicar-la bastant. T'he tallat abans perquè sí, parlaves de 5 eines, ens has mencionat
1: sí,
0: la primera.
1: Sí, la primera, sí, l'anticipació, sí, i les altres 4 són l'aprenentatge, de la qual ja hem parlat, no? Després l'agilitat, no?, aquesta capacitat de reaccionar, però no és precipitació, eh? És una resposta reflexiva amb informació, amb evidència. I després l'adequació, no? Durant la pandèmia ho hem vist clarament, tant a nivell societal, de la societat, mm-hmm, tant empreses com administracions públiques van articular una resposta, no? Acondicionant tot, no? I avui, per tot el tema de l'emergència climàtica, això, l'adequació hauria de ser superimportant, no?, en les organitzacions.
0: Però durant la pandèmia sí que vam veure que a nivell internacional aquesta mirada transversal va existir, no?, amb el tema de les vacunes. És a dir, va haver-hi una voluntat molt palesa de dir això ho hem de solucionar entre tots quan abans millor perquè està en perill les vides humanes, no? I no tenim aquesta sensació. Sembla que no existeix aquesta mateixa sensació amb el canvi climàtic. I al final el que hi ha, i perdonem l'expressió, són sí, senyors imbècils que neguen el canvi climàtic. No puc definir-ho d'una altra manera, perquè segurament no són imbècils i són uns aprofitats, que abans en parlàvem. Però,
1: sí,
0: però
1: potser,
0: no estem percebent això sí, de la mateixa manera.
1: Jo crec que, bueno, fins que no tinguem una crisi, sí, molt...
0: Que es mori
1: grossa,
0: més gent, no?
1: Exactament.
0: Que al final
1: sí,
0: estem parlant d'això, que es mori molta més gent, malauradament.
1: Però avui ho estem visquint, no? Mm-hmm. El tema dels incendis, la deforestació, la salinització dels oceans, no? Hi ha molta cosa avui sí, que sí, són evidència clara de que l'emergència climàtica afecta, no? Avui les empreses que, per això, si tu ets una empresa adaptativa, nosaltres parlem de l'empresa adaptativa però amb un propòsit, no? El propòsit és també el tema financer, de tesoreria, són molt importants perquè mouen a una empresa, però uh-huh, hem de tenir en compte altres coses, no? Uh-huh. Hem de, bueno, el bé comú és clau avui en les organitzacions. Ja en el Foro Econòmic Mundial es parla del capitalisme conscient, del capitalisme de stakeholder, que apunta més o menys així, però encara és performatiu, no?
0: Sobretot sí, mentre hi hagin determinats clar, perquè, dirigents que el que van sí, és a fer diners a nivell personal i en fa
1: perquè
0: molt.
1: Sí, el que sí, tu sí, declaris que ets sostenible no diu que ets sostenible. Això és una cosa performativa, o sigui, que estàs declarant una cosa, s'ha de fer.
0: Que és
1: important,
0: la part
1: de fer,
0: complicada de fer-la, a més a més. Ja saps que els últims minuts els encarem i ara és que tenia una pregunta al cap i se m'ha anat alçant al cel, però això és el directe,
1: ja
0: no passa
1: ja.
0: res. Sí, jo sempre aviso els convidats de que aquests 30 minuts passen volant.
1: Molt, molt.
0: I
1: per mi ha sigut 5, eh?
0: I que per això això ens dona l'oportunitat també de tornar a convidar en el futur i parlar. Jo crec que avui estem parlant d'un tema que és clau en tot el tema que té a veure amb la crisi climàtica i és aquesta capacitat adaptativa, aquest saber tenir aquesta agilitat, diguem-ne, per adelantar-se a les possibilitats futures. Però abans que acabem, quin seria el teu consell de quin hàbit, quina manera de fer creus que podríem canviar i que tingués un impacte en positiu amb aquestes qüestions? Se m'acudeix la pregunta de quan ens quedem paralitzats per la por, què ens suggereixes, Marcelo, què hem de fer? Però qualsevol, el que tu vulguis,
1: mira,
0: eh?
1: Jo te diré una cosa. Hi ha un gran químic rus, que és Ilya Prigogine, que premio Nobel de química de no recordo quin any. Bueno, aquest home deia les lleis de la natura no són fixes, sinó que són probabilitat d'ocurrència d'una cosa. No hi ha una certesa absoluta. I amb la seva tesi de les estructures dissipatives deia tot sistema viu fora de l'equilibri. És a dir, tots els nostres oients es diu en català? No.
0: Sí.
1: Sí. Que en aquest moment estan sentint la nostra xerrada, han de pensar que la estabilitat, que tot el món busca la estabilitat, és sinònim de sedació i sinònim de mort a nivell de sistemes vius, no? Tot sistema està fora de l'equilibri, encara que cerca un punt d'equilibri que és molt dinàmic, que va canviant constantment.
0: Possiblement tant, aquí està la clau,
1: jo,
0: no?
1: La meva recepta o consell seria practicar la plasticitat. I això... Sí, és molt fàcil. Quan us aixequeu-se per el cantó diferent, sí, del llit. Rentar-se la mà, els dents, amb la mà contrària que ho feu habitualment. Quan aneu a la feina, agafeu rutes diferents.
0: Alternatives, sí.
1: La mesura que fem les coses diferents, l'espai de possibilitats canvia absolutament. S'amplia... S'incrementa considerablement.
0: Deixem de tenir una visió molt
1: de túnel
0: diguem-ne,
1: sí,
0: i comencem a ampliar mirada, que és molt important perquè, a més, amb aquesta mirada menys restrictiva, també segur serem capaços de ser més dialogants, d'escoltar millor, de ser més receptius i, diguem-ne, d'acceptar més aquesta diversitat en la que vivim, que és una meravella.
1: I mira, aprofito també...
0: Ara sí que 30 segons, perquè...
1: 30 segons per de recomanar el llibre de José Antonio Marina, La vacuna contra la insensatez, on la vacuna té dos components, aprenentatge i el segon, que té que veure amb el que deies tu ara, pensament crític. En la mesura que nosaltres mateixos tenim pensament autocrític, de no creure'ns tot el que veiem, no?
0: Ni el que escoltem.
1: El que pensem, ni el que escoltem.
0: Sí, sí, posar-nos en dubte de manera continuada.
1: Exactament.
0: És un exercici... No és fàcil, en parlarem un altre dia, perquè no és fàcil perquè et genera dubtes, però és un exercici crec que molt sa. Marcelo, t'agraïm moltíssim.
1: Sé
0: que han passat els 30 minuts volant. Et voldrem tornar a tenir en una ocasió futura.
1: Encantat.
0: I nosaltres, ja sabeu, ens acomiadem com sempre. Ja sabeu que la Terra és casa nostra, que no tenim planeta B, i que si la volem continuar gaudint, l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i per tots els que venen a darrere. Ens retrobem el proper dissabte, que serà l'últim d'aquesta temporada abans de fer les vacances d'estiu, que acabeu de passar unes molt bones festes de Sant Zenon. Gràcies, a reveure. Gràcies, Marcelo.
1: Gràcies a tu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, així com incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies destacades de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poquet cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafú. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
0: Gràcies, Marc. A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs des de fa ben poca estona. S'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat també a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. I en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titulars, s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1 divendres al vespre a Los Angeles.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
1: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
1: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes. El que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix, en declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies, en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
2: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins ahir, fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament la jornada d'ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com dèiem, ahir acabàvem amb una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes d'aquesta tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
3: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornarà, a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: Protecció Civil ja ha emès aquest avís per calor intensa per demà diumenge i també per dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i diumenge al Baix Ebre, al Montsià i la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran en molts casos dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis, no deixen de cremar hectàrees de territori territori català. I a més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest mateix migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Han pogut estabilitzar els dos flancs d'aquest incendi fa ben poca estona. L'avís del foc s'ha rebut als voltants d'un quart d'una del migdia, en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització al Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions d'aquestes del Casalot. També la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a l'urbanització Miami Platja. En paral·lel, s'ha interromput aquesta circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i llarga distància. I pel que fa a la mobilitat per carretera, la P7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340 a causa d'aquest incendi. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar aquest foc. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que és el motor d'aquest incendi. El cap ha arribat a les vies, això sí, sense travessar-les, i ja s'està treballant per contenir les flames. S'han produït alguns focus secundaris que ja estan sota control. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. I a més, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi. És un menys que la jornada d'ahir. Són el de Montsec d'Ares, entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, el de Montsec de Rubies, entre la Noguera i el Pallars Jussà, el de la Baronia de Rialp, a la Noguera, el de Ribera Salada, el Solsonès, el del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre el Vallès Occidental i el Bages, el del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, entre la Noia, el Bages i el Baix Llobregat, el de l'Espai Natural del Montmell-Marbellà, el Camp i el Baix Penedès, i el del Parc Natural de la Serra del Montsant, al Priorat. Precisament, en aquest context, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima posa un punt de vigilància i informació a l'Espai Natural de Castell. L'objectiu és fer una tasca divulgativa entre els usuaris dels valors mediambientals d'aquest àmbit i de la cura que cal tenir en moments com aquests per preservar-lo. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El punt d'informació i vigilància a l'Espai Natural de Castell, a Palamós, ja està en marxa un estiu més. La presència directa de l'ADF permet un control davant el risc d'incendi, possibilitant una actuació ràpida amb vehicles i material d'extinció a la zona. La caseta informativa estarà operativa durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 del matí a 6:45 de la tarda. Gaspar Segués és el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
5: A l'estiu hi tenim un grup de 2 persones que doncs, fan d'informadors i de vigilància, que hi ha un primer conat, doncs actuen fins que arriba bombers, que hi ha una tanca que han trencat el candau o el que sigui, doncs fem el primer manteniment, controlem que l'accés motoritzat hi ha algú que fa el que no toca, doncs l'advertim, si no ens fa cas, doncs avisem a rurals o avisem a la policia local.
4: L'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima aprofita la seva presència diària a Castell per dur a terme tasques de manteniment i actuacions de prevenció d'incendis.
0: El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra en el marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
6: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas el món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportú, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que acabariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
7: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
0: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent, de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. Aquest pla de pobles és dirigit a 807 ens locals, tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis. Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin, com a mínim, actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica. D'altra banda, paral·lelament, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. En una entrevista al programa L'Hemicicle, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que la persona que situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. La creació d'aquesta nova Direcció General forma part dels pactes i acords entre el govern i els comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat. D'altra banda, l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
8: L'empresa catalana Summer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase, prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
9: Una inversió molt important de Summer, al voltant de 1.500 milions d'euros, 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
8: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Summer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
10: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
8: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
0: D'altra banda, en plana política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat les enquestes, que són assegures esperançadores per al seu partit. Ho ha assegurat aquest migdia en una atenció als mitjans des de la campa de jove de Sant Sadurní d'Anoia, després que el CEO assenyalés que aquest dijous que el PSC guanyaria les eleccions amb 36-38 escons, Esquerra aniria a l'alça amb 24-26 i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc amb 23-25. En plana política municipal, el regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha anunciat la renúncia al càrrec després de donar positiu en un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan. Des de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
11: Javier Ochoa ha presentat la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La renúncia arriba després que els Mossos d'Esquadra li fessin un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan, en què va donar positiu. Amb aquesta decisió, Ochoa deixa també els càrrecs de primer tinent d'alcalde i de regidor de Via Pública i Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana i Infraestructures. En l'escrit de dimissió, el fins ara regidor assegura que assumeix plenament la responsabilitat dels fets i afirma que la seva renúncia és la decisió més coherent i responsable per preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i en el projecte polític del qual forma part.
12: La gente se equivoca, las personas nos equivocamos y tenemos que pagar por ello y me toca pagar. Y sobre todo las gracias por la confianza y por la gran cantidad de notas de cariño y de apoyo que he recibido, que ha sido brutal. De verdad, estoy abrumado de tanta nota de cariño, de tanta llamada, de tanto WhatsApp, de visitas en persona para decirme: Javi, estamos contigo. Me sabe mal, me duele, pero bueno, seguiré haciendo lo que pueda por este pueblo. Lo más honesto es hacer lo que he hecho, dadas las circunstancias de cómo ha ido todo y de los cargos que represento.
11: La dimissió es farà efectiva en el proper ple ordinari de l'Ajuntament, previst per a finals d'aquest mes.
0: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El SEM ha atès 9 afectats, un home i una dona greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus que han estat donades d'alta al mateix lloc. El tall a l'N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. De fet, notícies de darrera hora, s'ha pogut obrir ara mateix un carril a l'N240 a Montblanc i se circula a través de pas alternatiu. Tot i això, continuen les tasques de retirada dels vehicles accidentats i de neteja de la via. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del SEM i han treballat 4 dotacions dels bombers. També ha estat diverses hores tallat un carril a l'AP7 a Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I parlant de mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies ha estat interrompuda al llarg d'aquest matí i fins fa ben poca estona entre les estacions de Vinaixa, Les Garrigues i la Plana Picamoixons a Valls per un robatori de cables. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar el cable i s'ha reprès la circulació. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a 11:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada, de fet, d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el dia 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors. Obrim plana cultural. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada, la penúltima del Festival Cruïlla, en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

segundo más. El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. L'exlíder de Talking Heads ha tornat a Barcelona amb tot de temes clàssics del seu rock, mentre el quintet londinenc va desplegar al Parc del Fòrum la seva característica fusió de jazz, afrobeat, funk i hip-hop, una de les combinacions més eclèctiques del cartell d'enguany. El Cruïlla viu avui, aquest dissabte, la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda i fins la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Ricoberta Bandini o Els Pets. No m'expulsarà. Seguim parlant de música i de festivals. Un repertori de Bach, Beethoven i Mendelssohn va obrir la passada nit la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell.

0: El trio format per Daniel Müller-Schott al violoncel, Annika Treutler al piano i Noah Bilschut al violí va interpretar tres peces a l'Auditori Pau Casals. L'eslògan del certamen d'enguany és "Celebrem el violoncel" i coincideix amb el 150è aniversari del naixement del músic. Fins al 21 de juliol, sis violoncel·listes de tot el món interpretaran obres del seu univers. L'últim dia, Ettore Pagano, guanyador de la darrera edició del concurs Reina Elisabet, oferirà un concert tocant el violoncel de Casals. L'instrument no sonava a Catalunya des de l'any 2011. Continuem parlant, més festivals. El festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà va inaugurar la passada nit la 64a edició amb un concert del referent de la música antiga, Jordi Savall. Acompanyat de la formació que ell mateix va formar, Esperion 21, Savall va homenatjar Marco Polo amb un viatge musical i ha explicat amb cants i danses d'Orient Mitjà i Àsia Central. El de Jordi Savall ha estat el primer dels 8 concerts programats a l'Espai Port per l'emblemàtic escenari a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols, i passaran també artistes com Benjamín Clemente, Maria Arnal i Tània, o els gironins Sopa de Cabra. Les dues i gairebé 23 minuts, és moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol perquè la selecció espanyola, amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titular, s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar Bèlgica per 2-1 la passada nit de divendres a Los Angeles. El rival serà la França d'Mbappé a semifinals i també Ousmane Dembélé. El partit es disputarà dimarts al Dallas Stadium a partir de les 9 del vespre, hora catalana. D'altra banda, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. I el club blaugrana començarà la pretemporada dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica. Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham. El Barça no començarà la Lliga a la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa contra l'Athletic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o el 23 d'agost. La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà més tard. D'altra banda, l'Espanyol ha superat la xifra dels 32.000 socis, segons ha comunicat el club blanquiblau en motiu de la campanya d'abonaments per la temporada vinent. D'aquesta xifra, prop de 27.500 són abonats. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat dos fitxatges en les últimes 24 hores. L'últim, el de la migcampista Claudia Iglesias, coneguda com a Bicho. La madrilenya arriba procedent del Costa de Tenerife i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar la samarreta del Villarreal, club en què va coincidir amb la seva nova entrenadora, Sara Monforte. D'altra banda, l'altre fitxatge blanc i blau és el de Clara Rodríguez. La lateral catalana provinent del Granada signa per un any. La podem escoltar.
2: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
0: Per la seva banda, el Barça ha cedit la reusenca Montse Alabarta al Villarreal de la Primera Federació, la segona divisió estatal. D'altra banda, una batlla ha fitxat per l'Arsenal després de tres temporades com a blaugrana. La defensa catalana coincidirà al club gàner amb la mallorquina Mariona Caldentey. El Girona s'ha fixat

0: i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible, i això és el que intentarem.
1: També a segona divisió, el Sabadell ha renovat Artur Bonaldo fins l'any 2027. El defensa brasiler de 30 anys ha disputat 69 partits oficials i ha marcat 5 gols i ha repartit 4 assistències. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
2: La xarxa de comunicació local. Ai, ai, ai, ai. Ràdio Arenys. Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys. Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Les abelles són essencials per a la pol·linització de moltes plantes, però la forma en què recolecten i transporten el pol·len és especialment fascinant. Quan una abella visita una flor, el seu cos, especialment les potes i l'abdomen, es cobreixen de pol·len a causa de l'electricitat estàtica. Les flors estan carregades elèctricament i les abelles generen una càrrega oposada en volar, creant una atracció que facilita la recol·lecció del pol·len. Tot i això, les abelles no només recullen el pol·len accidentalment. Tenen estructures especialitzades en les potes del darrere, conegudes com a corbícules o cistelles de pol·len. Les abelles usen les potes per pentinar el pol·len del seu cos i el barregen amb nèctar o saliva per formar un material enganxós. Aquest s'emmagatzema a les corbícules, que poden carregar fins al 30% del pes corporal de l'abella. El més sorprenent és que les abelles poden volar de tornada al rusc amb aquesta càrrega, cosa que demostra una impressionant capacitat de vol. Un cop al rusc, el pol·len s'emmagatzema en unes cel·les com a aliment per a les larves i fermenta per convertir-se en pa d'abella, una font rica de proteïnes essencials per a la colònia. Aquest procés no només assegura la supervivència del rusc, sinó que també pol·linitza les flors, permetent la reproducció de moltes espècies vegetals, demostrant així la importància vital de les abelles als ecosistemes.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior.

0: de Catalunya. També primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poquet cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus, al Pla de Lleida les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafú. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
1: A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. S'ha hagut de confinar els veïns de diverses urbanitzacions properes i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla actual pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Finalment, en plana esportiva, la selecció espanyola de futbol, amb diversos catalans a les seves files, fins a 9 s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar a Bèlgica per 2-1 aquest divendres. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
2: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
1: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
2: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes. El que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
1: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
3: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant, vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
1: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabava amb una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes de la tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
4: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornarà, a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
1: Protecció Civil ja més un avís per calor intensa per demà diumenge i dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i la de demà diumenge al Baix Ebre, al Montsià i a la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran, en molts casos, dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. La calor continua marcant, com diem, el dia a dia en diversos municipis de Catalunya, de fet, a la major part del nostre territori, i n'és un exemple Terrassa, amb temperatures molt elevades. Cada persona busca la seva fórmula per combatre aquesta calor. Refugiar-se a l'ombra, no separar-se del ventall, encendre el ventilador o simplement intentar trobar una mica de fresca. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
5: Temperatures de rècord per al mes de juny, que obliguen a tothom a buscar la millor manera de suportar la calor.
6: Sobretot ara baixem al centre de Terrassa perquè corre aire i hi ha sombra.
5: I n'hi ha que pensen que això ja no és calor, sinó alguna cosa més.
7: No solamente hace calor, es que a bajar demonio a fundirnos.
5: Els ventiladors giren a tota velocitat i els aparells d'aire condicionat treballen sense descans durant bona part del dia.
8: Sí, hem de tirar d'aire condicionat aquests dies de molta calor.
5: Però el pitjor arriba a la nit. Amb aquestes temperatures, dormir es converteix gairebé en una missió impossible.
7: Mira, si tienes que meter a la bañera de seguida, a la ducha, porque parece que te han rociado con agua, ¿eh?
5: Tot i que sempre hi ha que aconsegueix descansar, passi el que passi.
9: Ah, no, jo dormo fenomenal. Ah, sí? Desnuda, sin sábanas, y... però és que afortunadament no hi ha nada que me quita a mi el sueño.
5: I sembla que la calor continuarà entre nosaltres, amb petites variacions però sense donar gaire treva. Per tant, toquen roba lleugera, molta aigua, ombra sempre que sigui possible i, sobretot, paciència, molta paciència.
1: Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis i no deixen de cremar hectàrees del territori català, desgraciadament. A més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de la urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions El Casalot, la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització de Miami Platja. De fet, en paral·lel s'ha interromput la circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i de llarga distància. L'AP7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar l'incendi. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que era el motor d'aquest foc. El cap ha arribat a les vies sense travessar-les i s'està treballant encara per contenir les flames. S'han produït alguns focs secundaris que han estat ràpidament controlats. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. Els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que en la jornada d'ahir. Obrim plana política. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos.
10: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte de més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
11: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, perquè us puguem fer els aclariments que corresponguin. Al mes d'octubre, la previsió que tenim és que al mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas el món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportun, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
10: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
12: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
10: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril del 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per a capitals de comarca.
1: D'altra banda, l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
13: L'empresa catalana Sapmer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
11: Una inversió molt important de Sapmer, al voltant de 1.500 milions d'euros, uns 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
13: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Sapmer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
14: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
13: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
1: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més greu i més destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 del matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 9 afectats, un home i una dona greus traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, un home lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls, 6 persones lleus que han estat donades d'alta al lloc i el tall al 240 ha provocat afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. El trànsit s'ha pogut reobrir en un carril en aquesta Nacional 240 a Montblanc, però evidentment les afectacions al trànsit encara continuen. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a aquest lloc dels fets i s'han encarregat d'excarcerar 2 ocupants del turisme. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a la Nacional 260R a Bellver de Cerdanya amb 2 vehicles implicats que han col·lidit frontalment.
10: Els ocupants, una a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers.
1: D'altra banda, ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol, i també en mobilitat de la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies. Estava interrompuda fins fa ben poca estona durant tot aquest matí entre les estacions de Vinaixa, a les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha ofert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar aquest cable, precisament quan Renfe, avui dissabte, recuperava el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp.
10: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors.
1: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella Ganivet Hades a les Gavarres el juliol de l'any 2019.
10: La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi.
1: Els Mossos d'Esquadra van desarticular a principis d'aquest mes de juliol un grup especialitzat en el robatori de motocicletes que actuava a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'han detingut 2 homes de 31 i 43 anys a Granollers i hi ha un tercer investigat a qui li consta una ordre de detenció.
10: Els investigadors atribueixen als pispes el robatori de fins a 16 motors per valor de 104.000 euros durant el gener i entre els mesos d'abril i maig. A hores d'ara s'han pogut recuperar diverses motocicletes que ja han estat retornades als seus propietaris. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 3 de juliol.
1: Obrim bloc cultural i parlem del Cruïlla. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada del festival en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.
15: Déjame aguantar la respiración. Un segundo más.
10: El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. El Cruïlla viu avui la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda fins a la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Rigoberta Bandini o Els Pets.
15: Esquivo el recital.
1: Continuem parlant de música i de festivals. El festival Cap Roig ha donat el tret de sortida a una nova edició amb el concert de Víctor Manuel, que aquest divendres a la nit va inaugurar la programació del certamen als Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell.
16: Nunca voy a estar de vuelta. Siempre quiero ver que hay más allá. Me gusta andar a ciegas. Necesito...
10: El cantautor asturià va repassar alguns dels grans èxits de la seva trajectòria davant d'un públic entregat en una vetllada que va combinar emoció, nostàlgia i música en directe. El festival continuarà les pròximes setmanes amb una programació que reunirà artistes nacionals i internacionals fins a mitjans d'agost.
1: D'altra banda, el cantant asturià Rodrigo Cuevas actuarà avui a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona dins la programació del festival Camp de Mart.

0: Ho farà amb La Belleza, el seu nou espectacle, una proposta que combina folklore, electrònica, cabaret i crítica social, consolidant una trajectòria que ha convertit l'artista en una de les veus més singulars de l'escena musical actual.
1: Continuem parlant de festivals. Molts comencen, com estem veient aquest cap de setmana. Camins, el nou festival de música a l'estiu a Manresa, va arrencar ahir, aquest divendres, amb el concert de Luz Casal, presentant el seu nou disc Me Voy a Permitir.

0: Avui serà el torn de Joan Dausà, que també presenta nou treball, Immortals. La programació, que s'allargarà fins al 18 de juliol, inclou 6 concerts a un escenari principal. Actualment ja s'han venut el 75% de les entrades, de les 12.000, de les 15.900 a la venda. I el concert de Sopa de Cabra ja té les entrades exaurides. Aquest cap de setmana la programació es complementarà amb l'actuació de God Save the Queen, considerats el millor tribut de la banda britànica, que representen també un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El festival també inclou el Village, una zona amb oferta gastronòmica i una programació de concerts amb artistes locals.
1: Més cultura. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen avui per primera vegada a la temporada en una mateixa plaça i amb la vista posada al concurs de castells.
0: Serà Altafulla, on s'espera veure diversos Gamma Extra, amb la complicitat dels Xiquets de Tarragona i la colla anfitriona, els Castellers d'Altafulla. Ens donen més detalls la Carol Cubota, des d'Altafulla Ràdio.
2: Avui se celebra la Diada de les Cultures, que enguany compleix 25 edicions, i ja en fa unes quantes que els rosats i els verds ofereixen grans castells a la plaça del Pou, on demostren la seva millor versió i la seva rivalitat es fa palesa. Més encara, si tenim en compte que enguany és any de concurs i toca ajustar-se bé la faixa i apretar les dents per descarregar les construccions més ambicioses. Això ho espera el president de la colla anfitriona als Castells d'Altafulla, és Arturo Palavecino.
3: Un castell per colla, tant Vilafranca com la Vella, amb la possibilitat de veure Pilar de Vuit per la part de les dues colles també, doncs estaríem parlant de que fàcilment podríem veure quatre intents de castell de gamma extra, si tot va bé.
2: A plaça estaran acompanyats d'una tercera colla convidada, els Xiquets de Tarragona, que també volen mostrar els seus galons i recuperar la solvència que els ha mancat a les últimes temporades. I els d'Altafulla, amb Castells de Set, també voldran treure pit per completar una diada que es presenta molt atractiva. La cita és a 6:45 de la tarda.
1: D'altra banda, Olga Xirinacs, Lluís Riera Porta i Esteve Sala i Casellas guanyen els premis de Creixell Crims al Festival de Novel·la Criminal en Català.
0: Els guardons s'han entregat en el marc d'un certamen que s'allarga durant tot el cap de setmana al municipi del Tarragonès. Des d'Ona la Torre, Raquel Martínez.
4: Ahir al vespre va tenir lloc l'entrega del Premi Trajectòria a l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs. Esteve Sales va rebre el Premi de Poesia Criminal Jordi Llopart i el Premi Margarida Aritzeta Vila de Creixell de novel·la criminal inèdita va recaure en Lluís Riera, que ha agraït el reconeixement als organitzadors.
5: Em sento molt afortunat de guanyar aquest 5è Premi Margarida Aritzeta. Molt agraït al jurat per haver entès i valorat la meva obra. Molt agraït a l'Ajuntament i a la comissària Raquel Gàmez per fomentar la literatura negra i sobretot en la nostra llengua, que la tenim molt delicada i entre tots l'hem de cuidar i mimar.
4: Presentacions de llibres, música, escape rooms i taules rodones conformen el cartell de Creixell Crims, el Festival de Novel·la Criminal en Català, organitzat per l'Ajuntament de Creixell amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i la Institució de les Lletres Catalanes.
1: I la Biblioteca de Palafrugell al Baix Empordà ha inaugurat Constel·lació Cuixart 10 al 16, un mural creat per 16 artistes del col·lectiu Arteca per commemorar el centenari de Modest Cuixart.
0: L'obra instal·lada al pati de la biblioteca és fruit d'un procés de documentació i recerca sobre l'artista i es podrà visitar durant l'estiu. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: L'obra reuneix creadors de disciplines diverses que han reinterpretat l'univers de Cuixart des d'una mirada personal, com explica la responsable d'Arteca, Sandra Bisba.
7: Tenim ceramistes, tenim tatuadora, tenim un ebenista, pintors, vull dir que gent amb estils i amb disciplines molt diferents i que se'ls ha donat una lona de PVC per treballar amb la dificultat que això suposa, tenint en compte que després aniria penjada en una paret que hi toca el sol durant tot l'estiu i a més que hi pot ploure, que poden passar tot una sèrie de coses.
6: La directora de la Fundació Cuixart, Sílvia Arnau, destaca que els artistes han tingut llibertat per inspirar-se en tota la trajectòria de Modest Cuixart.
8: Cadascú ha agafat catàlegs de Modest Cuixart, han mirat llibres, han mirat l'obra, han visitat el Museu del Suro, l'exposició que hi ha, han vingut a casa nostra i de lo que han llegit i de lo que han observat i de lo que s'han empapat han tret una obra.
6: Arteca és un servei de préstec d'obres d'art de la Biblioteca de Palafrugell amb la participació d'artistes locals.
9: Notícies en xarxa. Esports.
1: Fem breus apunts de l'actualitat esportiva. Parlem de bàsquet. L'Aleix Joel Parra ha renovat amb el Barça fins l'any 2030 i, si es compleix l'acord entre les dues parts, disputarà 7 temporades com a blaugrana.
0: Qui serà baixa és Moses Wright. El pivot nord-americà es desvincularà del Barça sense haver-hi jugat ni un sol partit.
1: Altra banda, la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulemanovic per dues temporades.
0: L'aler pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: El bàsquet Girona incorpora Fiat com el nom de l'equip i passa a anomenar-se Fiat Girona en l'any del debut a Europa.
0: El president del bàsquet Girona, Marc Gasol, ha explicat que l'acord tindrà una durada de 4 anys i reforçarà econòmicament el club.
1: I avui es disputa el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes.
0: El trofeu celebra la 32a edició.
1: Parlant d'esport inclusiu, tanquem explicant que aquest cap de setmana se celebra a Salou el Trofeu Internacional de Futbol 7 per persones amb lesió cerebral i participa en la selecció catalana masculina i femenina. És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Ràdio Arenys, la primera.
11: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
12: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
10: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Hola, benvinguts al Rodamont. Un Rodamont calorós. Aquests dies estem patint molta calor. Potser algunes zones que escolten el Rodamont estaran més fresquets, però de moment aquí patim calor. Bé, anem a les festes. Aquesta setmana hi ha moltes festes majors d'estiu, però hem seleccionat dues. Una, que celebra els 30 anys de l'arribada dels pirates i els premianencs, que es van trobar. Uns es embarcaven i altres els esperaven. I és el leitmotiv, el motiu de la festa major de Premià de Mar, que ha començat ja i que acabarà el cap de setmana. Molta festa, molta disbauxa. I l'altra és la de Sant Ceron, Arenys de Mar, que va començar també, ha començat el dijous i acabarà els propers dies. Una festa, doncs, amb concerts, amb dues orquestres molt maques, molt bones, molt reconegudes. Una és, doncs, la Montgrins i l'altra, doncs, també la Salvatana. Dos orquestres molt bones. A més hi ha actuacions de conjunts locals, paradetes per menjar, doncs, alguna tapeta. Bé, tot allò que és la festa major. N'hi ha moltes. Ja dic que es faria impossible. N'hi ha a Lleida, a les comarques de Lleida, n'hi ha a les comarques de Girona, de Tarragona. En fi, per tot remenar i veure, però la veritat és que amb la calor que fa, el millor és no sortir gaire lluny i quedar-se a casa amb aire condicionat el que tingui i passar-ho bé, tu, el millor que puguem. La setmana passada, el dissabte, es tenia que celebrar a Calella de Palafrugell la cantada, la tradicional cantada de veneres, però es va suspendre. Es va suspendre per els focs que hi havia a la Bisbal de l'Empordà i els pobles veïns, doncs van aconsellar, doncs, que la gent no es mogués gaire i no es fes. Jo no sé si aquest dissabte es farà. No tinc notícies. Espero que sí, que es torni a passar i que els que no puguem anar-hi, doncs, ja sigui per reportatges de la tele o per alguna altra aplicació d'internet, doncs, les puguem veure. I bé, ja de fet, anem a la portada musical. Anem a la portada musical, que avui es porta una veu que fa molt temps que no escoltàvem. La Carina. Us en recordeu de la Carina? I aquella nena joveneta tan simpàtica? Doncs bé, avui portem aquí a la portada musical El baúl de los recuerdos. Anem a fer una mica de repàs al baúl dels recuerdos.

0: és poesia? Algú em va preguntar, digue'm, què és poesia? Jo crec que això és ben clar. Saps el que és poesia? Poesia també ho ets tu. Tot el més vell d'aquest món, els ocells, les flors, els arbres, el mar i aquest cel tan blau, el sol i els núvols blancs, i aquest teu dolç somriure. Si mires amb bons ulls tot el que tu t'envolta, veuràs que cada ser, fins tot petit insecte, té quelcom que et fa admirar. Si mires a un infant quan juga o quan plora, si algú et dona les mans o un altre que consola, i veus una mirada d'amor i un dolç somriure, jo crec que això és ben clar. Això i més és poesia. Però per damunt de tot, saps el que és poesia? Poesia també ho ets tu.
1: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
2: Doncs el col·leccionista ja està aquí, ja acaba d'arribar ara mateix. I ve amb el famós cantautor argentí Alberto Cortés, que portarem la melodia del vaivent del sucu-sucu. Aquesta melodia va tenir molt d'èxit i no sé si és una llegenda urbana o és una realitat del cas de... M'havia sentit explicar jo en una emissora de ràdio que hi havia una senyora que estava enamorada d'aquesta melodia i l'estaria ballant tota la nit, el vaivent del sucu-sucu. Però resulta que el seu marit no la podia seguir. Només ballava el primer ball del vaivent del sucu-sucu i quan hi arribava el segon ball ja les cames ja no arrossegaven. En gran indignació de la senyora. No sé si és una llegenda urbana o és una realitat. Però el cas és que ara el posarem i el recordarem i el que el sàpiga ballar, el vaivent del sucu-sucu, que el balli, i el que no en sàpiga, que s'ho miri.

Bé, amics, amigues de Rodamont, ja estem en plena canícula. Mira, avui fa dies que no hem dit els refrans del mes de juliol. Diu, el Canfranc de juliol gira al voltant de la calor extrema i el camp. Bueno, no cal dir 40 graus, tot no cal que ens anem dient la calor i les temperatures perquè abans suem més. Pel juliol, veure, suar i a la fresca has de buscar. El juliol val més ser a l'ombra que el sol. Qui no bat per juliol, no bat quan vol. Partint de bona col, planta-la pel juliol. Juliol, bleda, setembre, raïm. I hi ha una quantitat de recollir el blat. Bueno, si arribarà un moment, no ho sé. Jo dic una hipòtesi i tot, però si no es podrà segar el blat, poder moltes zones aquestes arran dels boscos s'hauran de segar com se segava abans, a mà. Sí, jo me'n recordo que vivia pagès i era petit i la gent que segava els hi portava aigua i el vi perquè segar aquest temps, llavors venia el batre, per la paia, tot, o sigui, es vivia d'allò, llavors es matava un xai perquè mengessin, perquè és com les calors i la feina poguessin, jo me'n recordo això, a les èpoques aquelles, però clar, això sembla que paguem coses, i és clar, llavors tot es cuidava bé, els camps, tot, vull dir, en fi, no cal dir, ja hem dit els refrans, i com sempre pues, demanem ja per la pau del Mediterrani, perquè ja veieu que el bomber està fan de les seves i ara es fa unes declaracions, no sé, el Sálvame aquest, ja no és real, no. Aquest és Sálvame de la... no ho sé. Vull dir, jo el que sempre m'entenc, que una persona que té un nivell baix se'l respecta i bueno, diu això, però una persona que ha de tenir un nivell, que és un president d'una nació, que digui aquestes tonteries tot el dia, cada dia, per exemple, referint-se a nosaltres, quan la història, ara estan fent estudis, desgraciats, vam ajudar a la independència d'Amèrica i ells, com van tenir, van ajudar a les colònies de nostres perquè s'independentessin. Ja veus que sempre som espavilats. Dic, però això s'ha passat ja 300 anys i tot. Mira, 250 anys. Però el Trump, en vez de fer aquestes tonteries que fa, que mira una mica d'història i ja està, i evitarem molts problemes. Bueno, mira els sants, hi ha Sant Adrià, que m'ha fet gràcia, que era un capità de l'exèrcit, que va ser, li van tallar el cap, i hi ha diversos Sant Adrià, diguéssim, hi ha el dia 5 hi ha Sant Adrià del Besòs, el poble d'allà de cap a Logroño, també a La Rioja, també es diu Sant Adrià, i en lloc. Hi ha molta gent, molts, que es diuen Adrià, molt de jovent d'ara, el nom li posen Ologuer, Adrià, tot. Bueno, el més conegut, hi ha Sant Benet, bueno, ja no és Sant Benet, o Sant Benito. I també hi ha el més famós, va ser el 7 de juliol, allò 1 de enero, 2 de febrero, i 7 de julio, Sant Fermín. Jo sempre que estic, si estic al matí, miro la tradició, veure el xupinasso i veure com va la... I avui en algú te l'han trepitjat una mica, vull dir, el que sigui. I jo sempre ja dic, el protocol, si no corren amb vestits com Déu mana, no poden córrer. Perquè si no es desmadre, vagin amb pantalons curts o pantalons llargs o el que sigui, però han de portar el mocador i la forma i tot. Si no, llavors es desmadre, perquè ja no és la festa, és mantenir. Per això s'ha aguantat tant segle, diguem-ho així, doncs la tradició aquesta dels pamploneses i plamploneses i tot, se celebra doncs mantenir molt la tradició i mantenir el protocol. A mi és la meva opinió. I també... serà Sant Cristòbal també sembla que és dijous, doncs abans també molta gent fan una desfilada de benedicció de cotxes i de tot això, abans es feia molt i així, Sant Cristòbal i la setmana que ve també hi ha els sants, ara vindran tots sants d'aquests coneguts, hi ha Sant Enric també la setmana que ve i després pues, esclar, hi haurà la mare de Déu del Carme, diguéssim. Diu, és la Mare de Déu ara que dic la Mare de Déu del Carme, diu, és la Mare de Déu dels pescadors. Diu, la Mare de Déu del Carme se sembla la tradició que de tots els llocs fan processons
al mar i tot, i sempre, bueno, per sort sempre fa bon temps, poder de vegades fa una mica de vent. Bueno, ja comentarem a la setmana que ve els sants, diguéssim, que hem anat comentant. I ara, pues, també, a part d'això, a part de dir tot això, també tots els incendis, i també, ja que Ràdio Palafrugell ens escolta, pues, l'altre dia van suspendre les habaneres. Jo sempre que ho miro, cada vegada quedo dormir, però m'agrada veure les habaneres, les habaneres de Calella de Palafrugell. L'ambient és maco, el vespre i tot, i ja, aquest any que es deia que es cantava el meu avi per la polèmica i tot, pues, mantenir les tradicions. Ara, molt bé, quan he suspès, molt bé, perquè no, el que no pot ser és que un lloc us ho passi molt bé i els altres ho estiguin passant malament. Jo crec que quan es pugui es tornarà a fer, i la gana i ho tornarem a veure, però hem d'estar, el que està passant, m'adhereixo, tot el que està passant a les Gavarres, Sant Manat, tots els llocs, i bueno, sempre estàs amb dansa, patim, és que ara l'estiu es pateix ara, no pots estar mai tranquil. I mira, l'altre dia em va agradar que el Miquel Semper va dir, diu, jo sempre, ja sabeu que em queixo de l'horari aquest, ara serien les 4, no? Pues serien les 2. Pues pleguem abans i anem a adelantar-ho tot, i a l'hora del sol pues no ho fem. Però no, aquí bla, bla, bla, bla, bla, com que tots els que decideixen estan amb aire condicionat, no els afecta. Si anessin al camp i anessin a collir mongetes i tomàquets i tot això, o com se sembra, vull dir. En fi, sense comentaris. Doncs continuem explicant una mica de tot. També hem de dir, pues, que ja no s'ha acabat el tour de Barcelona. Ja esperem que també descansi, perquè a Barcelona també, esclar, tancat a carrers, després la visita del Papa, tot això. Però és el que dic jo, si Zona beneficia molta gent, tota aquesta gent que es veuen afectats, pues, que els facin uns descomptes o un descomptes, bueno, en fi, de mil coses, per veure, i llavors s'evitarà, però és que sempre alguna minoria sempre la perjudicada. Llavors no es poden fer aquestes coses. També m'han dit que faran, ja començaran els festivals del Josep Pons, que retira del Liceu, i també faran el Liceu a la Fresca, també serà maco. Vull dir, l'estiu és això, i fan quantitat de festivals al juliol, esperem que no s'hagin de suspendre cap. Hi ha el de Camp Roig, el de Peralada, i després Sant Feliu, bueno, no es para, diguéssim, tot el que sigui, i és maco, i especialment a la nit, doncs vull dir, si fa fresqueta, evidentment, però anirem veient, anirem informant sobre el que està... Ai, doncs això de la Pau m'he deixat a Cuba, que també aquest senyor que d'allà, que és que no tenen llum, i els hi falten a les peces per portar i tot el que sigui, Jo m'adhereixo, pobra gent, A nosaltres aquí, els catalans, que sempre teníem familiars a Cuba i tot el que sigui, però és inhumà el que està passant, És que els hi falten les peces per portar, sigui el que mani, tot el que sigui, els hotels no hi van, de què viuran? Ara resistiran, Vull dir, això podeu estar segur que resistiran. Però ja durant la dictadura, quan hi va haver el bloqueig de Cuba, el govern d'aquí va dir todo menos romper con Cuba. I llavors recordeu la visita que va fer el Fidel Castro, el Fraga, tot aquí, d'esquerres dretes, i ara tothom es rasga les vestidures. Bueno, ara ja també, a part de... Bueno, i el que ha passat en els campionats de futbol, amb això de l'Infantino aquest, que s'ha rasgat també les vestidures, al final, bueno, sort que ha perdut als Estats Units. Sí, als Estats Units, el futbol no se jugava, allò de l'equip nacional sempre era el béisbol, el futbol no se jugava mai als Estats Units, diguéssim. Llavors ara hi ha hagut aquesta falera i tot el que sigui, però ell vol guanyar el que sigui, el preu que sigui, i si no sap el que és una pilota ell de futbol. Però, bueno, com que val l'opinió, doncs mira, no es pot acceptar ja tantes tonteries, és que no podem, diguéssim. I algú ha de dir-ho, que deien els de Polònia. Bueno, doncs anem dient coses, bueno, i com anirà la selecció, també han explicat de l'Argentina, tot, esclar, el món ha canviat, els anys de 50 anys enrere, tot eren països europeus, americans i tot, i ara ja a l'Àfrica i tot va mundialment, va canviant tot. O sigui, no us estranyi, és el que diuen també, que molts que donen guanyaran els equips, molts són d'origen negre, de l'Àfrica, vull dir, o sigui que
ens ho hem de fer mirar tots una mica i no dir tantes tonteries. Bé, què més hem de dir aquí? El protocol aquest que ha passat també amb la... No ho sé, ja hauria de consultar a la Sílvia Taulés i totes les mamarachi i tot el que sigui el protocol ha fallat estrimosament internacionalment, perquè si veieu la televisió, quan va arribar el president, li havien preparat un ram de flors. Home, els canals diplomàtics i això, és que ni en plena dictadura això, el que ha passat ara, vull dir aquestes tonteries, a dir que si se'n va o tot el que sigui, home, no ho sé, fem-ho mirar una mica, tant d'un cantó com de l'altre, però el protocol aquí, suspesa, és clar que també la dona del president no ha vingut, però tampoc ha vingut la Melania, perquè la Melania que ha de venir a fer aquí a Turquia, res, si no, no pot lluir un modelet o passejar-se una mica, què ha de fer? Bueno, doncs aquí és la mica la crítica que faig sobre el protocol, ja està. Diguéssim, què més serà aquí? La volta, ja ho hem dit, la volta a Barcelona, també que va guanyar això, que va guanyar l'Isaac del Toro, que diu que l'eslovent aquest, el Pogacar, li va cedir el títol, i ara ja s'ha anat cap al Tour de França, vull dir, bueno, doncs ha anat molt bé, molta harmonia, que això és el de Ports, a dir, no, aquest afant de protagonisme. I ara també els aniversaris, doncs mira, ja que sempre parlem de... parlem sempre d'Èxode, del problema de Palestina, sempre recomano per entendre el problema palestí l'època, la pel·lícula d'en Paul Newman i l'Evi Marisen, que ara ha fet 102 anys aquesta senyora, que també va fer una pel·lícula amb en Cary Grant, aquella de Terrissa, o no sé com es deia, que l'anaven perseguint, vull dir, doncs, 102 anys aquesta senyora rossa, que era molt guapa, el que sigui, 102 anys, l'Evi Marisen. El Carlos Herrera, 69, que va estar també, i això que va fer, va treballar a Ràdio Mataró i va fer començar els pinitos en aquí al Maresme i tota Catalunya, fa una tasca, podria suavitzar una mica la campanya tan anticatalana, diguem-ho així, Això sí que també caldria fer-s'ho mirar. Bueno, l'Àngela Houston, 75, la filla del director, el Víctor Manuel, 79, el Ringo Starr, que és el bateria dels Beatles, 86, i el Silvio Stallone, també, el 80, vull dir, ja veu si... I després hi ha una senyora que els està a punt de fer, la Montserrat Torrent, que vaig dir aquesta senyora que li van fer l'homenatge fa 15 dies, 100 anys, vull dir, tot felicitar-la. Jo, dintre, si tot va bé, dintre de 15 dies, també hi ha una senyora d'Argentona, que mirarem d'entrevistar-la, que també farà 100 anys. Hi havia cantat al Liceu i tot, i clar, 100 anys, 1926 a mare, mireu quantes coses ha viscut, Són part de la història. Després també, ja hem dit, el Pau Gasol, 46, el Miguel Ángel Muñoz, 43, després a Noruega, que sempre estan passant mals moments, la dona de l'Araucon, del príncep Areu, també ja l'han operada, i la reina, Sònia, 89, doncs n'ha fet 89, que també està una mica patxutxa, vull dir. Després també hi ha, mira, Carlos Sanz, que és del trisigle, 71, i el Mario Macarizo, que és la parella de l'Alaska, 52, I la Cristina Pardo, que ara és la que plega de la Sexta, després de tants anys, 49. Bueno, aquí també vull fer un homenatge, hi ha la comarca del Maresme, diu, mort Joan,

Àlex López, Marcos Baldi, Jordi Carbó i Maria Estruga suma a la seva cuina catalana el mestissatge del barri. Molt bé. El diu aquí Colin Powell, diu, hem d'aprofitar el temps que sabem que tenim. Bueno, i llavors aquí ja surt, diu, la marca creada per Cal la Roca, Gogó, compta com una màquina patentada, inspirada en Antoni Gaudí. Crea productes personalitzats davant del client, o sigui que està fent els gelats allà davant. Ara obren Flash Jeep a Barcelona, a l'emprendedor que converteix els gelats en espectacle. Doncs veus, també s'ha dit, ja aquest any amb la calor que fa, doncs el gelat s'agraeix, Bueno, doncs amics, ara ja anem a la part històrica. Abans de tot, també farem la part de cada setmana, el que van passar, els dates. Mira, el 1985, encara no havíem arribat al mil·lenni, Barcelona es rendeix al Manzor, el caudill àrabe que arrasava per tots els reines cristians. Pues també es va rendir amb ell a la ciutat de Barcelona. També Lluís Pasteur prova la vacuna de la ràbia, la prova amb un noi, el 1885. I després, el 1553, mor Eduardo VI, que és el fill d'Eduard VIII, i llavors, esclar, llavors ja es queda sense hereu, llavors van heredar les dues filles per part de la Catalina i de la Maria Tudor, ja veieu, tot això ja és història. I també, el 1590, la batalla del Boñ, que la va guanyar Guillermo d'Orange, que la va guanyar protestant a favor de Jaume II, el catòlic, i a la famosa batalla del Boñ, que porta molt de problemes perquè passa pels barris catòlics i la mantenen això de catòlics i protestants i, esclar, ara s'ha suavitzat una mica, però 20 anys enrere, vull dir, sempre portava polèmica perquè era una manera de sentir humilació a l'altre i ara ja és una mica més anècdota. Doncs d'aquí ve el problema d'aquest de la famosa batalla del Boñ. Això, si en Trump sapigués una mica d'història, no faria tantes tonteries. També el 1713, guerra de successió, que uns voluntaris valencians van crear dos regiments. I vull dir, ja hem dit tot això. Ja hem dit tot, sí. Bueno, doncs, ja està. I ara anem una cosa que la setmana que ve, no sé si ho vaig dir, que a la revista n'han parlat, que li han donat l'ordre de l'Imperi Britànic a l'alcalde a la ciutat d'Arbúcies per el 1970, en el massís del Montseny, on va morir un avió, va morir d'accident i van morir 113 persones. I ara, al cap de més de 50 anys, pues, li donen les gràcies a Carlos III en el poble d'Arbúcies. És satisfacció, també. Per això està, ja dic, per això estan aquí el protocol d'una cosa i l'altra. Aquí hi ha aquí anem a parlar avui una dona, mira, que sempre... Anna Murià Romaní. Tota una vida també molt d'allò, la causa d'aquesta, la guerra civil, tot això, esclar, exiliada i tot. Barcelona, 1904, Terrassa, 2002. Narradora, activista, escritora, periodista, traductora de contes, a part de traductora, també traductora, literatura infantil. Primer va estar Acció Catalana i després va participar, va ajudar en els que van l'atemptat del Garraf contra Alfonso XIII, va defensar els que estaven a la presó i després l'atemptat del Garraf. Llavors ja va passar a partir d'Esquerra Republicana i fins a estar català. Es va casar a l'exili, després ja anirem comentant, amb l'Agustí Bartra, poeta. Filla de periodista, Magí, i diversos germans també, dintre tot, eren molt coneguts, també escriptors, periodistes.
O sigui, una família...

0: va viure un ambient molt de molt de cultural, de bona, bueno, de classe mitja. Va estudiar a les ensenyament a l'escola francesa de les de religiosa de les dames negres. Estudia comptabilitat, anglès, i a l'Institut de Cultura de la Biblioteca de Barcelona, de la Dona, entre el 1908 i 1924. Treballa a diverses empreses de secretària a la seva junta i col·labora amb revistes sobre la dona catalana. També participa amb el Club Femení d'Esport de Barcelona, es pot dir que el funda, i ja està. També està en el firmes a favor de l'Estatut de Núria, de Jovent, esclar. I el 1934 també participa a l'alliberament dels fets d'octubre d'en Companys el 1964. I també forma ja juntament a l'Escatar la Guerra, juntament amb Rosa Maria Arquimbau, que va ser també un dia parlarem d'aquestes dones d'aquella època, amb l'Apolo i tota la periodista, anirem parlant una mica, ja es va acabar la temporada, vull dir, anem fent. Després també fou funcionària de la Generalitat, el 1906. Col·labora amb tota la premsa catalana, vull dir, no cal anomenar-los ni tot. Com a escriptora, novel·la Joana Mas. Llavors fa un escrit sobre la revolució, sobre la revolució, sobre el 6 d'octubre i després sobre el 19 de juliol, després l'endemà de la guerra. I també llavors acaba un llibre, el 1938, La Peixera, també. A part d'això, llavors s'exilia a França i allà coneix, i formen parella, amb el poeta Agustí Bartra. Llavors, el 1941, se'n van a Cuba, a República Dominicana, i s'instal·len a Mèxic, amb la seva parella. I llavors tornen, el 1970, torna aquí. I llavors això, doncs, esclar, ella participa, evidentment, en moltes revistes i diaris de tema català, vull dir. I llavors també li donen el premi a l'Associació d'Escriptores en Llengua Catalana. També va ser la primera dona directora d'un diari català. Li van donar la creu de Sant Jordi. Vull dir, tota una vida, és el que diem, partida per l'exili. Però al tornar als anys 70, va morir el 2002, encara va poder desenvolupar una tasca d'escriptora, de poder escriure els diaris, tot molt bé. Pues bé, aquesta és la història d'Anna Murià, que va ser la companya del poeta, diguéssim, Agustí Bartra. Bé, amics i amigues de Rodamont, espero de tot cor que aquest petit espai de la revista dels Corazones i revista de la societat us hagi agradat. Bobby, Josep Famades, i a reveure per la setmana que ve i anar explicant històries. Esperem que no hi hagi més incendis i que no hàgim de... Només explicar bones notícies, només, que és important. A reveure, amics i amigues.
1: Històries musicals pel Rodamont, amb Josep Dalmau. Avui, doncs, parlarem dels Temptations. Els Temptations eren i són una banda estatunidenca formada a Detroit. Aquest grup vocal està considerat com un dels que ha tingut més èxit en la història de la música. Ha venut desenes de milions d'àlbums i és famós per ser una de les formacions més rellevants del segell Motown Records. El seu repertori inclueix una gran varietat de gèneres, rhythm and blues, funk, disco, soul, etc. En un principi s'anomenaven The Elgins i sempre els seus integrants han estat almenys 5 vocalistes ballarins masculins. El grup original contenia components de dues bandes locals de Detroit, The Distance i The Primes. La formació ha anat canviant freqüentment, particularment en les últimes dècades. En el transcurs de la seva carrera han aconseguit col·locar 4 senzills en el número 1 en la Billboard Hot 100 i 14 senzills en el número 1 de la Billboard Rhythm and Blues. El seu material musical els ha proporcionat 3 premis Grammy i 2 més per composar i produir l'èxit del 1972 Papa Was a Rolling Stone. Coneguts per les seves coreografies, per les seves distintives harmonies i per portar sempre elegants trajos sobre l'escenari, s'ha dit que la seva influència en el surf és equivalent a l'exercida per als Beatles en el pop i el rock. Són els segons que més temps han estat en la Motown, per darrere de Stevie Wonder, en total 40 anys. The Temptations va ser el primer grup de Motown que va guanyar un Grammy. També van entrar en el prestigiós Rock and Roll Hall of Fame en el 1989.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

0: Ràdio Arenys.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. La trobada que s'ha fet a Sant Celoni també ha comptat amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i el COS, que són els que poden convocar aquesta vaga. Escoltem a la portaveu d'aquesta entitat, Mònica Rodrigo.
2: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual, amb totes les mancances i amb tots els problemes que hi ha a dia d'avui a l'aula. Per això creiem que han de seguir les mobilitzacions.
1: Els sindicats emplacen el govern a convocar amb urgència la mesa de negociació amb el comitè de vaga. I parlem de sindicats, però en parlem d'altres, ja que demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura i humitat i intensitat de la feina que determina automàticament quan els empleats han d'aturar-se. I és que això ho diem quan ahir acabava una onada de calor, però és que demà les temperatures repunten i començarà una altra. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya alerta aquesta tercera onada de calor i poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. Ja en cultura, una de les festes majors més carregades de continguts que cada setmana viu al Penedès és la Festa Major del Poble de la Granada. Hi haurà una actuació castellera i el concert de grup Obeses. Des de Canal 20, Olèrdola, Raimon de Cara.
3: De la programació d'aquest dissabte destaca la inauguració de la mostra de vins i escumosos a 6:15 de la tarda al celler cooperatiu. Davant de l'Ajuntament a les 6, un dels plats forts, l'actuació castellera que reunirà els xicots de Vilafranca a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i a la colla castellera dels xiquets de Reus. A les 8 del vespre, concert amb tiramissús. I a 11:15 es programa el correfoc per seguir amb els Versots, la nit jove amb el grup Boassa i el PD Cris Farum. Ja diumenge al migdia hi haurà la Cercavila, la baixada del Ruc del Campanar, Sardanes amb la Cobla Catània i a 8:15 del vespre, concert amb Obeses. I en un altre emplaçament a 8:00, concert i ball amb l'orquestra Nova Blanes.
1: I en esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça podria pagar al club alemany 22 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La veu és protagonista bona part dels festivals d'estiu i avui en resseguirem algunes de l'univers jazzístic que s'escoltaran en directe a diferents punts de la península ibèrica. Emma Smith a Salamanca, Chanel Jones, Catherine Russell i Tyrik McDonnell a Santander, Gretchen Parlato a Vitoria, Cecil McLaurin-Salvan, Samara Joy i Diana Kroll a Donosti, o Jordi Rabascall, amb qui conversarem avui al programa, que serà a Terrassa.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
2: Since I went on the wagon, I'm certain drink is a major...

0: make it straight right.
1: Acabeu d'escoltar la britànica Emma Smith. Ella serà l'encarregada de posar punt i final a l'edició 2026 del Festival de Jazz de Salamanca. Això passarà el 18 de juliol. Arrenca aquesta edició el dia 14 i ho fa amb una bona programació que té a veure amb Catalunya. La Barcelona Jazz Orquestra, dirigida per Dani Alonso, estarà obrint el certamen al costat de Jesse Davis, fent música del gran Benny Carter. També Dado Moroni, aquest pianista italià de renom, farà la música d'Oscar Peterson, i també hi haurà espai per al jazz manouche amb el gran guitarrista Galo, Ludovic Beyer, amb Samson Smith Trio, o Gideon Tasselar, que serà convidat del trio de Peter Beats. Aquesta és una bona programació a tenir en compte. 600 cadires només al Patio Chico de la Catedral, i penseu que a mitjans d'abril van posar 250 abonaments a la venda i es van exaurir al primer moment, així que l'edició promet, i per descomptat, Emma Smith és un dels plats forts del Festival de Jazz de Salamanca.

Somewhere, una delícia aquest tema clàssic de Leonard Bernstein que va composar l'any 1957 per West Side Story. Està interpretat brillantment pel pianista nord-americà Fred Hurst en formació de trio i serà l'encarregat del concert inaugural el proper 16 de juliol de la 7a edició del Festival de Jazz de Santander, que proposa un cartell excel·lent fins al 1er d'agost, una programació variada, diversa i de la qual els pianistes són bons protagonistes. Jazz Club.

pianística del nord-americà Kenny Barron, que als seus 82 anys i després de 40 discs editats com a líder, ha decidit treure el seu primer àlbum dedicat íntegrament al jazz vocal. Esteu escoltant una de les peces d'aquest songbook en la veu de Catherine Russell, una cantant de color negre, lògicament, i que, bé, és l'únic tema de tot d'aquests 13 que integren Songbook, que no, que bueno, surt una mica del perfil, està més encarat cap al blues, però la veritat és que ha tingut col·laboradors impressionants, des de Kurt Elling, en Hampton Calloway, Jim Bailing, Ekepenkwele o Cecil McLaurin Salvan, entre d'altres. Catherine Russell, aquesta veu que ens agrada i que sonarà aquí al Festival de Jazz de Santander, concretament el dia 29, al costat del trio de Kenny Barron, un trio que en la gravació estava amb Kiyoshi Kitagawa, el contrabassista japonès de capçalera de Barrel, que ens va deixar ara fa molt poquet, i Jonathan Blake a la bateria.

14 vegades nominat als Premis Grammy. Kenny Barron és un dels grans mites vivents del jazz actual. Ell necessita poques presentacions. El músic de Filadèlfia, Jazz Master, i bé, és un dels músics més prolífers i amb molta personalitat. En aquest cas, com dèiem, ha triat el jazz vocal per la seva darrera producció, que sortia el novembre de 2025 i que es presentarà, entre d'altres escenaris, el 9è Festival de Jazz de Santander. Això passarà el dia 29, el podrem escoltar en directe al costat de Kanda Mendelhall al contrabaix i Savannah Harris a la percussió, amb Catherine Russell, a la que heu escoltat fa un moment, i amb Tyrik McDowell, que també serà en directe a Santander.

0: Aquest calipso amb Tyrique McDowell i Kenny Barron Trio seran a Santander, al costat de Fresh Hairs, dos pianistes molt personals i singulars de l'escena nord-americana que també tindran la sort d'escoltar els aficionats al GYM, el formidable festival de jazz de Marciac, que ben aviat també serà oferint un munt de concerts interessants de l'escena francesa, també nord-americana, i alguna que altra perla de l'escena catalana.
1: Jazz Club.
2: This is a J. Fred Coots and Haven Gillespie composition.

una altra de les veus protagonistes dels festivals d'estiu de l'Estat espanyol que avui us volem mostrar en aquest recorregut per algun d'alguns certàmens aquí al Jazz Club. Estem escoltant a Chanel Jones. Nosaltres, francament, no la coneixíem i ens ha sorprès molt i molt gratament. Ella és col·laboradora habitual de Wynton Marsalis amb la Lincoln Jazz Orchestra, una jove cantant de jazz que domina molt bé l'escenari amb un carisma natural, però que a més té una refinada tècnica vocal i una creativitat artística superior, com esteu escoltant. A Santander estarà acompanyada per un trio d'excepció, dirigit pel jove pianista francès Fres Nardin, és premi Django Reynaud de l'Acadèmia de Jazz Francesa, i també comptarà amb la col·laboració com a convidat especial del saxofonista barceloní Lluc Casares. Això passarà a l'escenari Santander el dia 30 de juliol. I una de les apostes interessants d'aquest festival Cantab. Entre ells també hi ha la Temple Jazz Orchestra, que estarà conduïda pel gran trompetista Terrell Stafford, fent la música per Big Band de Quincy Jones, o una versió més moderna del Manouche, la que portarà el trio del guitarrista balear Biel Ballester.

A les portes de celebrar mig segle d'història, el Festival de Jazz de Vitòria presenta en la seva 49a edició doncs, tota una idea contemporània sobre el jazz, però també amb un esperit de reivindicar l'obertura. Grans noms internacionals, noves generacions i projectes que desafien les etiquetes, conformen un cartell que mira el futur, però sense perdre de vista el seu llegat. El dilatat cartell se celebra en dos espais, el mític històric Polideportivo de Mendizorroza i a l'Auditorio Maria de Maezzo, al Palacio Europa. Algunes sessions prèvies, però a partir del dia 13 arrenca la programació, diguéssim, estel·lar, amb, el, per exemple, el trio del pianista i compositor brasiler Amaro Freitas i un programa trepidant, Take Five, la pianista canadenca Chris Davis, la Sun Ra Orquestra, també la Onda Llatina del mític Rubén Blades, Debat Plus, una de les formacions superinteressants, New Jazz Underground o el quartet Ànima de la saxofonista i compositora catalana Irene Reig, una artista que, com veieu, no deixa de mostrar el seu talent, no només

El superensemble nord-americà Snarky Puppy, capitanejat pel baixista i compositor Michael Leek, seran el 18 de juliol a Mendizorroza, en aquest concert que es preveu espectacular. I dins dels escenaris, que hem dit que hi havia un segon escenari, que és l'Auditorio Maria de Maezzu, al Palacio Europa, ens ha cridat molt l'atenció la presentació del saxofonista britànic Ishaiah Collier. Estarà en formació de quartet. Intentarem escoltar-lo i seguir-lo de prop. Una de les apostes interessants. Però dins de les veus, que és una mica el punt central, el tronc central avui del Jazz Club, resseguint la geografia de festivals, escoltarem a Vitoria una de les grans, Gretchen Parlato.

cantant de Los Angeles serà el dia 15 de juliol a la 49a edició del Festival de Jazz de Vitoria al Polideportivo Mendizia Roza en formació de quartet, presentant, entre d'altres, temes com aquest Rainbow que avui us hem ofert al Jazz Club i on escoltàveu a les tecles el Super Robert Glasper.

I del Festival de Vitòria passem al Degà, dels festivals de jazz de la península Ibèrica, el Jazz a dir el dia Donostiarra, del 22 al 26 de juliol, la 61a edició.

0: Un altre de les superveus del planeta jazzístic, la nord-americana i joveníssima cantant Samara Joy. Ella és una de les protagonistes indiscutibles, l'edició número 61 del Festival Jazz al Dia, el Festival Donostiarra, que entre el 22 i el 26 de juliol té previst oferir en 12 escenaris 77 concerts, entre ells Marco Mezquida amb el trio, amb el disc Tàctil, també la cantant nord-americana Carmen Landi, el pianista jove, també molt prometedor, Julius Rodríguez, el duo entre Vicente Archet i Bruce Barth, Nils Peter Molvær amb un nou projecte, o aquesta super Samara Joy, que estarà de tour per Europa als principals festivals, entre ells doncs a Àustria, Anglaterra, Estats Units, també fa gira a Marciac, com no, comença el dia 21, i a Espanya, doncs el dia 23 estarà a Donosti, el 25 a Palma i el novembre vinent el 60 Festival de Jazz de Barcelona.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.

prodigiosa, la veu de Cecil McLaurin Salvan, una altra de les grans vocalistes, molt personal, amb una tècnica, bé, que deixa astorat. Ella serà, també, el dia 24 de juliol, al Festival Jazz al Dia, a cavall, una mica entre l'escena francesa i l'americana. De l'escena francesa tenen previst el duo d'Emile Parisien i Vincent Perani, presentant Abrazo. També Marcus Miller, amb el seu homenatge a Miles Davis, el trompetista Charles Toliver o el guitarrista superstar Pat Metheny, amb Side-Tide versió número 3. També el francès clarinetista Louis Clavis, amb quintet, presenta Indian, o, dèiem, de l'escena francesa Vincent Perani, però aquí amb un altre projecte, amb el trompetista Eric Truffaz i també amb Antonio Lizana. Bueno, una programació de luxe.

Com sabeu, Sant Sebastià ja fa anys que té un premi del certamen i aquest any Miguel Martín, el que ha estat director i programador durant molts anys i ho va ser fins la darrera edició, rep aquesta alta distinció del festival que ha dirigit i ha ideat des de ja fa moltes dècades. També Joe Lovano, amb el seu Paramount Quartet, estarà tocant i rebrà aquesta distinció, i un altre dels saxofonistes que ens agrada, Dave Murray, que també ha estat distingit aquest any amb el màxim guardó del Festival Basc. Azar Lawrence, que tindrem ocasió d'escoltar a la Terrassa el dia 25 de juliol, tancant el Jazz a la Fresca, també serà a Sant Sebastià el dia 24. I una altra de les veus importants del cartell és la de Diana Krall. No només la veu, lògicament també la pianística singular. Si no voleu anar fins al País Basc, doncs a Catalunya la podreu escoltar al Palau de Pedralbes, aquest festival de les nits del Palau de Pedralbes, el dia 19, o a Cap Roig, el dia 25. Entretant, The Look of Love, un clàssic de Barbaraca.

Diana Krall, Emma Smith, Catherine Russell, Sheryl Jones, Gretchen Parlato, Samara Joy, Cecil McLaurin Salvan o Tyrek McDowell. Ells han estat en aquesta primera part del Jazz Club protagonistes masculins i femenins de la veu dins dels festivals d'estiu de la Península Ibèrica. Però a Terrassa també tenim un bon cantant i avui parlarem amb ell.

0: Ja us ho dèiem, una veu singular, personal, la de Jordi Rabascall, al capdavant del 12 to 12 Quintet, que serà el dia 24 de juliol, en la recta final de la 27a edició del Jazz a la Fresca. Tenim la sort que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic per explicar-nos de què anirà aquest nou projecte. Què tal, Jordi? Com estàs?
1: Hola, Susana. Moltes gràcies per tenir-me aquí en directe.
0: Escolta, doncs contents, molt contents de que torneu amb aquest quintet que, vaja, ja fa una dècada que aneu pels escenaris i pels teatres, però que, en bona part, doncs, hi ha molt vincle amb la Nova Jazzcava i amb Terrassa, i que ara torneu amb una proposta nova, amb nou repertori, un nou enfocament. Què escoltarem al pati de la Nova Jazzcava?
1: Doncs molt d'amor, sobretot escoltarem molt d'amor, estem molt, molt emocionats d'aquest nou repertori. De fet, jo penso que, bueno, tots els grups després de 10 anys doncs has de fer una mica de balanç, no? I han sigut moltes les places que hem torejat agafant això. I amb l'Albert Caire, amb el pianista, doncs vam fer un retir i ens vam plantejar què volíem fer, no? I ha estat molt bonic el camí, doncs farem sobretot donar esperança a través d'aquestes cançons, donar joia, donar que la gent s'ho passi bé, i també farem algun petit homenatge, no? Però diríem sobretot esperança, no? Amor, molt d'amor. Volem donar això, en aquest concert.
0: Home, això és importantíssim amb els temps que corren, però sempre, i la música és un canal perfecte per connectar, per crear aquesta comunitat, sintonia, bonestar, i el Pati de la Nova Jazzcava, tu ja el coneixes, ja hi has estat amb alguna proposta, amb algun cicle d'estiu.
1: I tant, no, el conec molt bé, me l'estimo molt, és un lloc que m'agrada molt, tenir la gent a prop, i diríem més relaxada, no?, que pot estar... Però jo penso que aquesta ocasió serà... Bueno, totes han estat especials, perquè totes... Però aquesta serà molt especial per l'equip, no? Vull dir que tinc l'Albert Caire, que és des del principi, l'Oriol González, tenim el super Héctor Tejedo al contrabaix, que ja fa molts anys que ens acompanya i és còmplice d'aquestes aventures. I en aquesta ocasió, el sexual tindrem a la Isia... A veure si m'ajudes a dir-ho, que no...
0: La Isia Martí Artu, no és fàcil,
1: això, la Isia Martí Artu... que em va encantar, o sigui, ja fa anys que la segueixo i l'Oriol em va dir, proposa-li, i la vaig anar a veure al festival que presentava la Jam Session i va ser espectacular. I per aquest projecte vaig pensar que era molt adequada, no?, per la seva amor a la tradició, per aquesta mirada amorosa de la música, no?, amb humilitat, amb connexió amb el públic, no?, i molt bé, estic molt emocionat. D'aquí una setmaneta farem un assaig i tinc moltíssimes ganes, la veritat.
0: Doncs un bon team, un quintet fantàstic. La Isia ens agrada molt, hem parlat amb ella alguna vegada aquí al Jazz Club, té un so molt bonic i serà, vaja, un elenc fantàstic per aquest dia 24. Un nom de projecte que jo no m'atreveixo a repetir.
1: A bit of fame, joy and hope. Una bueno. Mica de, no? Diríem una sí. Miqueta de Georgie Fame, perquè farem dues cançons del gran Georgie Fame, que era... el teclista del Van Morrison en moltes ocasions, i després doncs, aquesta joia i aquesta esperança doncs, amb temes que ens portaran, no sé, com el Jamie Cullum, no?, amb aquesta versió del Pure Imagination, que és un musical del Gene Wilder, que és una cançó amb una lletra fantàstica, no?, obrir la imaginació, mirar el teu voltant, que tenim persones, vull dir que tot va cap aquí, no? També hi ha el dimoni, de dir que aquesta... El Tom Waits ens representa una mica el camí dimoníac i les forces malvades.
0: Això sempre hi és, el yin i el yang.
1: Sempre.
0: Bueno, i també una mica d'Ellington, poder.
1: També hi ha una mica d'Ellington, sí. Doncs... Vull dir que no ens abandona...
0: No ens abandona mai. No ens abandona
1: no.
0: Mai.
1: No, perquè la seva senzillesa, jo penso que ofereix un camí molt, molt savi. També en Mongo Santa Maria, no?, que diríem que és un homòleg al Amèrica del Sud, que també amb cançons molt senzilles obre a un so latin, no?, que penso que és molt xulo. I també un petit homenatge a Chet Baker, al nostre estimat Kurt Elling, que a mi és una de les
0: fantàstic.
1: Figures que són un referent a nivell vocal i també de sensualitat. Llavors farem un tema de Kurt Elling i Branford Marsalis, vull dir que... O sigui que tindrem molts colors, és el que m'agrada, no? La Isia també li ha demanat, ostres, el sexual, però també li provarem alguna cosa diferent, no? Vull dir, perquè sigui un viatge de transició des de coses més subtils, coses més enèrgiques, com sempre, no? Però molta il·lusió. Una barreja, aquesta barreja que jo diria que és jazz, però que en la meva mirada sempre és una mica pop. no? d'arribar una mica a públics diferents. No?
0: Bueno, una mirada oberta, sense etiquetes, que és el que també ens agrada, així que ja ho sabeu, el dia 24, el dia 24 acaba el Pati de la Nova Jascaba per escoltar els nous temes, o si més no, aquesta nova mirada de 12 to 12 Quintet, i nosaltres us deixem fent un petit aperitiu amb aquest It Don't Mean a Thing. Moltes gràcies, Jordi.
1: Gràcies, equip. Bona tarda.

0: qué brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz. Crepúsculo interior, qué suave terciopelo, a media luz de amor.
1: Esteu escoltant el cantant argentí de tango Daniel Melingo. Ell ens va deixar sobtadament ara fa una setmana i bé, ha entrat avui al Jazz Club una mica per la tangent perquè no esperàvem escoltar aquesta veu dins d'un especial dedicat a festivals de la península ibèrica i especialment a cantants. Però la qüestió és que hem triat un tema que ens agrada molt, aquest A Media Luz. Melingo està al costat del Cuban Ensemble del saxofonista i també clarinetista baix Dave Murray. I si fem memòria i ens n'anem fins al Jazz al Dia, en la seva edició número 61, us hem avançat que Dave Murray és un dels premis del Festival Basc, que és bé, el premi del festival juntament amb Joe Lovano i amb Miguel Martín, i estarà en directe, en aquest cas, amb un altre projecte. L'any 2011 enregistraven Plays Nat King Cole en espanyol, i alguns dels temes d'aquest àlbum, que ens agrada molt, doncs el cantant era Melingo. Així que entre anunciar el concert de Murray, felicitar-lo pel premi i tenir un record pel cantant argentí. Així, amb aquesta peça, posarem avui punt i final al Jazz Club amb Manolo Guerrero a les vies de so. I tornarem la setmana vinent.
0: Y todo a media luz, que brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media crepúsculo interior, el suave terciopelo, a media luz de amor.

0: que brujo es el agua, a media luz los ves, media luz los dos, todo a media luz, crepúsculo interior, suave terciopelo, a media luz de
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Ràdio Arenys és entreteniment.
5: Sabies que...
6: Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o silice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, dependent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.
7: Radio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Un incendi forestal crema avui a Camarasa, a la Noguera, en una zona pròxima al nucli de Fontllonga. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta unes 7 hectàrees i ha entrat a l'espai natural protegit del Montsec de Rubiers. Les flames cremen vegetació agrícola i forestal i han creuat la carretera C-13. Precisament aquest cap de l'incendi ja ha superat, com dèiem, aquesta via i ara mateix ha estat tallada i avança en direcció nord. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils de la zona per demanar el confinament dels veïns de Fontllonga i demanen que tanquin portes i finestres. Els bombers per ara ja han ampliat el seu dispositiu fins als 98 efectius amb 26 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. I això passa en un dia que s'acaba una onada de calor, però demà les temperatures tornen a repuntar i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Precisament des dels sindicats de treball demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per aquesta calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que asseguren que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determini automàticament que els empleats han d'aturar-se. I seguim en plana sindical perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. La trobada s'ha fet a Sant Celoni i ha comptat amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són les que poden convocar vaga. Emplacen el govern també a convocar amb urgència la mesa de negociació amb el comitè de vaga. Precisament parlem del govern que avui ha publicat les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural. Aquest mes de juliol serà el primer pas per posar en marxa aquest pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Paral·lelament a aquest anunci del govern, unes 200 persones convocades per diverses entitats s'han concentrat a Figueres per protestar contra diversos projectes traçats a l'Empordà. La majoria relacionats amb la producció d'energies renovables, com el Plàter o el Parc Eòlic Marí de Roses, però també es mostren contra l'ampliació del Logis Empordà i el projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant. I en els esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que fa és distreure't i, a part, doncs, fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui? Doncs avui de convidada Verónica Romero, que ens presenta el seu single d'aquest estiu, Agua pel calor, amb King Africa. Recordem, Verónica Romero, finalista de la primera edició d'Operación Triunfo. I també tindrem amb nosaltres el Toni Rovira, que avui ens porta una primícia, i és que ha estat un dels, jo crec que, dels astres, de les estrelles, una de les estrelles de l'últim APM, o sigui que no us ho perdeu. I també amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele. Aquesta setmana parlarem de teatre i televisió, no us ho perdeu. Res més, nosaltres comencem un nou programa. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. I res, comencem.
0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la nostra estimada Caixa Tonta. I amb qui ho fem? Doncs, com sempre, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parlaràs avui?
2: Hola, amics de la Caixa Tonta. Hola, Joan. Mira què és interessant això que vaig llegir. És sobre Televisió Espanyola de l'època franquista. Diu així. El 27 d'octubre del 64, la televisió franquista emetia el primer espai en llengua catalana. Es tractava d'una obra de teatre, La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra. Aquesta aparent contradicció va resultar l'espai pioner d'una llarga trajectòria que ha arribat fins ara. Pel que fa als espais dramàtics en català, durant 41 anys, Televisió Espanyola a Catalunya va emetre un miler de títols. I ho va fer-ho en temps de dictadura, de transició i de democràcia, gràcies al compromís dels homes i dones que treballaven i que van aprofitar les escletxes de llibertat que la situació política permetia per defensar la llengua, la cultura i el teatre català en català. Què et sembla?
1: Doncs, escolta'm, Assumpta, que interessant, com sempre, la teva secció que ens portes cada setmana aquí a la Caixa Tonta, que sempre va bé, doncs, recordar la història de la tele, i avui, doncs, una mica barrejada amb el món del teatre. I per acabar la secció, escoltarem un fragment d'aquesta història, doncs, tan bonica, i d'aquest programa teatral que ens has explicat. Vinga.

0: Siguin, siguin, per favor. A veure com està tot això. Digues, quiet. La pressió és normalíssima.
1: Vés a treure la sotana?
0: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. A veure, respira. Torna a respirar. Ja pots contar-te.
2: Què, doctor?
0: Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.
3: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: les espatlles, però això amb ell li importa un bledo. Ja sabeu qui és. No tiene dueño, ni patrón, ni marinero, ni re. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que ara està en el candelero más que nunca. No sé si va veure la PM, jo sí, la veritat que em va encantar. I anem a parlar amb ell una miqueta d'això, no sé si estarà a l'estudi on t'estarà. Anirem a connectar amb la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí!
1: Aquí, Toni, que no em veus.
0: Toni,
1: que no em veus.
0: Ara. Ja està.
1: Ja estic aquí, ja hi he arribat.
0: Ja estàs per aquí. Home, ja som aquí. Ja hem arribat. Escolta, Toni.
1: Ja sóc aquí.
0: Déu-n'hi-do, quin programàs l'altre dia a l'APM, eh? Arriba! Mare meva, Toni. O sigui, més de 10 minuts de Toni Rovira a l'APM. On s'has vist, això, Toni? On s'has vist?
1: No sé, però jo crec que és un regalo molt, molt generós d'ells, no? De cara a un programa que, com tu em deies abans, que no té que veure amb TV3.
0: No, jo no ho havia vist mai, això.
1: Que dediquessin tant de temps en un programa, no?
0: No, sincerament, jo, mira que he vist APMs, perquè si no els he vist tots, quasi bé tots, jo no ho havia vist mai. O sigui que té la marinera.
1: És un programa que sempre m'han tingut en compte al llarg dels anys, eh? Perquè, clar, jo porto més anys que ells, i ells ja, quan estava a hospitalet i d'això, ja em treien, i m'han anat traient, bueno, ja m'he fet un personatge ja... doncs carismàtic de l'APM, sembla ser.
0: Ni més ni menys.
1: Perquè m'han tret moltes vegades, però bueno, això ja ha sigut el no de mas.
0: Escolta'm, és que...
1: Que vinguessin al programa, que escollessin aquest programa, que vinguessin aquí, que disfrutessin com van disfrutar.
0: Molt, Toni. La veritat és que es veu que disfruten moltíssim la Nerea i el Joel, que et van venir a veure...
1: Això és massa, em deien, has superat les nostres
0: expectatives. Que bo, és brutal, sí. És brutal. Jo crec que no s'ho esperaven, Toni, o sigui...
1: Que Joan, que amb poca broma, jo crec que és el programa més underground de la tele.
0: Ni més ni menys, Toni. Jo crec que sí, perquè, escolta'm, ara ho escoltarem, perquè quan acabem de fer aquesta presentació escoltarem aquests moments que van viure al teu plató, però jo crec que van al·lucinar. O sigui, van al·lucinar. Mira, escoltem un trosset, després l'escoltarem tot, però anem un moment a escoltar el moment que entra el Joel a dintre el plató en directe.
2: Fantasia pura.
3: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo?
4: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cap.
2: El trapeci.
4: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Coño, con TVN.
4: Aquí está, un aplauso para Joel, que entra de nuevo. Se tira por el trapecio.
3: Vamos allá, ¿no?
4: Venga, la batata.
2: Que se ha pegado. Ahora escucharé yo al trapecio.
5: Joel no se ha subido al trapecio bien.
3: Pues súbete tú.
4: ¡Qué bonito esto! ¡Qué bonito!
0: Que m'estava rient jo sol aquí veient aquest moment. Ai, con el circo.
1: És com una bogeria, no? Com una bogeria.
0: De veritat, de veritat. Mira, en el YouTube, que jo recomano a la gent que ho vegi, que entri al YouTube de l'APM i que també vegi el programa del Toni en el seu canal, la gent diu el crossover que molts estàvem esperant, Toni. APM, el crossover son cuando dos series o dos programas se juntan y hacen un programa conjunto, ¿no?
1: Y esto
0: ho esperà la gent. Aquí la gent ho diu, quina bogeria màgica és aquesta? Diu un noi aquí, diu, home, per favor, diu, si no ovnis són ovis. És que... la gent... és que és molt divertit. La gent li ha agradat molt, de veritat. La gent ho està comentant. I la veritat és que s'ho ha passat bomba veient aquest moment d'APM.
1: És que, a més, la gent jove d'avui en dia poden veure coses que ja no es veuen.
0: Clar,
1: a la
0: exacte.
1: Tele, no, però que en el seu moment una BD havia sigut espectacular.
0: Ni més
1: o
0: ni menys.
1: O coses de molts tipus que es veuen en el meu programa que això ja no existeix.
0: Exacte, ja no existeix, però en el Toni Rovira encara existeix. O sigui que...
1: I això ho converteix en el més punk del moment.
0: En el més punk del moment. Toni Rovira on fire, que diuen. O sigui,
1: és... Punk o punk?
0: Jo
1: com
0: crec...
1: És punk?
0: És punk o punk, com tu li vulguis dir, Toni. Jo només vull dir que és un programa que encén les alarmes i encén els instints més interns de les persones. Perquè...
1: A veure si ha
0: de... veritat, o sigui... I un dels programes que també moltes vegades et citen és el del Clapés, o no? Que moltes vegades que segur que sortirà això, amb el del Clapés i el Rocco, que segur que... T'ho dic jo, que van disfrutar de lo lindo. Ja veuràs, jo m'apostaria un pèsol, que deia el Josep Maria Puyal, a que d'aquí re sortirà un tros d'aquest momentasso amb els de l'APM, ja t'ho dic jo.
1: Jo penso que ara hauria de vindre el programa del Clapés.
0: Hombre,
1: i un
0: ostres.
1: Dia la Caixa Tonta també. Que tenia que vindre, però
0: també,
1: potser...
0: També.
1: Penjat,
0: no.
1: Senyor director
0: hem de venir,
1: de Ràdio Orem.
0: Hem de venir, ho tenim pendent, però t'ho dic jo que vindrem. O sigui, prepara'ns un estant dels teus, perquè aquí vindrem.
1: Però la vida és curta, i les coses no es poden deixar.
0: No, això és veritat.
1: Si no, mira, ha marxat el d'Alocomia.
0: Ai, sí.
1: El Lluís Arjona, vull dir... És que ho havia de dir, no? És que, clar, és que... Hem de viure el moment ja, no el podem anar deixant
0: per demà,
1: no hi ha el demà, ja avui.
0: No, ja l'avui, ni més ni menys. Però és que és tremendo, o sigui, a més és que es van prestar d'una manera... O sigui, hi ha el moment del programa del Toni, però és que a més també hi ha tot el tema de l'APM i t'estan venint a veure d'altres programes de TV3, o sigui que...
1: Pues... Es veu que sí. Ah. Fa poc vaig anar a Madrid, al programa de l'Ismael,
0: sí,
1: també, que allà a Madrid va ser...
0: Ismael Beiro.
1: Fenomenal, també. Mm. Que em perdonin els que tenen fe, no? Perquè, bueno van fer vestir de papa, però...
0: Va ser un moment simpàtic, sí.
1: Simpàtic i sempre amb respecte, perquè jo sóc la primera persona que tinc fe, que crec, i,
0: sí, sí.
1: I que, en fi, que mai me'n burlaria.
0: No.
1: L'espectacle de l'espectacle i que, bueno, i que aquell moment pues, no podia dir que no.
0: I que ara l'has portat aquí, que aquesta setmana va venir a l'Ismael, que s'ho va passar molt bé amb Pol Mainat.
1: Sí, és que clar, jo de sobte...
0: I va venir allà de sorpresa.
1: Sembla que vegi la Rosa Maria Sardà,
0: que
1: jo pensava allà sentada. I clar,
0: ja ho vaig veure.
1: Era el fill de la Sardà.
0: És el fill de la Sardà.
1: El Pol i del Mainat.
0: I mira que normalment... no concedeix entrevistes. No surt per televisió, no li agrada.
1: Ah, ho sabies tu, perquè em va dir el,
0: sí.
1: Ismael, diu, no ha salit nunca en la tele en este plan que ha salit aquí.
0: No, t'ho dic jo perquè jo no l'he vist mai i sé de gent que l'ha intentat entrevistar i no ha volgut.
1: Doncs a mi tornarà.
0: Què dius?
1: Quedarà que el setembre tornarà.
0: Carai.
1: O sol, i parlarem de projectes. Ost. Que ja tenia. Va dir jo el setembre que tindré projectes. O amb
0: l'Ismael,
1: no sé, però t'ha disposat de tornar-se sol.
0: Doncs mira, t'ho dic jo perquè jo ho sé que normalment no accepta entrevistes. Per tant, i t'ho dic jo que hi ha hagut molta gent que el vol entrevistar, perquè pues... bueno, és un personatge amb molta història. És una persona jove, és un noi jove, però que, escolta'm, té una trajectòria important i la família que el precedeix más de lo mismo.
1: Exacte, però vaig veure que tenia una personalitat com la seva mare.
0: Sí, és que sí, atrau,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: És que sí, que atrau. Sí, el vaig veure per la pantalla quan parlaves i té un carisma, li vaig notar, una aura, és que sí, molt especial.
1: Sí, sí.
0: Jo vaig
1: ara
0: notar.
1: La teva mare està aquí amb nosaltres, està aquí també,
0: sí,
1: està aquí.
0: És brutal, no, jo vaig notar.
1: Ell s'ho va passar pipa, també.
0: D'això es tracta.
1: I aleshores, doncs, quan s'ho passa bé la gent, i fan allò que no s'atreveixen, aleshores ja te'ls has guanyat per sempre.
0: Totalment, totalment, totalment.
1: I és el que passa en aquest programa, que algú que vegi només la PM es pensarà que només és una bogeria, però que no, que té moments també importants que ens fan sentir doncs, coses de la vida.
0: Per favor.
1: Perquè l'altre dia vaig tindre doncs, un home que ha creuat amb patera doncs, no sol la mar, sinó que va estar 5 anys de travessia entre a vindre amb patera i passar el desert del Sàhara,
0: No, no, va ser...
1: A l'Osman Umar,
0: Sí, que després, sí, va ressorgir de, com el fènix de les cenizes.
1: Viaje al País de los Blancos. Oh,
0: brutal, és brutal, jo també en sabeixo.
1: Viaje al País de los Blancos. Imaginava que era un somni meravellós i el van deixar al carrer durant
0: totalment,
1: 2 mesos que no li dava ni un got d'aigua. Ni un got d'aigua, la gent.
0: Ni un got d'aigua.
1: Buscant en els contaires per poder menjar, fins que va passar una dona que es diu Montse i que el va adoptar.
0: El va adoptar.
1: Llavors va començar l'esperança de viure en el País Blanc.
0: I té una personalitat arrolladora, maquíssim. L'hem tingut aquí també i, bueno, és una persona que s'ha fet a si mateixa. La vida... l'ha fet a si mateix després de totes les vicissituds i problemes que ha viscut a les seves pròpies carns, de veritat.
1: Bueno, però no ens posem sèrios.
0: Toni,
1: anem... Hi ha de tot en aquest programa.
0: Escolta,
1: senyors,
0: i tant,
1: hi ha de tot, passin.
0: Vinga, escolta,
1: passin, sisplau.
0: Toni, què et sembla si anem a escoltar el fragment de l'APM, que és molt divertit, per acabar la secció... perquè s'ho mereix. Anem a escoltar aquest momentàs, aquest híbrid entre APM i Toni Rovira i tu, perquè s'ho val. I els nostres oients no podien ser menys que ho tenien que escoltar, i si no l'han vist, que segur que sí, que en algun moment o altre, o per xarxes, o a la tele, o a la plataforma 3CAT ho han vist, o en el canal del Toni Rovira, que allà hi ha Extendido, perquè allà també hi ha entrevista amb el Joel i tot, doncs que ho mirin, perquè la veritat és que és entretingut, és divertit, i a més, una cosa que abans parlàvem amb el Toni, que ho tracten amb respecte, amb carinyo, dintre de la conya que fan, com sempre, a l'APM, perquè són uns conyons, perquè la vida, Toni, com tu saps també, ens hem d'aprendre amb humor, amb sentit de l'humor. I l'APM és un dels programes que et fa viure la vida amb humor, o no?
1: Jo penso que sí, que ens ensenya a donar-li la volta a les situacions de la vida i afrontar-les amb alegria, amb optimisme i rient-se de nosaltres mateixos, que no passa res, senyors, que
0: exacte,
1: no tinguem tants perjudicis.
0: Correcte.
1: Que hi va haver algú que... Ai, que tinc por que no em facin un memo. Però què? Quines tonteries? Però si ens quedem com aquell que diu polvo eres i en polvo te vas a convertir i el polvo l'aire se lo va llevar i no queda nada. Per a què tanta cosa, no? Per
0: Déu
1: què?
0: Nido.
1: Per què tenim tants perjudicis?
0: Sí, sí.
1: Visquem el moment, siguem feliços, alegres, disfrutem de la vida, donem gràcies i deixem-se de repressions.
0: Déu-n'hi-do.
1: És el pitjor que pot haver.
0: És el pitjor que pot haver, ja ho pots ben dir. Doncs, Toni, què et sembla si anem a escoltar aquest moment, aquest momentàs amb l'APM?
1: Doncs som-hi, va.
0: Gràcies, Toni,
1: segon,
0: com sempre.
1: Un segon, dos segons, dintre.
0: Vinga, som-hi!

0: Però vostè qui és?
1: Nerea, qui vaig a ser?
0: Ah, és veritat, és la Nerea, la que sempre està on falla.
1: I tu, Joel, el que mai sé preparar les entrevistes.
0: No, perdona, no és que no me les prepari perquè no vulgui, que no vull, però és perquè són sorpreses.
2: Claro, claro.
0: Catalunya ha descobert que som una gran parella comunicativa i per això avui farem la secció junts.
1: I a través de les xarxes socials vos van preguntar on volíeu que anàrem en aquest últim reportatge.
0: Hi ha hagut totes aquestes respostes. Fora, fora, fora respostes, fora, fora respostes.
1: Només n'hi ha una de guanyadora.
0: Només una?
1: Sí, oh. I és... Anar al programa de Toni Rovira i tu!
0: No! Toni Rovira! Toni Rovira i tu! I jo! I tu! Però vostè qui és?
1: Joel, ja som al plató. Emotion Production Audiovisual Hub.
0: Emotions és el que tinc jo perquè la Toni Rovira ha complès la seva promesa.
3: Jo el que vull anar és a Toni Rovira i tu.
4: El dia que vinguis,
3: sí,
4: amb el pianista, cantaràs.
0: I sóc el proper entrevistat de Toni Rovira i tu. Toni Rovira i tu. I jo.
1: Hola, hola, hola.
0: Hola.
1: Com esteu?
0: Me Joel, llamo Joel.
5: Joel, i que guapo eres.
0: Bueno, bueno.
5: Tiene de mi marido a mí.
0: No, hombre, no. ¿Y si te ve qué?
5: Yo le digo que se aguante.
0: Que se aguante,
5: un tío
0: marido.
5: Así como tú.
0: Es que estoy bueno, ¿eh?
5: Hombre.
6: Oh, quina cosa més maca, maca.
1: Que llegís la mà. ¿Mos renovaran la PM la temporada que ve?
5: Hombre, pues claro que sí.
0: ¡Pues claro que sí!
6: Jo fa 25 anys que vinc amb el Toni Rovira.
1: De què va vestida avui?
6: Ai, nena, pues de Úrsula.
7: Bajo del mar.
1: ¿Vostè d'on és, bici?
5: Jo de la Mancha. Sí. Más vale tener una família en la Mancha que una Mancha en la família.
0: Bici, bici, bici!
8: Hòstia!
0: Capitán Sparrows.
9: Jo sóc el Miquel Joel. Fa un parell de mesos van veure el col·lapse. Oh. Van veure...
0: Hòstia.
9: Van parlar pel matí.
0: Sí. Tu tira milles.
9: O sigui...
4: Jo sóc... El col·lapse tu has?
0: No.
10: Jo sóc el camarero Paco. Imito el senyor Barragán.
11: Hombre, què tal? Buenas noches.
12: Ole!
1: Joel, treballa!
0: Fa 20 o 25 anys que sóc fan jo de Toni Rovira. Això m'està superant.
13: I jo també.
12: Ai, però què és esto? Però què coño? Però què gesto? És una mujer elegante por detrás y por delante.
14: És un Elvis Carmen de Mairena.
12: Waking up down in the city.
15: Rolling!
12: Yeah.
1: Jo solo es por mirarte a les mamelles.
16: Te comento que a veces no me quedan viendo mucho a los ojos. Mi talento es cantar. Soy animadora, presentadora, actriz, comediante.
17: Soc el capitán friki.
18: Súbelo, súbelo.
19: Divino, divino.
1: Te presenta Rafael.
0: No, què pensa, que no sé qui és?
18: Viva, viva.
0: Viva què?
18: Cuña.
0: Cuña.
1: ¿Qué ha pasado?
20: Estoy enfadado.
1: Ay, madre, espera, que no sé si eso es realidad. ¿Qué pasa en el programa, Josep María?
20: Habla de ovnis. Bueno, ovnis es objeto volante, lo he identificado, pero para mí están identificados totalmente, con lo cual ya no son ovnis.
21: Vivía en Madrid.
1: ¿Qué son?
20: Pues objeto volante identificado.
22: ¡Ay, qué! ¡Y estuvo mucho!
23: Mira, jo em dic Teresa Gómez amb molt d'orgull perquè sóc besneta d'en Francesc Macià, encara que el RAC1 se n'enfoti.
24: Brother Louis, Louis, Louis, I've been watching this.
18: ¡Divina!
12: ¿Pero esto qué puta locura es?
0: ¡Hostia, el plató de...
1: ¡Wow!
0: Toni Rovira, i tu, saps qui és el tu?
1: Qui és?
0: Jo! Mira, Joel!
5: Ai, que nerviós, Dios mío!
1: Toni, tu t'ho passaràs de meravella.
4: Sí, no? Però tu saps el que és cada dia?
1: Ja, com sí. Suportes?
4: Aguanta tots aquests personatges.
1: Dona humorista.
4: Que no, jo que també. És 30 anys.
1: Però m'ha dit que també fa humor.
4: Ah, des de quan, no?
5: Hombre,
4: no, tengo... No, soy bombero. Al rato. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
25: Fa molt bona pinta aquest programa, eh?
1: Tienes un gran pelo.
0: Gràcies, Charo.
1: Esto tiene que subir para arriba.
0: Para arriba, bien para arriba. Me estás echando aquí.
1: ¿Habéis visto yo? ¿O habéis visto?
5: Porque no hay más.
0: No toquis, Nerea.
1: Tú ya estás a punto de comenzar.
0: ¡APM, arriba!
12: ¡APM, arriba!
0: Vale. Estic molt nerviós.
4: Què queda?
12: Un minut?
4: Un minut
12: i entrem.
0: Ai, que em cago. Un momento, un momento. Está esperando y tenía que ir más tarde. Pero que entre un momento. Joel, y que baile contigo. Va. Inesperadamente, va. Es que no sé bailar, no sé bailar.
25: Fantasía pura.
4: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo, Tom?
0: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
1: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cap.
1: El trapeci.
0: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
1: Con TVN,
0: ¿eh? Aquí está. Un aplauso para Joel, que entra de nuevo. Se tira.

0: s'ha cagat. Que el sapigueu. Ara pujaré jo al trapeci.
1: Joel no sí. Se ha subido al trapeci o bien.
2: Pues súbete tú.
3: ¡Qué bonito es! ¡Qué
4: bonito es!
1: Toni, acabem ara el directe. Com ha sigut?
5: Bueno, podria estar millor, però ara.
3: Què va,
1: home? Per favor!
3: Què va, home?
1: Siga,
3: si ha sigut històric, això.
1: Es volem sortir!

Nosaltres marxem amb la Fúmiga, ja que vam ser presents al Canet Rock. Molt aviat podreu escoltar un reportatge que jo crec que us agradarà molt. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, gràcies al Toni Rovira, gràcies a la Verònica Romero, que avui ens presentava el seu nou single, el Toni que ens portava aquest especial APM que li han fet, genial, brutal, i l'Assumpta Vitòria, que ens portava la seva història de la tele. Gràcies per cuidar de mi, quan em miren... I amb la Fúmiga i aquest gràcies, per tant, que doncs s'acomiadaven el Canet Rock, ja que es retiren. Nosaltres doncs, ens acomiadem, però us diem fins la setmana vinent, si tu vols. Gràcies també a la gent que ens fa costat i a les emissores que doncs, ens feu confiança. Sigues feliç, gràcies per tant. Res més, que vagi bé, adéu-siau.

Ràdio Arenys. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres, a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica, juguem tots. Ràdio Arenys.

Sabies que... Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 10 hectàrees a la Serra dels Geners, a tocar del Montsec de Rubiers. Els agents rurals han aclarit que el foc no ha entrat a l'espai natural protegit. Un focus secundari ha travessat la carretera C13 i ha fet avançar l'incendi en direcció nord-est. Empès per la marinada, el foc ha carenat un turó i ara baixa pel vessant, amb menys intensitat, tot i que el cap de l'incendi continua generant focus secundaris. Els bombers hi treballen amb 156 efectius, 42 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. La carretera C13 està tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià. Protecció Civil precisament també ha enviat un missatge és alert, ara ja farà una hora, als telèfons mòbils de la zona per confinar els veïns de Fontllonga, sobretot demanant que tinguin tancades portes i finestres. Per altra banda, l'altre incendi d'aquest matí de Mont-roig del Camp està controlat. Els bombers ja han demanat el restabliment de la circulació de trens. I ahir acabava una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. Precisament revisem aquesta previsió del temps, sobretot per aquesta tarda i per als propers dies, amb Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
2: Hola, què tal? Dissabte de treva, sobretot pel que fa a les temperatures, que avui hem assolit els 38 graus a punts del Pla de Lleida, però la jornada ha estat molt xafogosa a tot el prelitoral i litoral català. Amb una tarda que hem tingut la presència d'algun ruixat aïllat esporàdic a punts del Pirineu i Prepirineu més oriental, demà diumenge iniciarem aquesta tercera onada de calor amb unes mínimes elevades, sobretot al Delta de l'Ebre. Matí, que tindrem la presència de molts més núvols, sobretot a la Costa Brava i Daurada, tindrem l'arribada de molts núvols als prims al conjunt del país i també aquesta pols amb suspensió provinent del continent africà que ens deixarà aquest cel molt més marronós. Amb un migdia les temperatures recuperaran els 40 graus al Pla de Lleida i a les valls del Pirineu esperem superar els 32 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I precisament per aquesta calor, els sindicats de treball demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per aquesta calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren que són genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció. Per altra banda, el sindicat de l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs el 8 de setembre. Ho han fet en una reunió on també estaven USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS, que són els que la poden convocar. També insten el govern de la Generalitat a convocar la negociació amb el comitè de vaga. Ja en esport, ràpidament, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
4: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
5: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel una a una, disperses, besen les parets fosques i s'estenen a la terra, aquí, a la ràdio, al Calisai, per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papaseit. Jo n'agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. El so de les onades arriben tots els plors. Els plors dels nens, amb sal i sorra als ulls. Els plors dels peixos, arraulits a les galledes. Els plors ensorradissos dels castells de sorra, els plors silents de les rosades pells. Ella només escolta el plor llunyà sota la gran ombrel·la de l'amor.

Estic passejant tranquil·lament per la platja, veient el mar tan immens, tan blau, tan especial. Jo sentia que era la persona més feliç del món i que tenia molta sort d'estar al costat del mar.

0: veure el mar em relaxa. Estava passejant amunt i avall i de repent, de prompte, veig una noia que està pintant un quadre. Està pintant el mar? Vaig a preguntar-li, m'acosto i li dic: hola, com estàs?
1: Bé, ja saps que bé, m'agrada molt el mar també i m'agrada molt fer coses.
0: I què estàs pintant? El mar? El cel? Els núvols? Els peixos? Què estàs pintant?
1: Tot junt, no. El mar, els núvols, algun arbre que surt per canviar una mica de color i la sorra, color, clar.
0: T'agrada pintar la sorra?
1: No, però m'agrada canviar de colors.
0: T'agrada canviar de colors?
1: Sí.
0: Quina paraula més bonica. Escolta, que no t'he presentat. A veure, tu et dius, com et dius?
1: Anna.
0: Anna, què més?
1: Prenafeta Pastor.
0: I ets de...
1: Vaig néixer a Sitges.
0: Sí.
1: Després he viscut sempre a Barcelona.
0: Sí.
1: I ara fa 5-6 anys que sóc aquí, a Arenys.
0: Que estàs aquí a Arenys.
1: Sí.
0: I surts a pintar?
1: Faig mil coses.
0: Què més fas? Explica'm alguna cosa.
1: De
0: la... Escolta'm, vols venir amb mi a la ràdio? Que vaig a fer un programa ara que es diu Pluja d'Estels.
1: Doncs...
0: Anem les dues, Xinutxanyo, i així m'expliques una mica la teva vida?
1: Vinga.
0: Anem cap a la ràdio les dues. Vámonos!

0: com una engruna.
1: Ja m'ha arribat a la ràdio. Anna, sí, t'agrada aquesta cançó?
2: M'encanten les habaneres. A part de tot, que jo tinc la música al cor. Sempre, sempre escolto música.
1: Això era d'un amic, molt amic meu, que treballava a la Clova del Drac,
2: yeah,
1: que es deia Rafael Llopi Casanova,
2: sí,
1: i coneixia molt amb ell, la seva família,
2: molt bé,
1: i ens estimava molt.
2: Molt maca. És que aquesta habanera m'encanta, m'encanta.
1: És molt maca, diu.
2: Demà a la nit, escoltant habaneres, a les 10 de la nit.
1: La meva barca és així, petita com una engruna, i quan solqui el blau marí, tindrà la llum de la lluna il·luminant el camí.

0: A veure, Anna, a mi m'agradaria a tots els meus oïdors de la ràdio que els expliquessis una miqueta la teva vida, perquè deu ser molt interessant. A veure, tu vas venir de Sitges aquí a Arenys directament o vas passar per Barcelona?
1: Vaig passar per Barcelona molts anys.
0: Molts anys com quants?
1: Com 60, 70, jo crec que sé molt.
0: O sigui, és tota una vida, però si no et dona... Això és molt jove, tu i jo, perquè diguis 60 anys a Barcelona.
1: Bueno, però és que em vaig casar... Bueno, érem 8 germans.
0: 8 germans?
1: 8, noi i noia, noi i noia.
0: Ai, vols dir els noms d'ells, que seria molt bonic?
1: Ui, mira, Isidor.
0: Isidor.
1: Anna.
0: Anna.
1: Josep.
0: Josep.
1: Montse.
0: Montse.
1: Oi, Xavi.
0: Xavi.
1: El Xavi és el petit.
0: Modest. En deixes un, eh?
1: Sí, sí. Modest.
0: Modest?
1: Roser.
0: Roser?
1: Xavi?
0: Xavi?
1: I Vicky.
0: Em surten 9.
1: Te'n surten 9?
0: M'han sortit 9.
1: No fotis, que és que
0: són
1: 8. No, però...
0: S'ha descomptat amb els germans.
1: No, són 8. Bueno, un potser m'he repetit, però...
0: Bon, l'hem repetit. Bueno, sí, bueno. I què, vivíeu bé tots junts o es barallàveu?
1: Que, no, mai. A més, ens hem estimat molt. Encara ara...
0: Estan tots encara? O
1: no,
0: en falta
1: van morir
0: algun?
1: Dos. Però és que ens veiem molt, ens truquem molt, ens estimem... Ara jo celebraré el meu aniversari, el dia del meu sant.
0: Sí, a Santa Anna.
1: Exacte.
0: Que és ara prop,
1: a dinar,
0: molt a la...
1: El 26 de juliol.
0: I venen aquí a Arenys?
1: I tant.
0: Oh, anda. Doncs escolta, jo també vindré a felicitar-te.
1: Molt bé.
0: Escolta'm una cosa, i tu que vius aquí a la Riera?
1: Jo visc a la Riera, sí, quasi, bueno, una mica més amunt del mercat.
0: Sí.
1: I la finestra a la Riera, i jo trec el nas cap a la Riera sempre, perquè m'agrada.
0: Tu t'agrada pintar? Sempre has pintat o com és que vas...
1: No, no.
0: A veure, a mi m'agradaria saber, per exemple, per explicar a la gent una mica la teva vida, com és que vas començar a pintar? Anem a l'origen, a veure què explica.
1: Primer l'origen de tot.
0: De quan
1: començar.
0: Eres petita.
1: Jo m'agradava molt estudiar, però també m'agradava molt ballar i fer teatre.
0: T'agradava tot?
1: Llançant, sí, i ballava sardanes. Als 4 o 5 anys la meva mare ja em portava a ballar sardanes a la
0: també,
1: parròquia. Sí. I llavors ja vam venir cap al centre... de Barcelona, i llavors també anàvem a l'escola, les monges, tal. Als 12 anys el meu pare em va treure de l'escola per portar-me a treballar. Ell tenia un negoci de pells en brut.
0: Vale.
1: I em va fer estudiar, em va posar una professora d'alemany, ja parlava...
0: I parles alemany?
1: Alemany, francès, italià, català i castellà.
0: Ara ja sap veu sàvia, eh? Ja m'ha
1: no
0: semblat
1: sàvia,
0: a mi
1: no, era...
0: que eres com molt, molt intel·ligent,
1: no,
0: eh?
1: No. Sóc oberta.
0: T'has fet a tu mateixa?
1: Sí, no sé.
0: Vull ara dirien esta palabra empoderada, però que a mi no me gusta nada.
1: Tots m'han ajudat a casa, vull dir...
0: T'han ajudat
1: són
0: tots.
1: Macos. Sí.
0: Escolta'm, i per què no et deixaven tocar el piano?
1: La meva mare, quan el meu pare em va portar a treballar, es va posar a plorar perquè no veia que una nena de 12 anys havia de treballar, i em va apuntar al Conservatori de Música, i quan jo plegava me n'anava al Conservatori a tocar el piano, a aprendre música.
0: I el teu pare va tancar el piano?
1: No, el meu pare no, el meu marit, que no li agradava gens la música.
0: Ah, el teu marit, mare de Déu.
1: Em va tancar el quarto perquè jo toqués el piano allà, per no sentir-me.
0: Ah, vale. Escolta, i aleshores quants fills has tingut?
1: Jo he tingut 3 fills. 3, macos, tots 3, increïbles. El primer va morir d'accident i va néixer la nena, la petita, que és la que està en el quadre pintat.
0: En aquell quadre que estaves pintant abans,
1: no,
0: que estava allà posat.
1: No, ja estava pintat. Estava posat a l'exposició que vaig fer.
0: Estava en una exposició.
1: Sí.
0: És que, clar, mentre veníem ja estàvem mirant fotos. I he vist unes fotos d'una exposició que hi ha una nena molt mona.
1: És aquesta.
0: Aquesta nena
1: aquesta tenia...
0: és la de l'exposició.
1: Jo ja no recordo, fa molts anys. Tenia 10 o 12 anys.
0: La nena?
1: La nena, ja.
0: Sí. I ara quants anys té?
1: 30 i pico, no
0: I
1: sé.
0: I com es diu?
1: Es diu Andrea. Andy.
0: I estarà escoltant el programa
1: Andy,
0: alguna cosa?
1: Ella pinta.
0: També?
1: Ella pinta. Ella canta. Canta molt i també és molt, molt explosiva, amb el sentit de que li agrada sempre fer coses. I és molt, molt maca, també. Molt, molt. I guapa.
0: Hi ha alguna curiositat d'algun dels teus fills?
1: Sí, però primer, el pare de la nena va morir d'accident de cotxe.
0: Vaja.
1: la nena tenia 4 o 5 anys, ja no me'n recordo fa anys, això. Llavors, el mitjà era molt intel·ligent, també li agradava molt fer coses, inventar. I van estudiar química als Estats Units, li van donar una beca, i llavors va fer moltes coses, va inventar inclús coses importants, i l'Estat el va premiar. Bueno,
0: com es deia?
1: Es deia Josep Ignasi, li dèiem Gepi.
0: Gepi.
1: Però bueno, va morir també fa 2 anys.
0: És bo de dir el nom perquè si no la gent no pot
1: Josep
0: associar-hi.
1: Josep Ignasi es deia, Gepi. I el petit, que és l'Àlex, viu a Canet. És un encant de noi. Vull dir, té 3 nens, bueno, 2 nenes i un nen.
0: I a què es dedica?
1: Ell és director, jefe d'una empresa d'assegurances.
0: Vale.
1: Molt bé, a més és encantador, és increïble.
0: A mi m'agradaria tornar a l'origen. Ara, quan recitaré un poema, et tornaré a preguntar com és que vas començar a pintar, que em fa molta il·lusió saber-ho.
1: Pues, t'ho diré.
0: Ara recitaré un poema, eh?
1: Vale.
0: Nocturn per acordeó. Heus aquí. Jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll. Però jo he vist la pluja a barrals sobre els bots i de sota els taulons arraulir-se el preu fet de l'angoixa sota els flandes i els melis, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada sense llum al vagó, he fet un foc d'estelles dins la gola del llop. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però totes les mans de tots els trinxeraires estiraven les mans, que eren valves, i en la boira es perdia el trepig. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, ni sabeu el clamar dels vapors, que són de tants colors com la mar sota el sol, que no li calen veles.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: Avui, tot passejant per la platja i mirant el mar, he vist una persona que estava pintant. Estava pintant el mar. I aleshores jo m'he acostat i l'he dit: "M'acompanyes a la ràdio?" I és l'Anna, l'Anna Prenafeta Pastor. I estem amb ella parlant sobre els orígens de les habaneres, de la història del món, i també m'atreveixo a preguntar-li sobre la seva vida. Anna, ara que estàvem parlant del moll i de tot això, m'has dit que també havies anat a pescar? És possible?
2: I tant. Mira, anàvem amb la barca, pescàvem calamars de nit, pesquen de nit. Llavors ell posava també per pescar dorades, a vegades...
1: Qui era ell?
2: El meu marit.
1: Ah, el teu marit,
2: sí,
1: vale,
2: sí,
1: vale.
2: Perquè l'avi ja era pescador. I ell sortia amb la barca i apa, a pescar sèpies.
1: De nit o de dia?
2: Les sèpies i els peixos, de posar els palangres, de dia. Però els calamars de nit.
1: Per què?
2: Perquè els calamars s'agafen de nit.
1: Ah, això no ho sabia, és una història.
2: Sí, sí, els calamars s'agafen de nit. I les sèpies, fa molt de riure, però la sèpia la poses amb femella. I llavors la tires a l'aigua amb un fil de plàstic, bueno, amb un cap avall, i llavors venien els mascles i es tiraven sobre la sèpia. I llavors ell, el meu marit, tirava amb una sèpia i tots els sèpios venien cap amunt.
1: Ala, i això encara es fa ara, o què?
2: Es feia, llavors, no sé, suposo que... A veure, el peix es fa amb... Com es diu? Amb rets.
1: Amb rets.
2: Tot això, sí, home, es pesca en plan...
1: Amb rets, clar,
2: gran.
1: Però això és un plan tradicional.
2: Tradicional,
1: una cosa...
2: personal.
1: Ja, ja, ja.
2: A veure com pescava l'avi.
1: Que anava l'avi amb una barqueta. Com era la barca? I la barca com era? Quants anàveu a la barca?
2: No, ell i jo... Primer teníem una barca petita que jo remava...
1: La barca xica!
2: La barca xica
1: del tercer lloc!
2: Per això m'agrada sí. Tant aquesta manera.
1: Sí.
2: Doncs sí, sí, jo remava, embarassada i tot, anava remant cap amunt. I després va comprar una barca de motor i sí. Anàvem més lluny i apa, i així...
1: Però anàveu cada dia o de tant en tant?
2: De tant en quant, perquè jo treballava, i ell també.
1: Tu treballaves vacances. De què? Perquè fas tantes coses...
2: Pues mira, treballava... Jo tenia un negoci de plateria...
1: També.
2: Amb pells, sí, bisons, estracans, renards, de tot, i el major. I dissenyava totes les peces, i llavors venia el major. A Madrid, a València, jo me n'anava amb el cotxe a portar totes les peces a fer... dissenyava el que la gent volia i compraven.
1: Però aleshores no havia estat prohibit tot això, o què?
2: No,
1: com va? Com va?
2: No, jo tenia un negoci legal.
1: Legal?
2: Clar.
1: Ah, jo havia sentit tot això de les pells, que no es podien vendre i
2: clar,
1: tot això.
2: Ara últimament, però fa 40 anys, nena, es venien en brut des del Canadà.
1: Des del Canadà.
2: Amb subhastes, sí. I llavors compraves mils de pells i les havies de portar, les havies de curtir.
1: I llavors... I com es curtia? Com es feia?
2: Home, hi ha fàbriques, a Igualada hi ha la fàbrica de curtits de pells, però clar. Bueno, normalment, per això jo vaig tenir que aprendre alemany, perquè teníem clients a Alemanya, les curtien ells, i vaig anar a aprendre allà a Alemanya, 3 mesos o 4 vaig estar, no sé.
1: Escolta, saps de tot, eh?
2: Sí, una miqueta.
1: Que fort, que fort. I aleshores, curties pells, les venies, anaves a Alemanya,
2: no,
1: tornaves...
2: Les classificàvem, perquè, a veure, 1.000 bisons no n'hi ha cap d'igual.
1: Vale.
2: Un abric eren 32 pells. Doncs 32 pells les havíem de classificar d'aquestes 1.000 que fossin totes iguals, 32, 32, 32.
1: I com es classifica?
2: El meu fill ho classificava.
1: Una persona sola?
2: Claro. A veure, tampoc hi ha tants classificadors, perquè ell inclús havia anat a França a classificar pells.
1: Mare, és interessant,
2: L'alçada del pèl, el color de dintre, el color de fora... O sigui, per fer un abric ha de ser que tot sigui igual.
1: Clar.
2: Clar, tots els colors han de ser iguals.
1: Clar, clar, clar.
2: I és per això es feia, bueno, tota la oficialitat.
1: Doncs ara escoltem una mica de música.

Una cançó que testimonia la marxa a Cuba durant el segle passat de nombrosos mariners catalans que buscaven una manera de guanyar-se la vida i tornaven carregats de beguda, rom, en especial, tabac, ritmes, cançons i mil històries per explicar. Fixeu-vos bé que la història sempre es mou. Amb les pells, amb el ron, amb tot, hi havia històries amunt i avall, avall i amunt, com el nostre món, tan farcit de coses velles.

Un dia a l'any, tradicionalment, el primer dissabte del mes de juliol, la petita localitat gironina de Calella, de Palafrugell, es converteix en la capital de l'Havanera. I és que aquesta popular cançó de taverna, interpretada pels pescadors que hi buscaven refugi els dies de mal temps, van trobar a Calella el seu assentament.

A principis d'aquest segle, en un racó del Port Bo, autèntic cor de Calella, de Palafrugell, l'antiga taverna i posta de Can Batlle es va erigir en centre de reunió de pescadors que, braçats per les onades i entre tertúlia i tertúlia, prenent les seves copes de rom, s'animaven a cantussejar les lletres d'alguna havanera. Posteriorment, apareixia el meu avi per refrescar la memòria col·lectiva. Arribaren temps de guerra, de perfídies i traïcions, i en el mar de les Antilles retronaren els canons. Això, les havaneres de Calella a l'Havana.

0: català.
1: Avui tenim amb nosaltres una persona que he rescatat de la platja i li he dit que vingués aquí a la ràdio a parlar una miqueta amb mi. I es diu Anna Prenafeta Pastor. Jo és que li estic preguntant moltes coses, però escolta'm, Anna, jo vull saber com vas començar a pintar, perquè primer m'has dit allò de les pells, després el piano, que vas anar a Alemanya, escolta, moltíssimes coses, però com és que has pintat? Explica-m'ho, per favor.
2: Ai.
1: Una mica ben explicat, eh?
2: Ben poquet explicat. A poquet. Pues sí. Mira, poquet a poquet. Quan va morir el primer fill...
1: Jo com la... que ten... Quants anys tenia?
2: Ell tenia 22 anys, o 23.
1: I encara no pintaves?
2: No.
1: Ah, això és molt important.
2: No, jo no. El que passa és que no podia dormir i plorava, m'aixecava, m'anava a la cuina, vaig començar a agafar un got, a dibuixar-lo, un gerro, i quan va... Mira, fins que es feien les 7 o les 8 del matí, però va arribar un punt que vaig dir, això és molt soso, i vaig començar a mirar fotografies de quadros, vaig veure que hi havia sombres, vaig veure, i llavors vaig comprar-me un llibre de pintura, un cavallet, i vaig començar a pintar, i pintures, evidentment, de l'oli. I vaig començar a pintar. Clar, l'oli té de sort que quan una cosa no t'agrada et pintes a sobre i ho arregles. Però vull dir, vaig començar i començar... Fins que vaig començar a veure que no ho feia tan malament.
1: Doncs jo he vist el catàleg amb uns escrits i unes coses tan boniques, perquè tu vas fer ara fa poc una exposició a l'Ateneu.
2: Sí, sí.
1: Jo no l'he vista, però he vist el catàleg.
2: Ah, no?
1: No, he vist el catàleg, que hi ha la nena aquella,
2: la nena,
1: moltes flors...
2: és que m'encantaven les flors. Però bueno...
1: Però espera un moment, no anem tan enrere.
2: No.
1: A veure... Tu tenies no sé quants anys, és igual, però el teu fill en tenia 22.
2: Jo en fins tenia als 22, 40 i pico.
1: Però fins als 22, o sigui, abans, què feies?
2: Jo?
1: Lo de les pells?
2: Lo de les pells.
1: Lo de viatjar a Alemanya?
2: No, viatjar a Alemanya ho havia fet abans.
1: Sé.
2: Però bueno, jo treballava les pells, perquè el meu fill era el que m'ho classificava.
1: I clar. No tenies ganes de pintar encara?
2: No, va ser el morir ell, que jo em despertava a la nit, no podia dormir.
1: Però fins aleshores... Dormies tranquil·lament?
2: Treballava, jo tenia el meu negoci de pells.
1: I et llevaves el dematí,
2: sí.
1: I te n'anaves a fer el teu treball.
2: El treball, exacte.

0: però...
1: I al morir el teu fill no podies dormir?
0: No, que també va haver-hi una baixa molt important de que no es venien pells, que ja la gent va començar...
1: Aquella època
0: que no volien veure pells pel carrer, i ho vaig plegar. Però clar, llavors jo no podia estar sense fer res. Un dia se m'ocorreix agafar uns pantalons que m'havien costat molts diners.
1: Una altra cosa que fas?
0: Sí, modista.
1: També?
0: També.
1: Figurinista?
0: Figurinista, més a més dissenyo tot jo. Llavors vaig agafar aquell pantaló, com que m'agradava molt i em queia molt maco.
1: Un pantaló que tu ja tenies.
0: Que jo tenia.
1: I vas dir, ara l'agafo i em faig un altre pantaló.
0: Sí, senyora. No, no, no. Vaig fer un patró.
1: Un patró en què? En paper?
0: En paper.
1: Clar, com es fan els patrons.
0: Com es fan els patrons. I llavors el vaig dibuixar, el tallo, agafo una roba que havia comprat, em fot un pantaló... Escolta, era preciós.
1: I et quedava, estupendo. Però que tenies màquina de cosir, tenies
0: home,
1: de tot.
0: Home, tant, sí, jo tenia tot. Madre. Sí,
1: clar,
0: sí.
1: De les pells tenies màquines.
0: Clar, de les pells tenia una altra màquina, però bueno, tenia de tot. Perquè el forro també s'havia de cosir.
1: És que són tantes coses.
0: Sí. I una amiga meva que ve i em diu, quin pantaló més maco portes, on te l'has comprat? Dic, no, l'he fet jo. Va venir l'endemà amb tres peces de pantalons. Ai, de peces. Fes-me tres pantalons com el teu.
1: Ala.
0: I així vaig començar.
1: Però, jo. A més, aleshores, pintaves?
0: No encara.
1: Com quants quadros habràs fet a la teva vida?
0: Ui, 40, almenys. 40. Encara tinc alguns per acabar. Perquè després... Bueno, és que han sigut moltes coses.
1: Explica alguna cosa interessant.
0: Bueno,
1: va,
0: mira,
1: tu mateixa.
0: Tenia el meu fill, el segon...
1: Cuenta abierta. Cuenta abierta.
0: Cuenta abierta. Pues el segon fill volia estudiar química.
1: Sí?
0: No li agradava gens l'escola de química d'aquí. I llavors un senyor li va dir, mira, jo et buscaré a Estats Units, et buscaré que tinguis una beca perquè puguis estudiar química allà. I ell va anar allà, sí, sí, de seguida es va posar, i va començar a dissenyar coses, bueno, coses... Li agradava molt inventar. Un dia, no sé si recordaràs què va passar, va explotar amb un avió, va explotar una ampolla de polonio. Saps què és el polonio? És un verí explosiu.
1: Sona molt,
0: líquid,
1: però...
0: Líquid.
1: Fa molta com molt... Explica, explica.
0: No, bueno...
1: Serà interessant per la gent
0: caure,
1: que no ho sap.
0: Van caure... l'avió aquell va caure a l'Atlàntic amb 400 americans. Llavors es van donar compte que en tot el món hi havien els escàners, però podien veure tot menys vidre al través de vidre. Si tu portaves una ampolla d'alcohol, d'aigua, del que fos, no es veia el que hi havia dintre i no deien res. Però plàstic, dintre de plàstica, dintre de roba, dintre de tot, ho veien tot. Però dintre el vidre no. Llavors als Estats Units va demanar a les empreses químiques a veure qui podia fer un escàner que es pogués veure el vidre entre ells. I va ser el meu fill.
1: Doncs felicitats.
0: Home, li van donar un premi.
1: Entrevista. Oh. Digues el nom del teu fill, per favor.
0: Josep Ignasi, ja t'ho vaig dir.
1: Josep Ignasi, ja,
0: sí,
1: però l'apellido?
0: Arnó. Prenafeta.
1: Vale. Arnau Prenafeta. Molt bé.
0: Ja.
1: Doncs felicitats, perquè això és molt difícil.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. I més a més, l'empresa... als Estats Units li van regalar una empresa, que muntar una empresa de química.
1: Caramba.
0: Que ell... A veure, a mi m'agradava molt anar als Estats Units.
1: Tu anaves molt als Estats Units,
0: sí,
1: també?
0: Sí, sí. Perquè parlàvem amb ell de coses importants que a mi m'agradaven, com de l'estratosfera, l'oxigen que s'ha anat menjant... Per això tenim aquests temps. I
1: explica una mica l'estratosfera.
0: Nena.
1: Espera, ara fem una calma, diem una cosa d'un poema, posarà una música i continuem amb l'estratosfera.
0: Mira, que sotela, eh?
1: Diu, ara semblen flors de mar les veles que sortiu en fora alhora que el sol se pon i el mar té un color de rosa. No.

0: Ara continuem amb l'entrevista a la nostra amiga que hem rescatat de la platja, l'Anna Prenafeta.
1: Pastor.
0: Pastor, que diu que té una cosa molt interessant per dir-me. Digues, digues,
1: bueno, del meu,
0: que em sorprens tant.
1: És que jo quan anava, m'interessava, anava als Estats Units, m'agradava molt que el meu fill m'expliqués coses.
0: Sí.
1: I un dia em va dir, diu, mama, tu no saps com arribarà a la Terra, diu, i més important sobre els països del mig,
0: sí,
1: de l'estratosfera, perquè tot... Saps qui era el Bolsonaro? Sí. Bolsonaro era el president del Brasil fa molts anys.
0: Claro, claro.
1: I va cremar mig Brasil cap amunt, sí, el va cremar tot. Aquell fum, aquell foc,
0: sí,
1: es va menjar la, tot l'oxigen que hi havia a baix, i el Polo Sur va quedar sense neu, sense gel. Ara hi van barcos per allà. Ho va cremar tot.
0: No ho recordava.
1: No, no. Bueno,
0: és molt interessant tot això.
1: Sí, és important.
0: Bueno, és la història, però no, bueno, la recordava.
1: Ja. I llavors resulta que el meu, van començar a pensar totes les benzines dels cotxes,
0: vale,
1: que fumen, les empreses que també treballaven amb focs a terra, foc, tot això s'ha hagut d'anar traient perquè el fum que sortia amunt,
0: sí,
1: es menjava l'oxigen de l'estratosfera.
0: Clar.
1: És clar, aquests calors que venen... I un dia m'ho va dir, mama, algun dia passarà alguna cosa especial. Jo crec que aquests focs, aquests calors, aquests
0: grans,
1: escalons,
0: tremenda,
1: calors tan grans...
0: Tan grans, tan grans.
1: Mira, el cel sempre és blau, no hi ha un núvol, no hi ha, no,
0: no
1: hi ha res. O sigui, això em fa patir. O sigui, de fet,
0: fa patir
1: els,
0: molt, sí, es veu com un
1: cotxes,
0: infinit.
1: Exacte.
0: Com un infinit, que no hi ha, que no
1: les
0: hi ha res.
1: Les benzines no haurien d'existir. Haurien d'existir, pues, elèctriques o coses d'aquestes. Perquè això ha fet mal, ha fet molt de mal. I ve d'aquesta història de quan el Bolsonaro va cremar Brasil.
0: Ai, i quants anys deu fer d'això?
1: Ui, almenys fa 60-70 anys deu fer, perquè jo quan vaig, quan anava i m'ho explicava, ja feia molts anys que
0: ja
1: ells estudiaven...
0: Ja feia molts anys que havia passat això.
1: Sí, perquè l'empresa on estaven,
0: sí,
1: ell, de la NASA, explicaven que era molt perill les benzines, el cremar els petrolis, tot això, aquest fum, és el fum el que s'ho menja.
0: Claro.
1: El fum el que fa mal. I, bueno, això s'hauria d'arreglar i no ho arreglem.
0: No ho arreglem. I no. Les guerres.
1: Bueno,
0: i
1: clar,
0: les bombes que estan
1: bombes,
0: caient.
1: A veure, no, per això ara fan els... Com es diu això? Aquests...
0: Drons.
1: Els drons,
0: sí,
1: perquè no són tan agressius com una bomba.
0: Clar.
1: Perquè les bombes, tu has vist com creixen els núvols que van cap
0: creixen
1: amunt.
0: Creixen cap amunt, clar.
1: Tot allò, allò és dolent.
0: Molt
1: però
0: bé.
1: El que passa que, clar, el món és molt gran. Com es diu? No el món, tot és,
0: sí,
1: molt
0: tot,
1: gran.
0: Sí, l'està gran.
1: Sí, sí, sí, sí. I es va menjant la qualitat de vida que podem arribar a tenir.
0: Doncs posa'm una mica de música, per favor, perquè això fa molta pena. Bom, bom, bom, bom,
2: bom, bom. A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

0: anar per anar feta.
1: Digui, digui.
0: A veure, jo voldria que m'expliquessis, perquè clar, jo no sabia la teva història. M'ha seduït com pintaves totes les teves històries, però tu has viatjat molt, oi?
1: Molt, què veig? Molt, molt.
0: Explica'm a on has anat.
1: Mira, França, Àustria, Suïssa, Alemanya, Itàlia, Grècia, Estats Units, he estat a Mèxic, he estat al Parc Sur, després vaig estar, i ara últimament, a Chicago, a la part del nord. I abans també havíem estat amb ai, ara me'n recordo, a sobre Nova York, molt amunt, que hi havia un llac
0: sí.
1: tan important que abastia tot Nova York de l'aigua que hi havia en aquell llac. I la gent s'hi banyava, s'hi fotia allà al mig. I aquella aigua anava a parar, se la bevia la gent de Nova York.
0: De Nova York.
1: Sí, era un llac preciós.
0: I no te recordes el nom?
1: No me'n recordo.
0: Però existeix encara el llac.
1: Això era al costat del Canadà, les cascades del Canadà.
0: Les cascades.
1: La del
0: parc. Del Niàgara i
1: del
0: tot
1: Niàgara.
0: Això?
1: Sí, tot això. Allà hi havia un poble americà i que hi havia el llac aquest. I bueno...
0: Que maco, no? Quines bueno, coses més boniques expliques.
1: De tot. Molt maco. Amb una neta
0: doncs,
1: que
0: escolta,
1: tenia...
0: I ara què fas? Ara. Perquè, escolta'm,
1: bueno,
0: arriba i abajo. Però estaves sí. a... Mira, quan jo l'he vista, estava sentada amb una cadireta de color blau, allà sentadeta, amb un atril. Bueno, amb un atril o com es digui.
1: Perquè dibuixava.
0: Estava dibuixant sí. amb una calma. Mai hagués pensat que d'allò sortís tota aquesta història, que omplir-te un programa i en donaria per dos, eh? Perquè tot el que està explicant
1: sí, queda,
0: és increïble. A veure, ara pintes, però què més fas?
1: Modista, peletera, cuino, que m'encanta cuinar, toco el piano i és que no tinc més temps, però a més és que passa, penso i escric que clar. En aquest món sempre has de pensar en positiu. Sempre. I quan veges una cosa que no t'agrada i et fa mal, aparca-ho tot i no hi vulguis pensar mai més.
0: Fora.
1: Tot fora.
0: No ho portis com a motxilla, que diuen.
1: Només positiu.
0: Clar que sí.
1: I creativitat per poder inventar coses que siguin bones per la gent.
0: Molt maco, no?
1: Això m'agrada fer-ho.
0: Alguna cosa més que se'ns està acabant el programa, eh?
1: Però és que ja no...
0: T'has de tornar a la platja una altra vegada.
1: No,
0: digue'm alguna
1: més...
0: cançó que t'agradi o alguna
1: cançons,
0: cosa.
1: Cançons, a part de la música clàssica, que m'agrada molt.
0: Sí?
1: M'agrada ballar.
0: T'agrada ballar, també?
1: Tot. Ballo sardanes cada setmana.
0: Ah, molt bé. I on vas a ballar sardanes?
1: A l'Ateneu.
0: A l'Ateneu.
1: Sí.
0: Clar.
1: I ara, a partir del dia 16, ballarem sardanes a la plaça de l'Església.
0: Oh,
1: a la tarda.
0: Molt bé, vindré a veure.
1: Va, això espero. I...
0: Què més?
1: Bueno, què més?
0: Volies
1: bueno,
0: saludar els teus fills,
1: sí.
0: a la teva neta,
1: mira,
0: no sé, a qui vulguis.
1: Saludar el meu fill petit, que està a Canet.
0: Digue-li el nom,
1: i,
0: perquè si no...
1: Àlex. I a la seva nòvia, bueno, promesa, Raquel. Molts petons, que és les criatures més maques que es pot haver criat.
0: Olé.
1: A partir d'aquí, els meus nets, fills d'ells, que són molt macos, que estan fora ara, els meus germans, tots i totes, que les estimo molt, que vull viure molts anys per poder estar amb ells. I a la meva neta, Andrea, Andy, i a totes les persones que conec. Les persones que conec d'aquí a Arenys són un encant. I em donen vida, i a mi m'agrada tot. Els estimo.
0: Doncs, escolta, Anna, no sé, jo ara llegiré un poema curtet i ja tenim que acabar el programa, no, quasi?
1: Molt bé.
0: Escolta, m'estimo molt contenta d'haver-te conegut. Si alguna cosa més que vulguis dir, digue-la. O que... calle para siempre. Que dice
1: no, para siempre
0: películas.
1: No.
0: Que no, perquè no. Podemos volver otro día.
1: No.
0: Vens aquí a la ràdio, que és a casa teva.
1: Molt bé.
0: I aleshores continuem.
1: Molt
0: dius,
1: bé.
0: Ai, vull explicar això. Doncs vens a la ràdio i ho expliques aquí, a Pluja d'Estels. Carinyo?
1: Molt bé.
0: Alguna cosa més?
1: No, que us estimo molt, també. Que estic contenta. I que...
0: Ha estat una entrevista, crec, molt simpàtica.
1: Molt, sí.
0: Molt divertida.
1: I visca la mare que ens va parir.
0: I visca vale. la mare que ens va parir.
1: Això és important, eh?
0: I diu, ai, quin cel tan blau, quina mar tan plana. Una vela lluny sembla una rialla i el sol tan encès direu que canta. Petxina, d'on vens? Conquilla daurada. Quin món has deixat per venir a la platja? Deu saber secrets de les fondes aigües. Potser me'ls diràs si aprenc a escoltar-te.

0: doncs, com estem molt profuns, perquè hem parlat amb l'Anna Prenafeta de coses molt profundes, aquesta cançó ara, i aleshores jo crec que hi ha molt important un poema del Mario Benedetti que m'encanta, que es diu Otro Cielo, i diu: no existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre, siempre te faltaría un pájaro en silencio. Es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino. Doncs que despedeixi el nostre programa l'Anna Prenafeta. Digues adéu alguna cosa.
1: Adéu a tothom.
0: Ho has passat bé?
1: Oh, la conya. Molt maco.
0: Molt bé, carinyo. M'alegro molt.
1: I a mi, bueno, el conxerrar més a més m'agrada molt. I,
0: doncs ha sigut molt bonic la nostra història.
1: I sempre pensar en positiu, sempre.
0: Molt bé,
1: carinyo. Que tot sigui positiu, que tot sigui maco i no tingueu mai odi per ningú.
0: Mai, mai de la vida.
1: Mai.
0: Fins aquí, Pluja d'Estels.

0: va engegar l'estel Toni Cintas Nicolau. Chubasco. Avui amb una invitada de luxe, l'Anna Prenafeta Pastor. Gràcies per haver vingut al nostre programa.
1: Gràcies a la vida que me ha dado...
0: Disseny musical, Carla Ricard.
1: Me ha dado el sonido...
0: Triant músiques i posant cançons molt boniques, Elena Soldater.
1: Palabras...
0: Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitoria, mà. Amb el suport del nostre director, estimat molt, Joan Garcia. I l'Aranyot, que dic que li agrada molt el programa, perquè són històries diferents, cada dia una cosa diferent. Gràcies.

0: Sabies que...
1: Coneixes el cas de la ciutat perduda de Shambhala? Segons la llegenda tibetana, Shambhala és una ciutat secreta i amagada a l'Himàlaia on hi viuen éssers il·luminats i savis. La llegenda diu que Shambhala és una ciutat d'or i joies, on la gent viu en harmonia i felicitat. Es diu que la ciutat està protegida per muntanyes i rius i que només aquells que tenen una intenció pura i un cor pur la poden trobar. Al llarg de la història, molts exploradors i aventurers han intentat trobar Shambhala, però cap no ha pogut confirmar la seva existència. Alguns creuen que Shambhala és un lloc metafòric, un estat de consciència o un regne espiritual, més que no pas una ciutat física. Tot i això, la llegenda de Shambhala segueix sent un tema fascinant i atractiu per a molts.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 19 hectàrees a la serra de Llaners, a tocar del Montsec de Rúbies. Però ara afecta l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig del Segre Noguera Pallaresa. Aquí hi ha un focus secundari que ha travessat la carretera C13 i ha fet avançar l'incendi en direcció nord-est. Precisament aquesta carretera està tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià. Protecció Civil també ha confinat els veïns de Fontllonga, que quan els enviat un és alert ara ja farà 2 hores, demanant sobretot que tanquin portes i finestres. I és que ja acabem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I canviem de terç i parlem de cultura i ens anem fins a Altafulla, a la plaça del Pou, que acull la Diada de les Cultures, amb l'actuació dels castellers d'Altafulla, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona. Tenim ja en directe a Altafulla Ràdio, on tenim la companya Carol Cubota. Com està anant aquesta diada?
2: Molt bona tarda. Doncs la diada està finalitzant la primera ronda, una primera ronda que han engegat els castells d'Altafulla amb el 3 de 7. Els Xiquets de Tarragona, que han completat el 7 de 8. I atenció als castells de Vilafranca, els Verds, que han començat forts amb el 9 de 8 amb forra. Per tant, s'esperen en aquesta diada. Com a mínim, podríem veure unes 4 gamma extra, segurament, i és el primer enfrontament de la Colla Vella amb els Verds de Vilafranca, tenint en compte que enguany és any de castells. Per tant, la rivalitat està al màxim amb el permís dels Xiquets de Tarragona, lògicament, que també porten el seu programa, i els castells d'Altafulla, que volen fer una bona actuació a casa seva, a la plaça del Pou davant de l'Ajuntament, i que està plena de gom a gom. Per cert, que enguany es compleixen 25 edicions d'aquesta Diada de Cultures i també hi ha hagut un petit acte d'homenatge a l'impulsor d'aquesta diada, i s'ha celebrat amb regals i un homenatge important.
1: Doncs moltíssimes gràcies i recordeu que podeu seguir aquesta diada amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio o també la podeu veure a la plataforma La Xarxa Més. Abans us parlàvem de calor i els sindicats de treball demanen precisament assumir canvis importants d'organització i hores per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. I parlem en esports, parlem del Barça, que té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda a aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Arenys. Volem que aquest sigui un espai on aturar-nos a reflexionar, a qüestionar i a revisar què vol ser de si, què vol ser, què vol dir, espera, que encara ho encertaré, què vol, revisar què vol dir ser home avui, en un món que no deixa de canviar, un espai on les dones, per suposat, també sou benvingudes, perquè aquesta transformació ens inclou i ens beneficia a tots.
1: Posem maneres de pensar, d'actuar, que durant anys han sigut la norma, però és que avui en dia ja ens serveixen. I de què parlem? Doncs de vulnerabilitat, de rols, de paternitat, de salut emocional i sexualitat, que avui tocarem una part molt d'aquestes. Ho farem amb cura, amb diverses, jo també, com han dit, amb maneres d'explorar la masculinitat sana, sense fer-nos mal ni fer-ne als altres, perquè revisar-nos no és un signe de debilitat, sinó un acte d'evolució i valentia, David.
0: I com ho volem fer? Doncs aquest programa volem que també hi participeu. La vostra veu és la peça que falta amb aquesta reflexió. Teniu dubtes? Una experiència que vulgueu compartir? Un punt de vista diferent? Truqueu-nos ara mateix al 93 795 79 12. Estem en directe i volem escoltar-vos. Avui, aquest programa, farem diverses preguntes. Si voleu, estarem encantats de que pugueu entrar. El canvi comença obrint el micròfon. 93 795 79 12. Us esperem, i especialment avui. Programa creat per Vim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i per
1: Jordi Inglada.
0: I avui al so, com cada dia, tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina. Marina.
2: Bon dia, nois, com estem?
1: Molt bé.
0: Bon dia, bona tarda o bona nit. Depèn de quan ens estigueu escoltant, si ens esteu escoltant en el podcast. Si no, bon dia. Avui a Homes parlarem d'una part del cos que tots tenim, tots els homes en tenim, però que tots i que també tots fem servir cada dia, i que la gran majoria dels homes no sabem que existeix, fins que alguna cosa falla o comença a fer mal. Parlem del sòl pelvià, o dit d'una manera una mica més relaxada, el periné. Per molt de nosaltres, avui descobrirem una part que creiem que només era cosa de dones. Per explicar-ho fàcilment, direm que és un conjunt de músculs que controla l'orina, que participa en l'erecció i l'ejaculació i que sosté els òrgans interns. Així, molt ràpid. I que, com he dit abans, associem gairebé exclusivament a les dones. Per parlar de tot això, avui tenim un convidat de luxe, en David Sánchez, fisioterapeuta especialitzat en sòl pelvià masculí, codirector de Fisioblanes, professor universitari i un dels referents en la divulgació d'una realitat que molts homes ignoren. David, benvingut a Homes.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Molt
4: bon dia.
0: Gràcies, David. A mi m'agradaria que aquest programa fer-lo una miqueta més interactiu. Si algú ens escolta i, de més, si no, intentarem respondre les preguntes nosaltres, no? Però demanem, especialment amb els oients, que hi participin. Recordem el telèfon 93 795 79 12 i ho farem en forma de preguntes, que anirem tirant preguntes. Començo amb la primera pregunta, que llançaré aquí, i el que sí que us diria, si no voleu trucar, si, homes, ens esteu escoltant, apunteu-vos amb un paper el que preguntarem ara i veurem aviam com varia d'aquí al final del programa. La pregunta principal és: saps on tens el sòl pelvià? Si ara mateix t'hagués de dir on és i per què serveix, sabries respondre? Jo deixo aquella pregunta, comencem. Aquí ens ajudarà una miqueta també el David. I a partir d'aquí, doncs, ja veurem, no? És a dir, com he dit, m'agradaria moltíssim que hi hagi molta gent que pugui fer o que pugui anar portant. Aviam com varia. David, anirem directes. Tu fas conferències per tota Catalunya, dient als homes que no coneixen el seu cos quines zones existeixen i quines no. Perquè, clar, com he dit abans, hi ha moltes coses. Jo, quan vaig estar estudiant anatomia, de la mà de la Mireia, que a més em va dir: nois, tenim una mala notícia, vosaltres també teniu pubis, i van haver molts homes que van quedar tremendament traumatitzats. I resulta que és una part anatòmica que desconeixem i que pensem que només és exclusiu de les dones, i no, també en tenim. I passa el mateix amb el sòl pelvià. Últimament, la Mireia Grossman, una gran divulgadora, ha fet molta publicitat que és necessària per entendre què és el sòl pelvià. I, clar, es vincula moltes vegades a nivell femení. Jo recordo que la vaig tenir aquí un cop i em va donar una frase que crec que ho resumeix molt ràpidament, no? i que abans també hem parlat mentre estàvem fent el cafè. Ella deia que si del sol pelvià femení se n'en parla poc, el sol pelvià masculí és un secret de sumari.
3: Total. Tens tota la raó.
0: Què és el que... La pregunta és, com és possible que l'any 2026 un home no sàpiga on està el sol pelvià ni per què serveix?
3: Bueno, pensa que, a veure, la diferència principal entre el sol pelvià femení i el masculí és que el femení, doncs, les dones gairebé doncs, l'utilitzen a diari, igual que els homes, però és més conegut. Per què? Doncs perquè al moment del part, al moment de l'embaràs, la menstruació, els ginecòlegs, estan com més en contacte. Nosaltres, els homes, principalment ens toquem la zona perineal, podríem dir-ho així, quan? Doncs quan anem a orinar i anem a la masturbació, pràcticament. Però desconeixem on està justament el sol pelvià masculí. Jo sempre dic als pacients, el sol pelvià masculí, jo dic, aixeca't els testicles i aixeca't el pene. I el que hi ha darrere, allò és el perineu. És com si fos un bolquer que està allà sota. Perquè, en teoria, testicles i pene són genitals, no pertany a la zona perineal com a tal. No?
4: Ah, mira,
3: no? Llavors, sempre dic, aixeca't els testicles i ja comença el teu món, ja comença l'inframundo, no? Com el Demogorgon que viu allà. I llavors, allà encara així se subdivideix en una part anterior i una part posterior, perquè, clar, principalment la funció quina és? La defecació, que ens oblidem moltes vegades, del món coloproctològic, la micció, i la erecció i l'eiaculació, o sigui, són uns músculs, és una sèrie de músculs que té una funció super, super important per totes les funcions vitals de l'home.
0: Uh-huh. Clar, això porta, ara mateix, amb tot el que estàs dient, em porta a donar una sèrie de voltes, una sèrie de preguntes que fins ara no havia passat pel cap, perquè molta gent tampoc segurament deu entendre que dins del que és tot el tema d'incontinència fecal, incontinència urinària, el que són les gotes aquestes pulmonicionals, mm-hmm. tot això d'aquí té molt a veure amb el sol pelvià masculí.
3: Totalment. Pensa que normalment, majoritàriament, socialment, sempre s'havia associat al sol pelvià, el que sabem de sol pelvià masculí o el que sap la societat del sol pelvià masculí és que és associar-ho a una malaltia d'una persona gran, d'un avi. Abans dèiem, ui, problemes de pròstata, els avis, no? Avui dia estem veient que no. O sigui, tots els fisioterapeutes que estem començant a treballar amb el sol pelvià estem veient que el sol pelvià masculí és una entitat molt, molt de persones joves, de nanos joves, d'esportistes, de ciclistes, de ballarins, de persones que munten a cavall. N'hi ha molt de dolor a nivell del sol pelvià masculí. Llavors, no podem associar les disfuncions del sol pelvià masculí només al tema urinari. És una entitat, el tema de l'orina, que, desgraciadament, el càncer de mam, el càncer de pròstata masculí cada vegada està incidint en persones més joves. Estem tenint pacients amb 45-50 anys amb càncer de pròstata, no? I llavors, clar, tot això provoca, doncs, sí, la incontinència i la disfunció erèctil. Però, a part d'això, que és el gran paradigma social, hem de començar a obrir les portes tant terapèutiques com socials de que el sol pelvià masculí està patint molt de dolor en persones joves, ja et dic, amb problemes d'esport, d'impacte directe, d'impacte indirecte, de tensions, de pràctiques, inclús vocals, perquè no oblidem que la veu surt del perineu. Llavors, hi ha cantants que també tenen problemes d'incontinència, i sent homes, o els ballarins. Per això que és una caja de Pandora que s'està obrint i que, bueno, dono gràcies a vosaltres que podeu donar-me aquesta oportunitat de difondre-ho, perquè hi ha molt, molt, molt a fer i molt a aprendre, sobretot perquè el gran desconeixement de l'home és això. No tenim ni idea del que tenim entre les cuixes.
0: Hi ha una cosa que ara m'ha ressonat molt amb el que tu deies i que, per una cosa a nivell també d'afectació directa, i crec que el Jordi també estarà d'acord que tu has dit, el sol pelvià masculí també rep moltes agressions de manera indirecta i inconscient. Per exemple, posaves el cas d'un ballarí. Mm-hmm. Nosaltres som ballarins.
3: Exacte.
0: I jo, per exemple, sí que ho he vist quan segueixo també la Mireia, a l'hora de com funciona el que és a l'hora de fer forces, és a dir, l'aguantar, la respiració en el gimnàs. Jo vaig 2-3 cops a la setmana al gimnàs i jo estic allà veient molta gent que quan està fent, per exemple, cames o depèn de quin tipus de coses, agafen tota l'aire del món i part de l'estranger, apreten ben fort i aleshores comencen a apretar com si estiguessin, amb perdó la paraula, cagar-s'hi a sobre, no? Clar, jo crec que aquí no es deu trobar gaire còmode el sol pelvià.
3: Tu has dit, és que aquest és el gran problema, apretar. És que no s'ha d'apretar, ni per defecar s'ha d'apretar. Aquest és el gran, la gran paradigma, no? I què passa? Fixa't que el sol pelvià, masculí i femení, és un múscul que té una acció voluntària. Jo puc moure el sol pelvià de forma voluntària, però també reflexa. Jo sempre dic, al pacient sempre li dic, mira, és com quan tu estàs enfadat. I això hi ha una relació filogenètica, inclús. Quan tu estàs enfadat, què passa? Apretes els punys, apretes tanquetes la boca, vale? I l'entreceix, doncs ho tanques, no? Doncs fa, el cul fa el mateix. El que fa és una acció reflexa i també es tanca i fa una contracció involuntària o reflexa. Llavors, per això aquesta gent que va enfadada per la vida també va amb el cul pret, parla malament. I n'hi ha molts de dolors per gent que està enfadada amb la vida, que això seria una altra cosa. Però, per exemple, en el gimnàs, tu veus que la gent està en constant pressió i apretant. I ja et dic, no s'ha d'apretar ni per defecar. Hem d'aprendre inclús que per defecar s'ha de bufar, s'ha d'exhalar. I també s'hauria d'aprendre que quan estem en el gimnàs, com fer els exercicis correctament? No anar amb nea, no fer pressions, perquè el gran destructor a nivell de dolor i a nivell de funció del sòl pelvià és la pressió. Vale? Pensa que el sòl pelvià és com si fos una maca. És una maca que ens està aguantant els homes, la pròstata, el pene i el recte. Si jo apreto, el que estic fent és protuint-lo. L'estic protuint, l'estic baixant, l'estic congestionant. Com a conseqüència, això serà un potencial de dolor. I n'hi ha moltes vegades que et venen dient, no, és que me fa mal al darrere dels testicles, però no m'he donat cap cop. I llavors tu analitzes i dius, però com estàs fent les gestions de pressions en el gimnàs? Com estàs cantant? Com t'estàs movent? Com vas quan vas en bici? Com estàs visquent a l'oficina quan estàs 8 hores sentat o dret? Llavors, n'hi ha tot una visualització del dia a dia de molts de gestos que els estem fent malament, ja et dic, com simplement defecar, o a vegades inclús com cantar o com ballar. I el món de la dansa masculina pateix molt de dolor testicular, de pelvis congestives, igual que hi ha varius a les cames, hi ha varius als testicles, que es diuen varicoceles. N'hi ha varius dintre de la pelvis que provoquen pelvis congestives i dolor. I això ningú se li ocorreix pensar-hi. I el pacient et ve amb dolor i no ha caigut de que pot haver-hi una variu. I tot això ve per la pressió, per aquesta mala gestió de pressions. Ah. Llavors hi ha molt, molt, molt a fer.
1: Clar, i ara dius això... Hola, David.
3: Hola.
1: Dius això i me'n recordo d'un client tenia que... I algun amic també me'n recordo de petits, de joves, del pati, de comentar-ho i de veure-ho, que tenien com unes punxades en l'anus, no? Diguéssim, en el cul.
3: Sí, sí.
1: Que els hi fotia fotre un sal i tot. Això és pressió d'allà, no?
3: Totalment,
1: això és com
3: sí.
1: Nervis, no?
3: I això n'hi ha molta gent que et ve encara. Jo tinc molts de pacients que et venen i em diuen, ostres, que...
1: No sé què tinc, no? Que...
3: Sí, o gent, per exemple, sedentari, molt sedentari, sobretot amb seients molt baixos, els taxistes, els camioners. Què passa? Que et venen i diuen, jo estic bé, però és que de tant en tant noto com unes punxades molt abruptes a la zona retrotesticular i no sé què és, i llavors vaig a orinar i llavors no puc orinar. És la tensió. Pensa que si aquests músculs s'estenquen, és com si fos quan tu estàs regant en el jardí, et ve el nen...
1: Apretes la manguera a la doble.
3: Exacte. No? Llavors, si trepitges la màniga, què passa? Que no surt aigua.
1: Clar,
3: doncs això, per això la gent que té un problema de sòl pelvià comença a no poder pixar bé o anar i fer quatre gotetes, això provocarà infeccions d'orines, les infeccions d'olors, etc. I es crea aquí un cercle viciós. Per això, n'hi ha, ja et dic, n'hi ha molt n'hi ha molt a dir, n'hi ha molt a conèixer, n'hi ha molt a divulgar, sobretot per la prevenció. El més important és que si els homes... La gran diferència és que els homes ningú ens ha ensenyat a previndre aquests problemes. Les dones ja porten molt bona educació feta, que l'hem fet amb molts anys de feina, no? Però els homes necessitem molt de conèixer, però sobretot per la prevenció, perquè molts d'aquests problemes es podrien fer prevenció directa.
1: Clar, jo per exemple, faig teràpies de grup, individuals, no? I moltes vegades, sense saber de sòl pelvià, perquè no sóc un professional del sòl pelvià, és més, l'altre dia em va interessar molt quan en David em deia, convidarem en David Sánchez, que tal, dic, hòstia, no? Clar, a les sessions jo, sense saber-ho ja, per què? Perquè jo quan he rebut també com a alumne o com a pacient, ho he escoltat, i què faig? Ho repeteixo, no? Perquè noto que a mi em va anar bé. Doncs en moltes sessions de grups, molts terapeutes ho escoltareu, no?, que diuen, respireu i quan deixeu anar l'aire afluixeu el cul, afluixeu la zona del Pirineu, no? I cada vegada que penses en afluixar-la, sembla que puguis afluixar-la una mica més.
3: Clar.
1: I una mica més, i clar, una mica més.
0: La zona aquella...
1: I descans, no? I abans ho has dit, no? El tema emocional, les tensions i tal, com anem amb el cul apretat, enfadats. I això jo he estat en una època d'estrès, que ara potser i cap després ja et faré una consulta.
3: després parlem.
1: I m'han passat coses, en els testicles, sobretot, clar, no? Que ho he parlat amb en David aquestes setmanes, clar, no? Per comentar-ho. Vull dir que és impressionant tot el que juga, no?
3: Això que dius justament és el que es diu propiocepció perineal. El problema és que els homes no en tenim propiocepció de la zona. Clar. Fixa't que inclús en el moment de la masturbació femenina no té res a veure amb el de l'home. La dona té un temps, té una estimulació, és molt més lent. Nosaltres tenim com un vincle més de rapidesa, de que no es vegin. Llavors tot això provoca molta tensió dintre del sòl pelvià. I què passa? Que no tenim un control correcta dels músculs del sòl pèlvic. Ens falta propiocepció i conscienciació. Per això, justament, a nivell de la fisioteràpia, el que fem treballem molt a nivell ecogràfic. Tenim ecògrafs i amb els ecògrafs posem l'ecògraf a nivell de la musculatura retrotesticular i allà l'home veu com pot moure el pene amb un pene flàcid.
1: I això és treballar la prepercepció.
3: Clar, i això és treballar la propiocepció. Llavors, quan l'home ho veu, diu, ostres, ara entenc com puc fer un kegel, o ara entenc com puc moure el meu pene sense estar erecte, o ara puc entendre com puc relaxar conscientment el sòl pèlvic perquè l'he vist en una pantalla. Sí, aquest és el gran problema, no? Que no tenim consciència. Les dones, ja dic, porten molta més feina feta i ara ens toca a nosaltres. I el món de les emocions, a veure, jo et diria que potser un 30-40% de pacients dels quals jo veig dia a dia en la meva consulta de Blanes, és molts emocionals, molts.
1: Tensions, tancaments, repressions.
3: El perineu és com la cara. Jo sempre dic, quan jo veig un pacient a la cara, ja penso com el té el cul.
1: I, a veure, ensenya'm el perineu, si ja me'n recordo de tu.
3: No, perquè la gent que ve, és que una persona que està enfadada, una persona que té els ulls tancats, té la boca inclús... Mira, n'hi ha una senyora, una matrona americana que es diu Ina May Gaskin, que utilitza una frase que a mi m'agrada molt, amb el part femení, que es diu boca abierta, vagina abierta, no? I és veritat, quan una dona té un orgasme, obre la boca, però el mateix es passa als homes. Llavors, si una persona que va amb la boca completament tancada, una persona que bruxa les dents, que apreta les dents, que xirria les dents per la nit, això va reflexament directament a una contracció constant de la musculatura perineal. I si tu tens un múscul molt pret, si tu tens un múscul del colze perquè has escrit moltes hores, després el dia següent te farà mal. Llavors igual passa a la musculatura perineal. Te farà mal. I això provocarà un dolor pèlvic crònic. I ja us dic, el sòl pèlvic masculí no només és pròstata, no només és incontinència urinària. Hi ha molt de dolor pèlvic, no crònic, perquè s'està traient la paraula crònica, és dolor pèlvic persistent, que s'està dient.
1: Exacte.
3: I hi ha molta, molta patologia.
1: Clar, és que avui diria, avui tots els oients que ens escolten, segur que faríem un exercici de respirar i deixar anar, i tothom tindria aquella part tensa seguríssim.
0: Però clar, que això és una cosa que, a més, a mi em porta a reflexionar, que ara estem parlant del sol pel via masculí, però clar, hi ha coses com el que tu estàs dient de que tens la boca apretada i que et portes el cul apretat, que és transversal. No distingeix de gènere, perquè al final, tot i que hi ha diferents biològiques palpables, però hi ha una anatomia que el 90-95% són semblants.
3: Sí, a veure, pensa, jo sempre dic que un clítoris és un micropene i un pene és un macroclítoris, i és el mateix, i embriològicament venim de les mateixes estructures. Clar. Pensa que els ovaris és el mateix que els testicles, el que passa que en fase embrionària els testicles dels homes ens han sortit de fora de la cavitat abdominal, però fixa't que és curiós, hi ha animals que no tenen els testicles externs, per exemple, els elefants tenen els testicles intraabdominals, no? Llavors, però partim de la mateixa anatomia. L'únic que després hi ha una variabilitat. La zona retrotesticular, si et fixes, jo sempre els dic als homes, els hi fico un mirall, dic, mira aquesta, com una, que es veu com una ratlleta sota els testicles, que es diu la línia, i això és el vestigi de la vagina de la dona.
0: Clar, o sigui, quan
3: fan vaginoplàsties, utilitzen aquesta zona per fer una invaginació i fer en un home que es vulgui transformar en dona, li fan allà la vagina amb la bolsa dels testicles.
1: Clar.
3: Per això que és el mateix. No són tan diferents. Són diferents en funció, són diferents en formes, però no som tan diferents els homes de les dones.
1: Diguéssim que som diferents en col·locació i posició d'on està i no?
3: Just,
1: perquè
3: exacte.
1: Realment...
3: Els ovaris són dintre la panxa de la dona, els testicles són externs, però som molt iguals. O sigui, jo crec que és el que tenim que aprendre, que som molt iguals.
1: Sí.
0: Aquí, ara jo he de fer una segona pregunta amb els oients i que segueixin apuntant o ens poden trucar. La pregunta és, heu tingut alguna vegada problemes d'incontinència o dolor pèlvic o dificultats en l'erecció i no heu consultat mai a ningú? Perquè és molt normal. Vull dir, el més normal, sobretot amb el que és dificultats d'erecció, és a dir, jo amb consulta més d'una vegada he tingut alguns homes que, a més, estàvem parlant amb aquest to de veu i de cop i volta, a lo millor, se m'acosta una mica i en veu baixa em diu, bueno, és que últimament... però estem sols a la consulta, però tot i així baixen el volum i s'acosten com que no em senti ningú i tu dius o que em fa amb eufemismes, bueno, si ara el soldadet ja no ho veig quan vol, és com si tinguéssim vergonya o por d'expressar que tenim un tipus de dificultat o algun tipus de problemàtica a nivell urogenital.
3: Clar, pensa que l'home tenim aquesta cultura molt falocèntrica, no?, en el qual la nostra varita de Harry Potter no pot fallar mai, o sigui, ha d'estar sempre...
1: La varita de Harry Potter,
3: ha de ser sempre la que fa el coitus interruptus, que dic jo, no?, com a paraula màgica, no? Llavors, què passa? Que en el moment que l'home té un petit gatillazo o petit disfunció erèctil, ja el seu ego masculí se destrossa, no? Llavors, a veure, hem de partir de la base de que la disfunció erèctil és algo que és fisiològic. Igual que les dones tenen sequedat vaginal quan té la menopàusia, ojo, que parlem molt de la menopàusia, però no parlem de l'andropàusia, també tenim nosaltres andropàusia.
0: Sí, sí. Comencem als 30 anys. Això. Comença bé, el que passa que és progressiu.
3: És molt progressiu.
0: És molt progressiu, clar. I la dona és abrupta.
3: Exacte. Llavors, què passa? Igual que la dona té un síndrome genitourinari en el qual té una sequedat vaginal, té una disminució de la libido, té una alteració de la son, els homes també en tenim. I una dels signes seria això, la disfunció erèctil, la disminució de la resposta sexual, que és diferent. Perquè una cosa és una disfunció erèctil i una altra cosa és la disminució o alteració de la resposta sexual. A vegades són coses diferents.
0: Llavors, explica-ho breument perquè la gent ho entengui.
3: Clar, o sigui, la resposta sexual és la rapidesa amb la qual el teu pene se posa erecta, per dir-ho d'un modo. Mm-hmm. Llavors, lo típic de quan ja en tenim una edat és que dius, ostres, és que ja la varita no hace los conjuros tan rápido, no? O sigui, necessita més estimulació, o a vegades n'hi ha dies que funciona, n'hi ha dies que no funciona. Això seria una alteració de la resposta sexual. Mentre que una disfunció erèctil és quan el pene no arriba a tenir una erecció total o completa com per mantenir una relació amb penetració. ¿Vale? Què passa? Que aquí en tenim un altre quadre, una disfunció erèctil. Què necessita un home per tenir una erecció? Primer de tot, necessita que tingui una bona qualitat de músculs del sòl pelvià. Això és important. Però no només són els músculs. Lo típic de... A mi em fa molta gràcia a Instagram quan diu «Haz ejercicios de Kegel y mejorarán tus erecciones». Sí, però tampoc no és tan cert. Perquè per una erecció necessitem músculs, necessitem sang, clar, arterial i venosa, necessitem nervis que estiguin indemnes i estiguin de bona qualitat, per això els diabètics a vegades tenen disfunció erèctils, i necessitem, evidentment, desig. Coses mentals, el nostre desig. Moltes vegades s'apaga el desig, però funciona el pene correctament, no? O sigui, necessitem aquestes quatre coses. Per això, el tractament d'una disfunció erèctil és molt, molt ampli, té un ventall de
0: possibilitats. Que és multifactorial.
3: Exacte, és multifactorial. Ja et dic, els diabètics, per exemple, tenen el que es diu la neuropatia diabètica, que és que els nervis doncs, se desfilen, és com un cable que es desfila. Doncs aquest desfilament fa que no li arribi tanta electricitat al pene, per això tenen aquesta disfunció erèctil. Les persones hipertenses, per exemple, que tomen fàrmacs antihipertensius. Què passa? Que els vasos es dilaten i la sang no li arriba en potència. La sang necessita que arribi en potència en les artèries del pene perquè sigui urgent.
1: És com la manguera que has dit. Exacte. O més a pressió, o si està més dilatada, necessita més sang que no arriba.
3: Just. I després hi tenim unes comportes que tanquin la bassa, que són els músculs, perquè exacte. Llavors poden fallar moltes coses.
1: Això que dius és superinteressant perquè tocaria moltes coses de temes emocionals que venen a vegades clients, pensant-se, no, pues, o que la seva dona ja no sé què, totalment, o que han perdut el desig. No, és que també et passa això. Clar. No és que tu t'hagis ara d'imaginar mentalment que ja no et posa això o que ja no et posa l'altre. És superinteressant,
3: sí,
1: això.
3: I inclús, sobretot amb els pacients que han sigut prostatectomitzats, que els han tret una pròstata per un càncer de pròstata, clar, aquests pacients normalment tenen una incontinència urinària i una disfunció erèctil, no? I a mi em fa molta gràcia perquè a vegades gent gran que ve que em diu, ostres, clar, jo no tinc erecció, no eiaculo, però me reinvento, no? Busco unes altres noves zones erògenes, o amb la meva parella, doncs jo què sé, busco més tactes, massatges sensuals, descobrir, per exemple, la zona perianal com a zona erògena en l'home, que la tenim com molt també descatalogada dintre del nostre palmarès erògen. Sí. O sigui, n'hi ha moltes coses per reinventar, però el que hem d'intentar entendre és que l'home també tenim una involució neuroendocrina que també ens altera i també ens altera la nostra funció sexual.
1: Sí, sí. Superinteressant.

0: continuem aquí amb el David Sánchez, mentre sona de fons aquesta preciosa cançó de Blau Munt, El que vull. David, tu què fas? Gires per Catalunya parlant de tot això, amb el Col·legi de Fisioterapeutes, també abans, en el, mentre estàvem fent el cafè, m'estaves dient que també has fet tota una sèrie de... un cicle que ja vas començar de... No, espera, diré la paraula. Entre dos razones, no entre dos cojones.
1: Bueno, sí, sí, aquí soc el director d'un congrés internacional del sol pel dia masculí, que és el primer congrés que s'ha fet ara a nivell nacional, es va fer l'any passat, i ara es farà el 5-6 de març del 2027 a Madrid, que es diu Entre dos razones.
0: Entre dos razones.
1: Perquè arriba amb algo similar.
0: Sí, sí. Doncs aquí, quan tu entres en una sala i n'hi ha un munt d'homes asseguts esperant-te, quina actitud trobes normalment?
1: Doncs mira, n'hi ha de tot. La veritat és que n'hi ha de tot. I pensa que normalment l'home sol arribar amb vergonya, amb por, i et faries creus, perquè jo crec que són més els joves els que arriben amb aquesta situació. La gent gran, a mi m'ha sorprès molt a nivell clínic, perquè la gent gran ve amb més ganes i més disposada, doncs, a fer canvis. Els joves a vegades els hi costa més expressar, per, suposo, per aquesta superioritat, o no poden fallar a nivell sexual o a nivell miccional, no? Però fixa't que és molt en funció... Jo em guio molt per un psicòleg americà que es diu Murray Gillette, que és un llibre que es diu és Los arquetipos masculinos, no? Que és el rei, el guerrer, el mag i l'amant. Llavors n'hi ha com quatre arquetipos masculins, i fixa't que cada vegada que entra un home jo sempre diu: aquest és rei, és guerrer, és mag o és amant. I en funció de... és una energia masculina que pot ser sanada o pot ser malalta, no? I llavors doncs, ens trobem amb el tirano, bueno, i llavors normalment ho veus la posició que té l'home davant d'aquesta situació, aquesta problemàtica. Però normalment ve com bastant d'amagatall, no? De dir, no t'ho vull dir. O, per exemple, jo que estic a Blanes, doncs, bueno, vaig al gimnàs i els veig allà que tothom parlen de que han funcionat 40.000 vegades al dia i el Tinder ha tret fum durant tot el cap de setmana, i després el dilluns et venen dient que ha tingut una disfunció erèctil com uns nassos, no? I dius, bueno, no m'equadra, no? Perquè els homes a vegades també tenim tendència a no dir-nos la veritat. Les dones, fixa't que entre elles parlen, que no els agrada la sexualitat actual, que volen canviar, o que no senten el mateix. Nosaltres no. Nosaltres som eterníssimos. Sí. I tot ens funciona i tot... I no és així. No és així.
0: Hi ha una frase que m'ha vingut al cap quan deies això, que diuen que normalment l'home se'n menja una i explica 20, i la dona se'n menja 20 i explica una.
1: Totalment.
0: I de vegades no ho explica.
1: Totalment.
0: És una mica aquesta idea,
1: sí,
0: no?
1: Sí, s'han de justificar moltes vegades.
0: Jo crec que quan més jove ets, i aquí parlo per experiència meva pròpia, quan més jove ets, tens moltes més coses a demostrar. Per tant, davant d'una disfunció erèctil, jo no puc anar, perquè em queda molta cosa per demostrar. A mesura que et vas fent gran, ja no tens a demostrar res. Per tant, ja vas una mica de tornada. Per tant, te la porta fluixa, per dir-ho d'aquesta manera. Perdó de la paraula.
1: Sí.
0: Ja que estem tocant el tema...
2: Home, estaré bé. Doncs... Te la porta relaxant.
0: El fet de que no. I aleshores ho pots dir-ho i ho pots verbalitzar, que és el primer pas. Vull dir, hi ha una cosa, aquí recuperaré una frase que tu vas dir, i anat buscant per internet, i vas trobar una frase que vas dir a Blanquerna l'octubre del 2022, la visualització és la clau, l'objectiu de trencar el tabú i que els homes vagin a fisioteràpia com les dones. És a dir, hem de visualitzar-ho, hem de portar-ho, hem de parlar-ho, hem de verbalitzar-ho, de posar-li nom, perquè tot allò que no anomenem pertany a l'inconscient, queda atrapat. Recuperem l'altra frase del Jung: allò que és inconscient i ho resistim, persisteix. El que abracem es dissol. Sí. Mentre no fossin capaços d'agafar i abraçar de què tenim una certa dificultat, evidentment no trobarem manera d'arreglar-ho. I tenim una mala notícia: això no va millor amb el pas del temps.
1: No, al contrari. No, ens trobem... Jo crec que el problema que tenim és això, que passa que els homes ja ens costa de per si parlar-ho. Entre amics, en social. Anem a una colla d'amics a sopar i ningú parla de la

0: al contrari, parla de la seva part heroica, no? No dels seus merdetes, no? Però què passa? Que si tu trobes a un altre que t'ho dius, quan el moment que comencem a parlar, jo crec que això serà un efecte cascada. No et trobes tan sol, i ostres, a mi me passa, ostres, a mi també. Doncs, i aquí és quan començarem una miqueta a fer aquesta difusió. I aquesta és la gran situació, no?, que ens trobem ara a nivell del món sanitari, que hem de començar a alçar el dit, alçar la mà i dir, escolta, nois, escolta, senyors, que jo també tinc això, sí, i que no passa res, i estem aquí per ajudar-nos. I hi ha un col·lectiu sanitari que és l'uròleg, l'andròleg, el fisioterapeuta, que es pot tractar, i que això es tracta, i no passa res. O, per exemple, inclús amb persones joves, amb nois joves, el que dèiem abans, que no podem associar el món del sol pelvià masculí només a gent gran. N'hi ha molta malaltia de transmissió sexual per un sexe no ben practicat o un sexe no segur. Llavors, n'hi ha molta promiscuïtat sexual, n'hi ha molta prostatitis bactèrica, que això provocarà molt de dolor pelvi crònic. N'hi ha molts nois joves que et venen... No, és que fa 3 anys que tinc dolor perquè vaig tenir una prostatitis per una relació. I, hòstia, encara fas 3 anys que tens dolor. Bueno, clar, és que
1: és normal.
0: I és normal.
1: Ostres. És que aquí a mi m'agradaria agafar un momentet una de les grans línies que porta aquest programa, que és anem a intentar desmuntar masculinitats, i una de les coses que porta, i que crec que és una constant molt clara dins de tot el món de la masculinitat, és que els homes hem après que el nostre cos és una màquina, per tal no cal cuidar-ho. Cuidem més les motos o el cotxe que no passa el cos. Vale? Per tant, ens pensem que anar al metge, o en aquest cas al fisio, ens fa febles. I hem arribat amb el més enllà, que ja ho trobo una barbaritat, que és si no sagna, no passa res.
0: Totalment.
1: O se'm cau a trossos el pito, o aleshores ja comencem.
0: Doncs mira que aquesta pregunta m'agrada molt, David, perquè justament és un dels missatges també que m'agradaria transmetre, no?, del fet de la prevenció. Justament el càncer de pròstata masculí és un dels càncers més incidents avui dia. I més, inclús tenim un rang d'edat cada vegada més joves, 45-50 anys, per una dominància estrogènica, no? I llavors què passa? Que el càncer de pròstata, fins a cert punt, és un càncer molt fàcil de prevenir, i és justament amb una analítica demanar el PSA, l'antigen prostàtic. No cal, de vegades, tampoc fer el típic, un tacte rectal. Bueno, si cal un tacte rectal es farà, però tots els homes, a partir dels 45 anys, que hagin tingut un antecedent de càncer familiar, haurien de fer-se un PSA anual. I si no hi ha hagut antecedents de càncer a la seva família, a partir dels 50, igual que les dones van al ginecòleg, anualment, per fer-se una mamografia, els homes haurien de fer un simple anàlisi de PSA, perquè això és el que ens indica si hi ha una incidència, una possible acció d'un càncer prostàtic o no. És tan simple com una analítica. Què costa això? Això és la primera. Després, no és normal que tinguem que aixecar-nos per les nits per orinar. No és normal que ens faci mal la zona retrotesticular. No és normal que anem a pixar i ens costin a pixar.
2: Sí, són avisos, potser.
0: Són avisos. És tan simple com saber-los, que no els sabem, escoltar-los i anar-hi. I tampoc, ara que dèiem això de les mamografies, no oblidem que el càncer de mama masculí existeix. I no sabem explorar-nos. Els homes també en tenim glàndula mamària. I també hi ha càncer de mama. Llavors, és tan simple com saber, i això s'hauria de fer a les escoles, als adolescents, com que s'explorin els seus genitals, els seus testicles, les variacions que poden haver-hi. Però sobretot, el càncer de pròstata, és molt, molt insistent. Prevenció. Sobretot si aneu al metge de capçalera, només que amb una analítica anual es miri el PSA. I si el PSA està superior a 4, doncs aneu amb un uròleg. I aneu a l'uròleg anualment. I al fisio també, sí, si teniu algun dolor. Però l'uròleg anual amb control de PSA, gairebé obligatori.
2: A més de 4 ja...
0: A veure, en 4 en teoria ja...
2: Em sembla que jo estava a 3 i alguna cosa.
0: Bueno, tampoc, no el PSA sempre ha d'indicar un càncer. A vegades pot ser una prostatitis o una hiperplàsia benigna, o sigui, no podem espantar-nos. Hòstia, tinc un càncer... No, l'únic és que si la tendència va als espropa el 4 o passa del 4, vés a l'uròleg i potser és una hiperplàsia benigna.
2: Això tornem al tema, no? Això de... A vegades es colleixen més viure amb la por i la cosa de no saber. Davant de saber-ho o no, prefereixen viure amb la por la gent. No, que si vaig a mirar-me encara em trobaran alguna cosa, no, la frase.
0: Però és que el càncer de pròstata avui dia són càncers que si s'agafa temps no fan ni quimios, no fan ni ràdios. Sí que és veritat que, clar, els hi queda una incontinència urinària, que per això estem nosaltres, els fisioterapeutes, i una disfunció erèctil, que per això estan els fàrmacs i la fisioteràpia, no? Uh-huh. Aquestes dues seqüeles, hem de ser sincers, en queden. Però, bueno, jo sempre els dic al pacient, t'han tret un càncer i tant no hi ha una afectació linfàtica, no tens que fer quimio, no fes ràdio, sigues content, sigues feliç.
2: Falta informació. no? Sí. Per treure aquesta por, per treure aquestes incòpies, per dir el que acabes de dir, quan s'hi troben això, passa això, i possiblement et passi això, però hi ha això per treballar-ho. Falta informació, perquè la gent es queda en plan, no vull saber-ho, aquest és el primer pas. Clar, no, falta la informació. Clar. Si tinguéssim la informació, com ara estàs dient, doncs, ostres, anem a mirar-ho, perquè hi ha un camí. Exacte. No s'acaba amb tinc càncer. No?
0: I després també diferencia molt el paper de l'uròleg i l'andròleg. No és el mateix. L'uròleg és el que s'encarrega de les vies urinàries. L'andròleg és el que s'encarrega de la sexualitat masculina i els problemes de sexualitat masculina. O sigui, que són dues funcions diferents, no?
1: Estan a la mateixa zona, utilitzen la mateixa
0: eina. Sí, hi ha molts uròlegs que són andròlegs. Diferents. Sí, sí, exacte. I a vegades s'han de veure els dos, no? Però que n'hi ha un... I després està el fisioterapeuta del sol pelvià, no? Però sí, que n'hi ha un grup de sanitaris que estem aquí amb els braços oberts i amb moltes ganes de tenir aquesta recepció de pacients masculins que ens vinguin a explicar els seus problemes i amb un cor totalment obert per entendre'ls.
1: Doncs mira, jo aquí t'agafaré l'última paraula teva i tornaré a llançar una altra pregunta amb els oients, que és: quan de vosaltres heu anat alguna vegada a fisioterapeuta per fer alguna cosa relacionada amb el periné o amb el sol pelvià?
2: Jo no.
1: Ja ho hem dit abans i hem tocat una miqueta, però m'agradaria, ja ho hem mencionat, no? Però vull endinsar una mica més, que és una cosa molt nostra d'aquí del programa d'homes, vale? I és el cos i les emocions. Perquè hi ha una cosa que hem après en el programa, i és que tendim a racionalitzar les emocions, a amagar-les, a no sentir-les. De fet, cada cop més alta el que és l'alexitímia. I no solament és el tema de les emocions, sinó també això provoca que hi hagi una desconnexió a tots els nivells, també del cos. Quan no les processem i les guardem en el cos, hi ha una relació directa entre el que és com les estem gestionant i el cos. Evidentment, jo com a terapeuta de tocar ossos i tocar esquenes, veig una relació molt clara en com està l'esquena, en com està estrepitjant. Ha d'haver una relació també amb el sol pelvià.
0: Total.
1: Aquí, total. Què ens pots explicar una mica? Així...
0: Mira, jo normalment als pacients sempre els hi parlo molt amb metàfores. A mi m'agrada molt parlar a nivell metafòric.
1: Sí, jo faig el mateix.
0: Més planera i més... Llavors jo els dic als pacients, mira, tu imagina't que la pelvis masculina, en aquest cas, és com una capsa, és com un baúl, i llavors tenim la tapa, que és el sol pelvià, que s'obre i es tanca, doncs, per treure el pipí, per treure la caca, el que sigui, no? Llavors què passa? Que quan jo tinc una cosa, quan tinc una por, quan tinc algú molt valiós, quan tinc algun secret que ningú vull que ho vegi, quan tinc algo que vull amagar, tanco el baúl i li fico clau. Doncs això és el que fa la gent a nivell dels músculs del sol pelvià. Tenen un problema, tenen una por, tenen una inseguretat, tenen una variabilitat emocional. El que primer que fan és posar pany en el múscul del sol pelvià. I posar pany al múscul del sol pelvià és apretar, el que dèiem quan hem començat l'entrevista. És apretar com si fos l'últim dia. Què passa? En el moment que apretes, ja no pots orinar bé, infeccions, dolor, perquè no oblidem que al sol pelvià hi ha molt de dolor i molts problemes que us deia que venen. Me fa mal perquè vaig amb bici i m'han dit que és de la bici. Comences a gratar a nivell de història clínica i veus que la bici no té cap relació, en aquest cas, del sol pelvià, en aquest cas de dolor, sinó que és potser perquè aquesta persona es vol divorciar o ha conegut una altra persona o té un problema emocional amb X o té un problema laboral. O...
2: I té una tensió en el lloc on justament el seguint de la bici li fa notar.
0: Justament.
2: No és que li creï.
0: Exacte.
2: No?
0: I fixa't que això, la relació boca-periné, no? Per això dèiem que inclús la veu, jo a vegades tracto cantants d'òpera que quan, en funció de com volen arribar a un to de veu, han d'utilitzar també el seu diafragma toràcic, sí, però també el pelvià, no? Sí. I fixa't que n'hi ha una relació amb la boca. La persona que està nerviosa, que fa paralitat, apreta les dents, xirria, bruxa, fa un bruxisme. Si tu tanques la boca, tanques de forma reflexa el sol pelvià. Llavors, quantes persones bruxen per la nit perquè estan nervioses i s'aporten de regal una contracció massiva del sol pelvià, que serà un potencial de dolor. Després anirà en bici el dissabte, com si fos l'última dia,
2: i llavors em va mal...
0: Exacte, llavors la culpa és la pobra bici. Que a veure, que és lesiva, sí, però no sempre la pobra la que té que fer el dolor en el sol pelvià.
1: Interessant aquesta reflexió.

0: David, hem anat parlant de problemes que ens obrem, de coses que desconeixíem i que ens ha anat molt bé. Ara m'agradaria parlar una mica de solucions, vale? Ara imagina't, sóc un home de 40 anys, bueno, de 56, sense cap símptoma greu, i que estic escoltant el programa. Hi ha alguna cosa que pugui fer ara mateix per cuidar el meu sol pelvià?
1: Simplement escoltar-te el teu cos. Escoltar-te el teu cos i saber les red flags. Vale? Les red flags d'aquesta edat limítrofe, podríem dir-ho, no?
0: Clar, és que aquí hem de tenir una cosa molt clara. Els homes ens han ensenyat, o hem après, a no escoltar el cos. Clar. A quan hi ha alguna cosa, apreta dents, apreta cul i tira.
1: Exacte, exacte. Tu ho has dit, millor mai.
0: Aleshores, com podem aprendre a quines són aquestes red flags?
1: Doncs mira, t'has sintetitzat les 4 o 5 red flags més importants. Sobretot, no és normal que un home s'aixequi per la nit a orinar. No és normal, si no t'has begut 3 litres de cervesa o 4 infusions, vale? No és normal. No és normal que quan vagis a orinar tinguis que empuixar per orinar. No és normal. El pipí ha de sortir lliurement. Només has d'empujar les últimes gotes. No és normal que tinguis freqüència per anar a orinar. No és normal que cada mitja hora tinguis que anar a orinar.
0: I sortin 4 gotetes.
1: I sortin 4 gotetes.
0: Perquè una altra cosa és que vagis a orinar i sortir ja un litre i mig.
1: Però encara així, la freqüència miccional també s'hauria de vigilar. ¿Vale? No és normal això. No és normal que comencis a tenir una davallada de ereccions matutines. ¿Vale? O sigui, tu veus, ostres, ja no tinc tantes, o no en tinc cap d'erecció matutina. No oblidem que l'erecció matutina masculina és un indicador de salut cardiovascular i moltes vegades ens està avisant que el cor algú està fallant. Ojo amb les ereccions matutines, és un indicador de salut cardiovascular. Tampoc no seria normal, doncs, que tinguis coïssor a l'hora d'anar a orinar. Hòstia, és que noto una sensació de coïssor. I no és normal, evidentment, que pateixis dolor en cap zona d'aquestes perineals, no? Aquestes són una mica les red flags més importants. Si sapiguem aquestes cosetes molt, molt, molt senzilles, i a partir dels 50 tots els homes anem un cop a l'any a l'uròleg i ens valora un uròleg, i si tenim algun problema que sapiguem que estem aquí als fisios per ajudar-los, amb això jo crec que ho tenim tot soldat.
0: Amb això d'aquí, que és bàsicament
1: bàsic,
0: lo preventiu, per dir-ho així.
1: Totalment. La prevenció és indispensable.
0: Clar, després aquí entrem en un món que, en el món en el que estem avui, quan està la universitat de YouTube, vale? O dels Instagrams, que sí, dona molt de parell. Aleshores, ja trobes molts influencers, o no sé com classificar-los a vegades, que, per exemple, abans ho hem comentat una mica per sobre, que és els exercicis a Kegel. Tothom ha parlat d'això. Relacions amb les... Normalment està molt relacionat amb les dones. Funciona amb els homes, i aquí sí que m'agradaria fer una petita cosa que alguna vegada li he sentit a la Mireia, que deia, la gent es pensa que fent Kegels es pot arreglar una incontinència urinària, i el millor és una incontinència perquè hi ha una tensió que és que allà no aguanta res, està sortint. En el cas dels homes...
1: Exacte. Mira, l'exercici de Kegel tant serveix per homes com per dones. L'exercici de Kegel serveix? Sí, serveix. És una eina terapèutica bàsica, perquè avui dia n'hi ha moltes més. És una eina molt bàsica, però és indispensable per al tancament de la uretra membranosa, que és per on surt el pipí. Vale? Però què passa? No, com tu ben has dit, no ens podem creure tot el que ens diuen. Jo quan veig Instagrams, youtubers, que fes exercicis de Kegel per millorar la teva erecció. A veure, no amplifiquem la veritat, ¿vale? Perquè això tampoc no és real. O sigui, hem de tenir i fer Kegels quan veritablement els necessitem. Si tu tens un sol pelvià normal, no cal fer Kegel, ¿vale? Perquè si no, el que estàs creant és com una tensió sobreafegida. Això és, per exemple, n'hi ha molta gent que ve amb dolor pèlvic crònic per tenir una pràctica molt repetitiva de coitus interruptus, allò del marxa enrere, que és allà, aguantar l'eiaculació per fer més plaer, que és erroni, a la parella, no? Doncs això és com un Kegel massiu, és apretar. Llavors, el Kegel funciona molt bé, primer, funciona molt bé, no és el paradigma, i sobretot s'ha de saber fer.
2: Clar, no és automedicar-se.
1: No,
2: o sigui...
1: no, i s'ha de saber fer, perquè amb la dona encara potser una mica més fàcil, però l'home no tenim ni punyetera idea de com fer un Kegel. Com s'ha d'ensenyar? Amb un ecògraf o amb un fisioterapeuta que ho ensenyi.
0: Que t'ensenyi a veure, a visualitzar-ho.
1: Què passa? Que moltes vegades els uròlegs operen a un senyor per una prostatectomia, per un càncer de pròstata, i vostè vagi fent el stop pipí, talli el xorro del pipí quan va al lavabo. Què passa? No tallen, apreten. i no ha d'apretar. S'ha de tallar el xorro del pipí. Com? Activant el múscul del sol pèlvic. Però no en sabem. Però això és el que ensenyem nosaltres.
2: A la teva consulta que tens una...
1: Nosaltres hem treballat...
2: No, amb una pantalla gran que ho veuen en el mateix moment.
1: Just.
2: I a més els hi estàs dient, veus, mira d'apretar això. I ho veuen com ho ha fet. I aquí és el que deies abans, la propriocepció. Que llavors es donen compte d'aquella part del seu cos, com moure-la. No tensant tot el cos, sinó...
1: Clar, perquè aquesta musculatura que es diuen isquiocavernosos i bulbos punjosos, que són els músculs aquests que per fer el Kegel, no és com un bíceps. Tu fas un bíceps i mous que veus que el colze s'està movent. Tu, jo moc l'isquiocavernoso i el bulbos punjos i no veig res si no és que el pen està erecte. Per això haig de tenir molt de control del sol pelvià per fer un bon Kegel. Llavors, tothom pot fer un Kegel, però a vegades no són productius, no els fem bé. Això és el que hem d'intentar. Per això tota la gent que s'hagi de fer una prostatectomia o que els hagin d'operar de càncer de pròstata, jo sempre els dic, vine abans d'operar-te, perquè jo et donaré una petita píndola, un petit regal, perquè quan te treguin la sonda després de la cirurgia, ja en sabràs fer un bon Kegel.
2: I comences a treballar.
1: I comences a treballar perfectament.
2: La recuperació inclosa.
1: Just.
0: Hi ha algun hàbit quotidià que estiguin fent malbé el que és el sense ser conscients? Penso principalment en postura, en l'esport d'impacte, en l'esport de força, en l'estrenyiment.
1: Sí, tu has dit gairebé tot. O sigui, no podem apartar per defecar. El restrenyiment és el gran destructor del sòl pelvià. Cada vegada, el que et deia, apretar no és... Quan jo intento apretar per defecar, si no ho faig bé, al contrari, estic tancant. Per això la gent que té restrenyiment a vegades té por a d'anar al bany
2: per defecar. I quan la cosa vol sortir...
1: Clar, llavors fan anismes. N'hi ha unes coses que es diuen... Igual que n'hi ha vaginismes amb les dones, que és la vagina que es tanca, n'hi ha anismes, i llavors l'ano es tanca, i cada vegada que van a defecar tenen por al dolor, i llavors no creen el reflex defecatori, i l'amo el liau. Llavors, aquí, sobretot és això, o sigui, l'esport mal executat, l'esport s'ha de fer, l'esport és salut, però ben executat, i sobretot el que més carrega i destrueix el sòl pelvià són les gestions de pressions intracavitàries, aquests abdominals en excés o en defecte, perquè tan dolent és tenir una panxa de cervesa com tenir una tauleta de xocolata mal gestionada. O sigui, ni una cosa ni una altra, perquè tant pot ser pressiva una persona molt, molt, molt atlètica amb una panxa i uns abdominals molt hipertònics com una panxa que sigui completament incompetent. No?
0: La pressió intraabdominal pot ser exactament el mateix. Vull dir, recordo que en una conversa amb la Mireia ella em deia normalment les dones tenen més forats per on pot sortir i aleshores es provoquen...
1: Els fistoceles, els rectoceles...
0: Però en el cas dels homes no en tenim tant forats i aleshores acaben apareixent hèrnies inguinals perquè hi ha un excés d'olla per algun factor de sortir.
1: Fixa't que, clar, la diferència entre la dona, que passa que hi ha més forats en el perineu, tenim l'uretra, tenen l'uretra, tenen la vagina, tenen el recte. Per això col·lapsen més, cau l'uretra. En l'home, què passa? On tenim les vàlvules d'escape de la cassola, que els dic jo? A nivell de les hèrnies inguinals, a nivell dels canals inguinals, per això ens herniem més, els homes, i a nivell de pressió, com no tenim només el recte, què passa? Que llavors, quan tenim molta pressió, la pròstata, la bufeta i l'uretra completa, queda completament com envasada al buit. Quan tu envases el buit al pernil, què passa? Quan te'l treus, està tot allà com enganxat, que no te'l pots menjar. El has de deixar mitja hora perquè s'oxigeni. Això és el que hauríem de fer amb les pelvis masculines. Oxigenar-les, obrir-les, alliberar-les de les pressions perquè no es facin malbé les vísceres i no apareguin els dolors.
2: Clar, això amb panxes així, tipus tableta, pot passar, però també amb panxes de menjar en excés, també, tant una cosa com l'altra es diu.
1: Exacte. Per això ha d'haver una bona gestió de pressions intracavitàries, que es diu.
2: Per exemple, la respiració, així és conscient, d'inflar la panxa, perquè a vegades molta gent, bueno, moltes persones, molts homes sobretot, anem amb la panxa així encongida que no ens donem ni compte perquè ens havien dit amaga aquesta panxa,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte.
2: Doncs clar, això...
1: Això ja està generant pressió a baix.
2: No, però ja està generant pressió.
1: Sí.
2: O sigui, i respirar diafragmàticament omplint-lo, fent la panxa rodona, almenys, i això ja és una manera, no?
1: Totalment, totalment. El més important és que el cos sigui lliure. Jo sempre dic als pacients, és que a mi no m'agrada anar al gimnàs. No. Diu, bueno, no facis abdominals, vés-te'n a ballar. Jo sempre dic, vés-te'n a ballar salsa. Si no, hi ha millor esport pel perineu que ballar salsa, moure la pelvis. O sigui, jo aquests homes que a vegades venen amb por, és que els hi han ficat un pal pel cul, semblen rectes allà com si fos una espasa. No, vés-te'n a ballar, mou-te-la, deixa't anar. Deixa el cos lliure.
0: La importància del ball.
1: El ball,
0: no ens cansarem.
1: Jo els hi dic com a teràpia, vés, apunta't a un curs blues, de salsa. O de swing.
0: O de swing.
1: O de swing.
0: Vaya,
1: vaya, mouta.
2: De swing, que vinguin a l'escola.
0: Sí,
1: ah, mira, no ho sabia, veus?
0: Sí, sí.
1: Ho he dit per dir-ho, eh?
0: Sí,
1: ah, sí? Ostres,
0: sí,
1: mira,
0: sí,
1: propaganda.
0: Sí.
2: Que facin, que moguin amb que swing la cadena.
1: Totalment.
2: Que facin el swing.
1: El millor esport. El millor esport.
0: Ja s'està sentint de fons la cançó que ens indica que estem a la recta final del programa, com sempre, passa volant. I amb aquesta cançó de fons, que és Man in the Mirror, de Michael Jackson, m'agradaria deixar un recordatori. El canvi comença amb nosaltres. Man in the Mirror està dient, doncs, mireu-vos al mirall, no? No només la cara, sinó tot. I no solament mirar, sinó també escoltar, perquè avui hem après que cuidar el sol de la vida és cuidar-se d'un mateix. David, gràcies, ha estat un plaer tenir-te aquí. Fisio Blanes és a Blanes i David és accessible per Instagram com @fisioblanes. Si teniu qualsevol dubte, una consulta o senzillament voleu parlar més, jo crec que allà el trobareu.
1: Cap problema, el que vulgui.
0: I abans de deixar-vos amb la música, us vull tornar a fer una pregunta amb la qual hem començat. Saps on tens el sol pel dia i per què serveix? Segurament ara ha canviat.
2: Ara una mica més, sí.
1: Ara
0: segurament tots allà. I
2: darrere dels testicles.
1: Darrere dels testicles aixecant allà. Exacte, no tots amb el mirall, mirant el contrabando.
0: Moltíssimes gràcies, David.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: Bon dia.
1: Gràcies.

Ràdio Arenys, la primera en arribar. Deixa't seduir per la vida marinera. Cada tarda a partir de les 4, Arran de Mar et porta a navegar per la costa catalana en una travessia del Cap de Creus al Delta de l'Ebre. Actualitat marítima, reportatges i medi ambient a l'únic programa mariner de Catalunya. Arran de Mar, amb Fran Richard. A Bojos pel Cine. Bojos pel Cine. Recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal. Els Bojos pel Cine et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, el Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 21,8 hectàrees, però ara afecta l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa. I hi ha hagut un focus secundari que travessa la carretera C13, una carretera que precisament està tallada. Ara mateix segueixen confinats també els veïns de Fontllonga, que Protecció Civil els ha confinat per el fum de proper a aquesta zona. I seguim en aquest tema perquè els bombers del Departament dels Pirineus Orientals han donat per controlat l'incendi de la Catalunya Nord, que es va declarar el 4 de juliol al municipi de Trevillac. El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rignol, de la Moté, ha informat que l'incendi està contingut dins del perímetre i ja no es pot propagar. Tot això passa en aquests dies d'onada de calor, però demà les temperatures repunten i arrencarà un altre. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I ara canviem de terç i ens n'anem a Altafulla, a la plaça del Pou, on hi ha la Diada de les Cultures amb l'actuació dels castellers d'Altafulla, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona. Precisament tenim en directe a Altafulla Ràdio, on tenim la companya Carol Cubota. Bona tarda, ja hem tingut algun gama extra?
2: Bona tarda, doncs sí, déu-n'hi-do, quina diada ens estan oferint les colles, que especialment les convidades que estan presents aquí a la plaça del Pou d'Altafulla. Hem vist games extras, sí senyor, començant pel 9 de 8 amb Forra de Vilafranca en primera ronda, el 5 de 9 amb Forra que ens han deixat la Colla Vella dels Xiquets de Valls i el 4 de 9 amb Forra i l'Agulla en segona ronda, en aquest cas dels Verds, dels castellers de Vilafranca. Ara mateix estem acabant la segona ronda, són els rosats els qui tanquen aquesta segona ronda, estan vestint el seu castell. És un 4 de 9 amb forra, que estan ara mateix carregant, estan pujant els rosats en aquesta Diada de Cultures, que és especial per aquestes gama extra, aquests gama extra que estem veient avui a plaça, i perquè es compleixen 25 anys d'aquesta Diada de Cultures. Els rosats, per cert, que ara estan pujant el 4 de 9 amb forra i l'agulla, com han fet els castellers de Vilafranca, també en segona ronda. Frec a frec, doncs, entre rosats i verds, avui aquí a la plaça del Pou d'Altafulla.
1: Doncs moltíssimes gràcies i recordeu que podeu seguir la Diada amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio o a la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Ràdio Arenys. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. A Històries Magnífiques explorem, de la mà dels millors especialistes i des d'una perspectiva multidisciplinària, alguns dels episodis més rellevants de la història de les idees. La guerra de successió, el descobriment d'Amèrica o la revolució russa són alguns dels nostres focus. Busquem copsar la seva rellevància històrica i l'impacte que han tingut a les nostres vides. Històries Magnífiques, amb Hernán Ruiz. Cada dos dilluns a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Arenys. La primera en la cultura. Els dimarts a les 9 de la nit. No dones, s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els coralls, que semblen roques o plantes submarines, són en realitat animals vius amb una vida social fascinant? Aquests petits organismes, anomenats pòlips, formen colònies que construeixen els esculls de corals, autèntiques ciutats submarines que alberguen el 25% de la biodiversitat marina. El més curiós és que els coralls tenen una relació simbiòtica amb algunes algues microscòpiques anomenades zoos.

0: corals quan perden les seves algues.
1: A Ràdio Arenys, conserves Cinera, els clàssics.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música. Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que generalment els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, a les 9 us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa ha afectat ja una superfície provisional d'unes 21,8 hectàrees. Disculpin, segons dades provisionals. L'incendi segueix en aquesta zona de l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera, Pallaresa. Segueix també tancada la carretera C-13 entre Camarasa i Vilanova de Meià i treballen uns 156 efectius, 42 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. També els bombers ja han informat que han estabilitzat un petit incendi de vegetació forestal a Aiguamúrcia. És un incendi que estava a prop de la carretera T-244 a la Vall de l'Infern. Precisament tot això en un últim dia d'una onada de calor, però demà en comença un altre, on les temperatures repunten i el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que podria ser en aquesta tercera que haver-hi pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I canviem de terç i parlem de cultura i ens n'anem a la plaça del Pou d'Altafulla, on hi ha aquesta Diada de les Cultures, on estem tenint una fantàstica diada de, sobretot, games extra. I tenim en directe a Altafulla Ràdio, i on tenim la companya Carol Cubota. Molt bona nit. Com està acabant aquesta diada? Encara li queda molt?
2: Doncs encara queda, perquè hi ha hagut alguns intents que ara doncs les coses se'n volen refer. I, de fet, se n'estan refent. Per exemple, els castells d'Altafulla han tingut un intent de 4 de 7 amb l'agulla. Finalment l'han pogut carregar, no descarregar. Però Vilafranca també ha fet un intent, en aquest cas han volgut fer un 2 de 9 amb forra i manilles, que no ha pogut descarregar-se, i tenen l'oportunitat de refer-se novament, per tant, aquesta diada que s'allargarà. Ara, xiquets de Tarragona, en aquesta ocasió, que també han tingut un intent de 4 de 9 amb forra, ara faran un 3. Per tant, una diada que encara corre, i falta la ronda de pilars, que també ens podria oferir una altra gamma extra dels que ja portem. És que portem ja doncs un 9 de 8 amb folre dels verds, també dels verds un 4 de 9 amb folre amb l'agulla, i la vella que ha completat sense cap intent, ha descarregat tots els seus castells, que ha portat el 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre amb l'agulla i el 3 de 9 amb folre, a l'espera de veure què passarà a la ronda de pilars d'aquesta Diada de les Cultures d'Altafulla.
1: Doncs moltíssimes gràcies, i recordeu que podeu seguir aquesta diada amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio o a la plataforma La Xarxa Més. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Ràdio Arenys. Històries magnífiques. El primer dilluns de cada mes, a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, amb Hernán Ruiz Bonet.
1: Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Sabies que... Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen, quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.
1: Ràdio Arenys.
2: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos...

0: Radio Arena.
1: Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Radio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Radio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys, primera. Primera en música.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
2: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
3: Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, malalties i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa ha afectat una superfície provisional d'unes 21,8 hectàrees segons dades provisionals, com us diem. Aquest incendi ha travessat la carretera C-13 i fa que aquesta carretera encara segueixi tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià. És un incendi on hi estan treballant 156 efectius, 42 dotacions i 11 mitjans aeris. Sobretot està afectant l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera-Pallaresa. I parlem d'aquests incendis i justament l'any, avui que fa un any de l'incendi que va haver a Paüls. Avui s'ha aixecat una, bueno, s'ha inaugurat una escultura d'escala real que recorda des d'aquest dissabte el bomber Antonio Serrano, que va morir en les tasques d'extinció d'aquest incendi del Baix Ebre de l'estiu passat. La figura s'ha col·locat a l'entorn del cementiri de Paüls, on s'ha fet un homenatge a aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal. I seguim parlant d'aquests incendis, però parlem de les afectacions de l'onada de calor, i és que demà les temperatures repuntaran i arrencarà una altra onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta aquesta tercera onada i poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. Canviem de terç i parlem de l'eclipsi, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya no vol viure l'eclipsi només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Així ho declarava el mateix president. I ho ha dit en una jornada celebrada al Centre d'Interpretació de l'Arròs de la Torre de Camarles, al Baix Ebre, amb l'objectiu de coordinar el desplegament institucional, científic i de seguretat davant aquest esdeveniment del proper 12 d'agost. I ara parlem d'habitatge i parlem del sindicat de llogateres, que ha fixat avui la línia vermella per donar suport a la proposició de llei que es tramita al Parlament per combatre l'especulació en habitatge. Es tracta d'una iniciativa dels comuns i el PSC s'ha compromès a donar-li suport. El sindicat avisa que només l'avalarà si suposa una aplicació directa a tots els municipis amb un mercat d'habitatge tensat. I l'altre sindicat que avui també ha acordat una convocar vaga és l'Assemblea Educativa de Catalunya, juntament amb USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS. I convoquen vaga pel dia 8 de setembre a tots els centres públics el primer dia de curs escolar. I parlem de cultura, i és que la plaça del Pou d'Altafulla avui ha sigut una diada de games extra entre, sobretot, Valls i Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca. Els Verds han tancat aquesta diada amb el seu pilar de 8 número 100 de la seva història. I en esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
0: Ràdio Arenys,

Què tal, família? Com anem? Benvinguts a l'Anthem, on anem a repassar els antics èxits de la música dance i alguna novetat que caurà per allà. Soc en Jordi Colomer i us acompanyaré durant tota aquesta hora. Avui és dia 24 de gener i començarem amb aquesta de Robin Schulz amb Mr. Prons, amb això que es diu Wave i que recuperem de l'any 2014. Vinga, som-hi!

En aquest cas, la nostra màquina del temps ha viatjat l'any 2016 per recuperar aquest tema de Steve Aoki amb això que es diu Just Hold On. Tenim aquí preparat un temàs de Florida. Abans anem a Regne Unit per recuperar un tema de Eric Prydz amb això que es diu Pijano. I són aquí, a Ray Rens.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns. Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

setmana. Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música.

Aquí tenim els russos Onvoz i Sebek, amb això que es diu Mover Your Body, que recuperem del 2021. A punt Kick Cudi, abans anem amb Dimitri Vegas, amb Like Mike, amb això que es diu Arcade, i que recuperem directament del 2016.

Aquí tenim el triplet nord-americà, Kiko D, amb Ratatat, i el grup de música alternativa MGMT, amb això que es diu Pursuit Happiness, que ve del 2012. Passem 3 anys endavant amb Heroes, amb això que es diu Aliso. We go.

Aquí tenim a Showtek i a Sonny Wilson des del 2013 amb això que es diu Voyage. Queden 9 minuts per les 12 en punt. Tenim preparat a Omni, a Drop in the Ocean i Aaron Supa. I a Mojovi, que ara sonarà amb Nicole Scherzinger. Quins cognoms més curiosos, de Hawaii. I amb això ens despedim d'aquesta hora. Ha estat tot un plaer acompanyar-vos i ens veurem la setmana que ve. Apa, família, feu bondat, adéu-siau.

0: Ràdio Arenys, la primera música.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys.